0: Es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça a assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 12 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de trastorns del son i ho farem amb la doctora Núria Grau, neumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Neumologia. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'adaptació de les escoles per a la temporada de calor i l'ús del Bizum als establiments físics. A partir de les 5 coneixerem l'empresari terrassenc Aleix Prat. Continuarem amb salut en el Dia Mundial de la Fibromiàlgia per parlar d'aquesta malaltia amb Olga Juliana, coordinadora Sabadell Castellà de la CAF. I acabarem amb cultura per conèixer la programació de les properes setmanes de l'Espai Betúlia amb l'Eduard García, que és el responsable de l'espai. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones a la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt, on era sabut que hi havia hagut una necròpolis. De fet, diversos excursionistes havien trobat en els darrers anys ossos humans al cim de la Mola.

0: De només dues o tres persones d'aquestes hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X en les primeres èpoques del monestir. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quinzena de cales per en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver-hi més restes per evitar que es deteriorin. Aquestes restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Les troballes faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola per incloure-les. La Diputació, que elaborarà en els propers mesos un pla director del Monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Un cop acabada la fase arqueològica, la Diputació estudiarà com fer difusió de les restes.
1: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La família d'Helena Jubany, assassinada a Sabadell el 2001, demana 26 anys de presó per a Santi La Iglesia, el principal imputat d'aquest cas. Aquest matí han fet públic l'escrit d'acusació que han presentat, on acusen la Iglesia dels delictes d'assassinat amb traïdoria, pel qual li demanen 20 anys de presó, i detenció il·legal, per al qual apunten a 6 anys més. En matèria de responsabilitat civil, proposen una indemnització de 600.000 euros a la família i també la prohibició d'acostar-se als seus membres en menys de 1.000 metres o de comunicar-s'hi mentre duri la condemna i 5 anys més. Pel que fa a un dels altres principals sospitosos, Xavi Jiménez, es demana el sobreseïment provisional, ja que consideren que hi ha indicis que l'apunten com a autor dels anònims, però no n'hi ha que el vinculin amb la mort de la víctima.
1: Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Unes 30.000 persones van omplir la part central de la Rambla de Badalona durant la cremada del dimoni aquest diumenge. Segons la Guàrdia Urbana, unes 40.000 més es van repartir per la resta del litoral fins al Pont del Petroli. En total, prop d'uns 70.000 assistents que no es van voler perdre el moment en què les flames engolien el sisè jugador. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més emblemàtica. Després d'una tarda marcada per la tradició amb el seguici i l'acte sacramental, milers de persones es van aplegar a la Rambla per viure el ritual més icònic de les festes, la cremada del dimoni. Enguany, les obres per la pacificació del carrer Francesc Layret han obligat a modificar part del recorregut dels entremesos. Tot i això, segons l'alcalde Xavi García Albiol, els treballs de cara al proper maig ja haurien d'estar acabats per deixar un espai completament renovat.
4: Jo espero que per final d'any, principis del 2027, que sigui tot enllestit, Francesc Layret, i també que no se'n parla, però és important, és de la reforma de tota la plaça de la Vila. O sigui, li posem, la canviem tota, vull dir, la modernitzem, li donem categoria, canviem els fanals, posem il·luminació a la façana de la plaça de la Vila, o sigui, tindrem un centre de l'Ajuntament a l'entorn, doncs com correspon a una ciutat categoria.
3: Amb el piromusical de fons, el sisè jugador va quedar reduït a cendres per donar pas a la festivitat de Sant Anastasi. Badalona un any més va tornar a viure la seva gran nit de festa, tot i que les festes de maig encara continuaran amb un calendari farcit d'activitats fins a finals de mes.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Nissan ha comunicat als sindicats que l'expedient de regulació d'ocupació que planteja els tres centres que la multinacional japonesa té a Catalunya afectarà un total de 211 treballadors, al 37% d'una plantilla de 596 persones. En concret, seran 110 al centre de recanvis del Prat, la majoria, 15 del centre funcional i 86 del centre tècnic de la zona franca. Els representants de la plantilla s'han reunit aquest dilluns amb l'empresa i han manifestat el seu rebuig. Escoltem Juan Carlos Yepes, delegat sindical per la UGT, i Raúl Ocon per Comissions Obreres.
6: És un tancament encobert, perquè el fet de que això deixi aquestes instal·lacions, aquest terreny que és propietat de Nissan, ho deixi amb 12 persones, no té sentit que es quedin aquí.
7: Som una plantilla molt veterana, som una plantilla que tenim una mitjana d'edat de 53 anys i la gent està profundament decepcionada i preocupada per el nostre futur.
5: En dues parts tornaran a reunir-se dijous al Departament de Treball de la Generalitat. Sigen USOC, Comissions i UGT insten la plantilla a participar de les accions que portaran a terme.
1: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens aturarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Diputació de Barcelona ha documentat restes humanes corresponents a diversos enterraments de l'entorn immediat del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La troballa s'ha produït en el marc d'una intervenció arqueològica preventiva vinculada al Pla de Futur Sostenible per la Mola, que ordena i concreta les actuacions de millora, preservació i gestió sostenible d'aquest espai. Els treballs han permès confirmar l'existència d'un àmbit funerari a la zona propera de la rampa d'accés a l'explanada del monestir. En total, s'han obert 6 races sota control arqueològic i totes han donat resultats positius. Les restes localitzades corresponen, en alguns casos, a individus anatòmicament connectats, és a dir, esquelets o parts d'esquelets que conserven la disposició original dels ossos, tal com van ser enterrats. En altres casos s'han trobat restes en deposició secundària, una expressió que indica que els ossos ja no es troben en la seva posició original, sinó que han estat moguts o reubicats, ja sigui per processos naturals, per actuacions humanes antigues o per transformacions successives de l'espai.
1: Gràcies, Albert, abans de marxar la crònica per repassar l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Tina Forest.
9: Bona tarda. Sant Cugat alça la veu en la primera mobilització de les 3 jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents a l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Xavier Saladrigues és professor de l'Institut Leonardo i té clar que la convocatòria d'aquest dimarts serà clau per veure el futur dels docents i l'educació del país.
10: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta, és a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant això ara ja no té aturador.
9: Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Segons Educació, amb dades del 37% dels centres de treball, el seguiment de la vaga és de l'11,40% de la plantilla, una xifra que USTEC eleva fins al 70%.
11: Ràdio Sant Cugat
12: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
13: Ràdio Sabadell.
14: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
15: Ràdio Municipal de Terrassa.
16: Bona tarda, banda de Sant, de Terrassa.
17: El Prat Ràdio.
18: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
19: Ràdio Ciutat de Badalona.
20: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
21: Ràdio Castellà.
22: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Dormir malament és un problema de salut infravalorat que ja afecta fins al 50% de la població espanyola. Realment som conscients si patim algun trastorn del son? Marc Castro li ho pregunta a la doctora Núria Grau, neumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Neumologia.
1: Dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no li donem la importància que té. Segons dades dels neumòlegs catalans, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida, i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents. A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir apnea, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. A més, cada vegada hi ha més factors que poden empitjorar el descans, com l'ús de pantalles a la nit o els horaris irregulars de son. Avui en parlem amb la doctora Núria Grau, neumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Neumologia. Bon dia i benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Des de la Societat Catalana de Neumologia advertiu que un de cada tres ciutadans, com dèiem ara, tindrà algun problema de son al llarg de la vida. Estem davant d'un problema de salut pública?
2: Absolutament, absolutament. La qualitat del son és un pilar fonamental en la salut pública i és una necessitat bàsica per la salut, igual que la bona alimentació o l'activitat física, i així ho recull ja l'Organització Mundial de la Salut. I és un problema de salut pública perquè és un problema molt prevalent el nombre de persones afectades per un trastorn del son. Dins dels trastorns del son n'hi ha de diversos, de diferents categories. El més freqüent és el respiratori, que segurament en parlarem, però clar, engloba molts altres trastorns, com per exemple l'insomni, que és una altra patologia molt i molt prevalent. Per tant, és un problema de salut pública de primer ordre i que hi hem de posar interès i solució el més aviat possible.
1: En els últims anys sembla que estem dormint pitjor o com a mínim s'està dient que es dorm pitjor. Quins factors hi estan influint més?
2: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son. Hem d'afluixar el son, l'hem de preparar al llarg del dia per poder dormir bé, i si dormim bé el nostre dia també serà millor. Per tant, és important promoure una bona higiene del son i detectar precoçment aquests trastorns per millorar la nostra salut.
1: Sovint, de fet, normalitzem dormir malament i és un error. Per què és un error pensar que això és normal?
2: Sí, a vegades normalitzem el ronc, no tots els roncs són iguals, un ronc molt intens, perllongat en el temps, no una nit, que estic descansada o potser he begut una mica més. Una persona que ronca de manera molt intensa durant un període de temps prollongat, això ens ha d'alarmar. No ho podem normalitzar, d'acord? I això ha de fer que haguem de consultar. No podem normalitzar certs símptomes. El cansament tampoc el podem normalitzar. A vegades associem que estem cansats perquè tenim una vida apretada, treballem molt i ens pensem que és normal, però un cansament excessiu o una somnolència en hores inapropiades també ens han d'alertar que la nostra qualitat del son segurament no és òptima.
1: De fet, ja ha dit una cosa que ha estat interessant, que durant el dia es prepara la son. Com es fa això?
2: Doncs sí, ja l'anem preparant des del moment que ens aixequem. El bo és aixecar-nos en una hora correcta, després d'haver dormit 8 hores, això és el que seria ideal. Bé, 7-8 en l'horari, en edat adulta, no parlem de nens, que seria diferent. Les hores necessàries que la persona necessita per dormir va canviant al llarg de la vida i al llarg del creixement. Però si parlem de l'edat adulta, la mitjana edat, en edat laboral, doncs hauríem de poder dormir gairebé 8 hores, i això, doncs, aixecar-nos en una hora prudent, amb el sol, amb llum de dia, que ens toqués el sol, en l'aire fresc, i fer uns horaris d'alimentació regulars. L'alimentació és un rellotge que també ens posa en hora i ens ajuda a dormir millor, la llum solar també, i l'exercici físic, l'exercici físic moderat, adaptat a la nostra situació i a la nostra condició física i mèdica, doncs ens ajuda a dormir bé. No dormim igual si estem tot el dia assegut amb poca activitat o si fem un exercici moderat. L'exercici intens, vigorós i extenuant a última hora del dia tampoc és bo, tampoc ens ajuda a dormir. els esportistes del nivell i del rendiment, que els futbolistes que juguen a l'última hora del dia, aquella nit dormen malament. Aquesta extenuació no és bona per conciliar i poder descansar bé. Per tant, hi ha tot una sèrie de coses que fem al llarg del dia que impacten en la nostra qualitat del son, des de les hores que hem dormit, com les hem dormit, evidentment, la nostra alimentació. El sopar ha de ser lleuger, no podem fer uns sopars copiosos i pesants, això impactarà en la nostra qualitat del son, i hem de fer cert exercici físic durant el dia, a la tarda, de cara a que el nostre descans sigui el millor possible.
1: Parlem dels trastorns, que un dels més comuns és l'apnea obstructiva del son. Què és exactament això?
2: Mira, l'apnea obstructiva del son és un col·lapse de la via aèria superior, aquí a la faringe, aquí al coll, que es produeix quan estem dormint, només es produeix al dormir, i són col·lapses repetits. La via aèria superior es va tancant repetidament, diverses vegades al llarg de la nit. En funció del grau de quantes vegades es produeixi aquest col·lapse, que es diu apnea, doncs serà més lleu, moderat o greu. Quan es produeix aquest col·lapse hi ha una baixada d'oxigen i tota una alteració cardiovascular que impacta doncs, en la nostra salut a llarg plaç. I aquestes apnees el que fan, a part d'aquest risc cardiovascular inherent a l'apnea, doncs, produeix mal descans nocturn per aquesta fragmentació en el son, perquè el nostre cervell està mig pendent de que tornem a respirar i ho aconsegueix, però a expenses de tenir un son fragmentat i, per tant, de pitjor qualitat.
1: Per tant, què li passa al cos quan una persona té apnea mentre dorm? Només li afecta el cor o afecta més parts?
2: Mira, l'impacte de l'apnea del son és molt important, Impacta la qualitat de vida, per tant, és el que dèiem, un son de mala qualitat, seran pacients que s'aixequen cansats, s'aixequen com si aquesta nit no l'haguessin dormit, tot i haver passat doncs, unes hores suficients al llit, s'aixequen embotats, amb mal de cap, una mica espessos, dificultat de concentració, problemes de concentració, memòria o acadèmic, en funció de l'edat de la persona. Això pot incidir doncs, en problemes i de riscos, de riscos laborals, si hem de conduir, de més. Això són els símptomes que el pacient té, pacients de mal descans nocturn. I l'altra conseqüència és el que dèiem, doncs, és un factor de risc cardiovascular. S'ha associat a hipertensió arterial, a diabetes, a malalties cardiovasculars com l'ictus, les arrítmies, i per tant hi ha un risc de mortalitat a llarg plaç, no puntualment, que ningú s'espanti, però és una mica com si hipertens, que a la llarga doncs, impacta en el nostre sistema cardiovascular i si no es diagnostica, doncs, d'aquí aquesta importància, i fixar-se en aquests senyals d'alerta.
1: De fet, ja ho deia jo a la presentació, però parlem de la magnitud del problema. Quantes persones podrien tenir apnea del son a Catalunya actualment?
2: Mira, els estudis d'epidemiologia doncs, diuen així poblacionals que entre un 4 i un 10% de la població adulta presenta apnea del son amb repercussió clínica. Si això ho extrapolem a la població de Catalunya, doncs són aquests 300.000, 600.000 habitants que podrien tenir aquesta malaltia. És una xifra molt elevada. La major part d'ells encara sense diagnosticar.
1: I per què hi ha tant infradiagnòstic?
2: Mira, falta de diagnòstic, sobretot és el desconeixement. Són símptomes, però que dèiem, que les persones, els pacients, no identifiquen com que sigui patològic. La normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància. El cansament, també. A vegades sempre tenim alguna explicació que ens ajuda a considerar que aquest cansament el podem justificar per altres causes. I després, bueno, sobretot és les llargues llistes d'espera que tenim per accedir a una unitat del son i fer el diagnòstic amb l'estudi del son.
1: I quan una persona sospita que pot tenir apnea del son, quin seria el circuit habitual perquè pugui començar a fer-lo?
2: Sí, quan alguna persona comença a sospitar que alguna cosa no va bé a la nit, o bé perquè la parella de llit li fa referència, o bé pels símptomes que ell presenta durant el dia, aquests símptomes que hem comentat, el que ha de fer és consultar el seu metge capçalera, que sol ser el primer punt de contacte, i el metge capçalera el que farà és valorar el risc inicial, en funció de la professió, dels símptomes, la intensitat dels símptomes i tot el que expliqui el malalt. En funció d'aquests símptomes, doncs el pacient segurament serà derivat a pneumologia i es farà el diagnòstic diagnòstic, que serà una polisomnografia, un estudi del son, en el qual es determinarà el grau de severitat de l'apnea del son. I es podrà determinar el tractament.
1: Exacte, i aquestes proves permeten diagnosticar aquests trastorns del son, exactament aquest estudi del son, què és el que et fan dormir?
2: Sí, es passa una nit a la unitat del son, es posen uns sensors, no és invasiu, són uns sensors, unes bandes toràciques i el tòrax, un a l'abdomen per veure els moviments respiratoris, un tubet aquí dins el nas però només insinuat per veure el flux respiratori, per veure com respira, com respirem i determinar les apnees, un didal que ens determina el nivell d'oxigen i amb aquests sensors doncs tenim el patró respiratori del pacient i podem comptabilitzar i definir el nombre d'apnees que presenta aquell pacient a la nit.
1: I un cop diagnosticat, quin és el tractament més habitual?
2: El primer, hem de dir que el primer pilar és realitzar canvis en l'estil de vida. La causa número 1 de l'apnea del son és el sobrepès i l'obesitat, que actualment també és una epidèmia en la nostra, en la població actual. I, per tant, hem de fer èmfasi que hem de perdre pes i millorar el nostre estil de vida. Però això, com que porta un temps, doncs per poder controlar les apnees i resoldre-ho, el tractament prínceps és la CPAP, que és una màquina, les seves sigles en anglès, de pressió positiva a la via aèria. És una màquina que s'utilitza només per dormir, amb una mascareta que es col·loca al nas o al nas o a la boca, en funció de cada pacient, i es té a la tauleta de nit, endollada la llum, i cada nit el pacient s'ha de col·locar la mascareta, l'engega, i aquest aire, que no és oxigen, és aire a pressió contínua, evita que aquesta faringe es tanqui i produeixi aquestes apnees. I, per tant, es restaura tot el patró respiratori, desapareixen les apnees, la qualitat del son millora enormement i es protegeix a nivell cardiovascular totes aquestes alteracions que produeixen les apnees.
1: Estem diagnosticant ara més casos o simplement en som més conscients?
2: Jo crec que en som més conscients, la població, el personal mèdic, els professionals ho coneixem molt més, perquè això els que ens hi dediquem doncs, ho tenim molt present, evidentment, però els metges de capçalera ja ho tenen molt present, els cardiòlegs també, els nefròlegs, altres especialistes que veuen doncs, hipertensions, cardiopaties, els neuròlegs ja tenen en mente molt, molt important poder interrogar què passa a la nit, perquè nosaltres estem de dia desperts i a la nit estem dormint i també passen coses a la nit. I la nit fins fa uns anys la teníem una mica oblidada. I per tant, el personal sanitari cada vegada és més conegut. La població també està envellint, com dins de l'envelliment doncs també és més freqüent les alteracions del son en l'envelliment. I per això, conscienciació social i mèdica doncs, respecte a aquesta qüestió i el coneixement més gran de l'apnea del son i la seva relació amb certes malalties.
1: Hem parlat d'aquesta qualitat del son i de la importància de dormir bé, descansar bé i tenir una bona salut amb Núria Grau, que és pneumòloga i coordinador del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Moltes gràcies per l'entrevista.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Arribant a 4:45 de la tarda, moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, que avui potser l'haurem de tancar quan comenci a ploure, ja veurem. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Com ha anat la festa major?
1: Oi, perfecte.
0: Sí, no?
1: Amb ressaca, encara.
0: Sí, sí.
1: Amb ressaca.
0: Vinga,
1: doncs
0: sí, ja
1: no, està. Va ser la passada de Sant Anastasi, la veritat és que sempre replega moltíssima gent i ens ho gaudim de la festa i els que hi participem encara més.
0: Em consta. Bé, doncs saludem també la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim via telefònica des de Sabadell. Georgia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
2: Ja tenim ressaca.
0: Tu també em ressaca? Però si la festa major de Sabadell encara no... Ah,
2: pel Barça.
0: Mira, ara parlàvem amb el Jordi. Ara, amb el Jordi Mulgó, que és administrador i jubilat, m'acompanya a l'estudi de Sant Cugat i precisament parlàvem d'això, del Barça.
3: Visca el Barça.
0: Visca. I ressaca per què, Georgia, que ho va celebrar?
2: Nena, podem acabar a 4:00 de la matinada. Mare meva, sort que Sabadell era festa dilluns.
0: Però hi vas anar al camp?
2: No.
0: No.
2: La festa la vam fer aquí a Sabadell, nosaltres.
0: Ah, en petit comitè, particular, no?
2: Sí, però també és molt divertit, no? Perquè anem a un bar que hi anem molt sovint, i clar, s'ajunta molta gent, i inclús s'ajunta gent que no coneixes. I al final vam acabar com 8 o 10, que no ens coneixíem de res, saps?
0: Sí.
2: Pues de festa.
3: Això és el millor, que no us coneixeu de res, ja heu fet amistat.
0: Oh, clar.
3: Això és el Barça.
2: El que passa que jo era la mama de tots, perquè tots tenien 21, 22, saps?
0: Bé, també està bé, també està
3: també,
0: bé.
3: També, home.
0: Hi ha una cançoneta que es canta al Camp Nou que diu "El Barça és la nostra vida".
3: Pues ja està.
0: Mira, ja és una mica això, però no, està bé, tu. Una mica d'esbarjo. Bé, doncs, després de celebracions, mira, els que deuen tenir ressaca són els jugadors del Barça, que ahir van fer la rua.
3: Hosti.
0: 5 hores de rua, que no sé ni com van arribar a casa.
3: Es van passar
0: de voltes. Però vaja, demà tenen partit i ja veurem què és el que passa. Anem a parlar dels temes d'actualitat que us proposava per avui. I precisament en una jornada com la d'avui, de vaga general a ensenyament, que ens porta a parlar d'una altra qüestió. Però és una qüestió que crec recordar que en tertúlies de temporades passades també havíem abordat, que té a veure amb la calor i de si les escoles i instituts estan prou adaptats per fer front a l'arribada de la calor, que no serà avui, perquè avui estem esperant la pluja, però quan arribi la calor, que arribi per no marxar, fins que no canviem d'estació... potser patirem. I és que hi ha un estudi, un informe d'Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que està alertant dels riscos en la salut i també en l'aprenentatge, i proposa una sèrie de plans curts i a llarg termini per adequar aquests equipaments, aquestes escoles i instituts, que són pràcticament la meitat dels que hi ha a Catalunya. I algú es podria preguntar, vols dir que hi ha tanta urgència, tanta necessitat? I és que, efectivament, del canvi o de l'emergència climàtica ja fa temps que parlem. Però de l'escalfament global també.
3: Fa anys.
0: I això s'acaba notant a en tots els àmbits. Però estem parlant d'infants, de joves que estan encara a les aules fins al 20-21 de juny, i ja en aquella època la calor apreta. O sigui que si els equipaments no estan adequats, és inevitable pensar, doncs, que això els afectarà. M'agradaria preguntar-vos si vosaltres penseu que, igual que es fa, per exemple, en l'àmbit laboral, sí. No? Que hi ha doncs, una reglamentació de sí. Quina temperatura hi hauríem d'estar, i depenent dels sectors doncs, hi ha doncs, unes normes més concretes. En aquest àmbit també caldria doncs, crear exactament una normativa en quant a temperatura perquè quedés una mica reglamentat o no?
2: No.
0: No. I això?
2: És que ara he pensat, és que ara m'has fet fer memòria. L'any passat, quan feia tantíssima calor, jo tenia una cita a Ciutadania. No, has de canviar la cita, perquè qui arriba tard, no. No, no, és que fa massa calor i a dalt no tenen aire condicionat i han plegat.
0: Ah.
2: Mm-hmm. I ja dius, és fantàstic, jo tampoc tinc aire condicionat a la botiga i em foto de calor. Val? I obro les portes. I a més és un edifici que és modernista, que les parets són d'aquelles tan amples, estan en l'últim pis, amb les finestres obertes, i passa aire. I dius, aviam, a sant de què? O sigui, l'Ajuntament està gastant aquí calés de terri a dret amb xorrades i no els hi poden posar aire condicionat. Ara imagina't tu si a les escoles fessin el mateix. Llavors, com es diu allò? O sigui, la conciliació familiar. No, els nens no poden anar a escola perquè fa massa calor, perquè no tenim calés per posar-los un aire condicionat. Què fan els pares? Demanar baixa per anar a cuidar els nens, els nens es queden amb les àvies...
0: Clar, és que ens poden... Ens podem plantejar moltes coses, Georgia, però d'entrada ja t'estan dient és que els equipaments que hi ha no estan adaptats per la calor que ens vindrà, ja no només aquest any, sinó d'aquí un parell, d'aquí tres, d'aquí cinc, d'aquí deu. O sigui que això s'ha de començar a treballar i s'ha de començar a preparar d'alguna manera.
2: Oh, clar, però si de base ja no arreglem res...
3: Aquí està.
2: Aquí està, és que si de base ja no arreglem res... Que és com si comencéssim la casa per la teulada. O sigui, és que no em foten ni una de bona, eh?
3: No.
2: Així de clar t'ho dic.
0: A veure, no. Jo crec recordar, si no us sona a vosaltres, no sé si l'any passat, en alguns centres escolars parlaven de ventiladors, que havien posat ventiladors i obrien finestres doncs, per acabar ajustant una mica la temperatura, perquè si no allò semblava un forn.
2: Si no, encara sortirà algun il·luminat dient que els hi posin una palangana amb aigua freda als peus,
3: sí.
2: Perquè es refresquin.
3: Sí.
2: És que no.
3: És que jo penso...
2: Que estan en barracons.
3: Sí, jo penso que s'ha d'agafar el toro per les banyes.
2: Home,
3: és que no hi ha més. Hi ha moltes escoles, hi he estat buscant una mica aquest dematí, i hi ha moltes escoles que són dels anys 60, que encara sobreviuen.
0: Pues
3: i encara sobreviuen. Si allà m'hi poses un ventilador, és que jo me n'enric. Jo me n'enric, perquè no estan ni aïllats, ni aïllaments, ni finestres noves, no hi ha res. Hi ha calefacció? Segur. Però que el de més està, bueno, cuidat, perquè si no, no ho podríem fer...
0: Però que, vaja, que vens a dir que no s'ha fet un manteniment.
3: Exacte.
2: Clar que no.
3: Gens... Hem d'aprofitar, a veure, tots els governs, jo ja no parlo de polítics, tots els governs han passat per la Generalitat, tota mena de govern. Ningú s'ha preocupat d'això quan fa 10 anys ja que parlem que la temperatura pujarà, que temperatura pujarà. No, se'n van al Parlament, es barallen... si els Mossos han d'anar a l'escola, si no han d'anar a l'escola... Bueno, siguem serios.
0: Bueno, si ara hi ha un altre...
3: Siguem serios.
0: Hi ha unes altres discussions.
3: Exacte.
0: Que no
3: Home.
0: Són aquestes, però a veure si algú t'està fent una feina i t'està alertant, doncs que hi ha una situació que caldria que algú comencés a posar-s'hi. Anna Maria, que no t'hem sentit.
1: No, mira, jo és que, clar, jo estava pensant i rumiant des de la meva vertent, no? Des d'infermeria, tot i que està jubilada, però infermera ho ets sempre. Vull dir, això no t'ho treu ningú, encara
0: Exacte.
1: Que estigui jubilat. I penseu que aquestes temperatures que agafen segons quines escoles, de segons quins territoris, perquè no és el mateix l'escola doncs, que està a Banyoles que la que està al Pla de Lleida o al Pla d'Urgell o les terres de l'Alt Camp, no és el mateix, els cops de calor a la canalla són bestials, però bestials, perquè els nanos és com la gent gran, els hi costa molt veure, i per tant tampoc estan tot o hidratats que tindrien que estar. Les temperatures que agafen certes escoles en a les aules són d'escàndol. Vull dir, són d'escàndol. No, és que ni el nano es pot estar per el que li estan ensenyant, ni res de res. Vull dir, això és així. Jo el que passa que el que me n'enfoto és perquè amb el temps que fa que parlem del canvi climàtic, que ara estem parlant de 5 a 10 anys per poder solucionar aquests problemes. Escolteu-me, de 5 a 10 anys... com sempre, ja ho haurem fotut tard. Vull dir, això és així. Si ara ja estem fent tard, imagineu-vos a dintre de 10 anys, no? Perquè és que, clar, és que ens estem acostant ja al 2040 dintre de 10 anys. Per tant, com sempre, titulars, titulars i titulars, però posar-se a fer feina... Poca.
3: A
1: manteniment, estic completament d'acord. Nosaltres tenim escoles aquí a Badalona que els familiars pengen unes fotos d'uns lavabos, d'unes parets, d'unes aules que fan vergonya. Vergonya que aquells nanos estiguin estudiant allà. Per tant, clar, la inversió és gran, però és que si no invertim els calés que tenim en coses essencials, com és educació i com és salut, doncs no sé en què els invertirem. Vull dir, les coses són així.
3: Ara m'il·lumino. Perdoneu.
0: Mira, sí, m'ha arribat un flash.
3: M'arriba un flash.
0: Vinga.
3: Tinc el dubte de que el manteniment no és de la Generalitat. El manteniment de les escoles és dels ajuntaments. És possible.
0: Les escoles bressol, sí.
3: I les de...
1: I alguna escola. Alguna escola de primàries també, eh?
0: Algunes.
1: Sí.
3: I els instituts ja se m'escapa del tot, ja. Però que els ajuntaments tenen com a mínim corresponsabilitat, em sembla que aniríem bé.
0: Però tant se val, anem a parar a una administració.
3: Sí.
0: Tant si és la primera com si és la més gran.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Algú s'ha de fer responsable d'això. Però jo pel que veig i pel que esteu comentant, la sensació és que la societat encara infravalora l'impacte de la calor.
3: Sí,
0: no? I la calor, doncs, ja hem sentit notícies que ha matat persones.
3: I tant.
1: I tant.
3: I gent treballant i gent jove.
0: Cops de calor, treballadors...
3: I tant.
1: Sí,
3: és així, eh?
1: Els cops de calor, penseu que són... És que et dona la sensació que aquella persona inclús ha perdut el cap, vull dir, hi ha uns deliris impressionants. Sí. Però és que si li afegim doncs, que és un nano doncs, que és diabètic, o és un nano que té una cardiopatia congènita, o és un nano que té una insuficiència renal, els cops de calor, vull dir, poden ser mortals, tinguin l'edat que tinguin. Vull dir, estem també carregant els mestres d'una responsabilitat que no tenen per què tenir. És que, clar, és que és així.
2: I
1: no sé si heu vist avui...
2: És que...
1: Mana?
2: Sí o no? I tot per una incompetència d'uns polítics.
3: Sí. Siguin d'on siguin, ajuntaments, governs...
1: És igual. Algú fa malament la feina, estiguin a l'estament que estigui. Vull dir, això és així.
0: Mira, de les poques coses que sí que hem vist que s'han fet els últims anys és allò de crear ombres, no? En els patis, a les zones exteriors, posar aquelles lones per protegir-los una miqueta més de la calor.
3: Les famoses veles que se li diu.
0: Sí. Però, de fet, un altre dels conceptes que també hem sentit a parlar molt els últims anys és dels refugis climàtics.
3: Sí.
0: Les escoles...
3: Ho poden ser.
0: Mm-hmm. O sigui, funcionen...
1: Si estan en condicions, sí.
3: I tant.
0: Aquí anaven. Doncs si necessitem refugis climàtics, ja no només pels alumnes, no? Perquè estiguin estudiant i atesos en condicions... aquesta altra funció que haurien de fer per la resta de població com a refugis climàtics doncs tampoc no la poden fer.
3: No, és que és així. I a més, deixeu-me afegir que estem caminant cap a l'any 30 i tothom diu, a veure, els combustibles fòssils han de desaparèixer. Les calefaccions, avui per avui, jo n'estic convençut que la majoria són de gas, de gasoil... Coi, hem de començar a remoure, hem de començar a pensar en aquestes coses. I si comencem a pensar aquestes coses i veure que falten 4 anys perquè tot això vagi de baixa i, per tant, els preus es dispararan, a veure què coi farem a l'hivern. És que no ens preparem per lo que ens està venint. Ha de ser energia neta, doncs ha de ser electricitat. L'electricitat serà eòlica, serà el que tu vulguis. Però és que aquí encara posem ventiladors. Bueno, jo ho veig fatal. Ningú es preocupa, ningú fa proposicions, ningú... No ho sé, és que aquest país fa... A mi em sap molt greu dir-ho, però fa pena. Fa pena. Ja, ja fa massa anys que estem així. I...
1: Mira, ara no sé si heu vist...
0: Digues.
1: No, perdoneu, no sé si heu vist avui a TV3, però que han dit que es presentarà un estiu amb unes calors fortes i que, a més, amb risc d'incendis, vull dir, amb un risc d'incendi altíssim, com pot ser que no hagin viscut cap estiu. Bueno, quan es crema un bosc, ja ho sabem, la temperatura, el que arriba a pujar, a part del que ja realment pugi, no?
3: Sí.
1: I després, doncs, clar, és que... I donem les notícies com, no sé, com si expliquéssim una història, no?
3: Sí.
1: Mireu, hi havia una vegada, no?, que van dir que podia passar això, però realment, vull dir, donar-te solucions, dir, ens posem a la feina per... Tampoc, vull dir,
3: no.
1: Ara ens queixarem d'incendis quan no hem netejat boscos. Mm-hmm. Doncs bé, doncs estem amb les mateixes.
3: Exacte, ja ho sabem, no? Què ens passarà.
0: Llavors, què proposeu que s'hauria de començar a fer? Ajustar horaris, per exemple? Home, a veure, hi ha les jornades... ara no em sortirà el nom. Quan fan
3: aquestes
0: intensives. Sí, exacte, les jornades intensives que...
1: Però el mes de juny i escola pública.
2: Intensives, Carme.
1: Que només van al matí.
2: Però sí, però per qui?
1: Per les escoles públiques.
0: Sí.
1: Les concertades van matí i tarda. I les privades.
0: Ja sé el teu dubte, ja sé per on va, Georgia, no? Que els pares que han de treballar, llavors què fan amb les criatures si han de tornar a casa i no hi ha ningú i qui se'n cuida?
2: Clar, és que ho veus?
0: Sí.
2: Però com sempre anem al mateix, anem cap a la base.
0: Sí, sí.
2: Aquí només fan les jornades públiques. Les jornades intensives les fan els col·legis i els funcionaris, no les fa ningú més. I les empreses. Però la resta... És que no hi ha cap tipus... És com quan van dir de canviar els horaris comercials, quan van dir de canviar l'horari, els canvis aquests d'horari que fem a l'estiu i a l'hivern. És que no es fot res. Ho deixen anar i ja en parlarem d'aquí 10 o 15 anys. Llavors,
1: és que, de fet, els horaris de les botigues és demencial, que teniu.
2: Home, per
3: sí.
2: favor.
1: És demencial, els horaris.
3: Sí,
1: és
3: sí.
1: que
2: de veritat...
1: I això és així.
2: I els restaurants igual.
0: Hi ha la majoria que tenen horaris, però hi ha botigues que no tenen horaris.
3: Que bo.
2: Exacte.
3: No. Són 24 hores.
0: Exacte. Aquesta és la justificació. Són 24 hores.
3: O sigui
0: que... Són 24 hores.
2: I ara que parlàvem del temps, espereu que diu que a partir de dijous pot venir fred àrtic.
3: Ah.
0: Aquesta
3: és
0: nova.
3: No la sabia.
0: Aquesta és nova, eh?
2: No ho heu sentit?
0: Quina és la teva font d'informació? Qui t'ha dit això?
2: No, Meteo, on t'ho he vist? Meteo, no sé què.
0: Meteocat?
3: Sí, Meteocat.
2: Sí. No era el Meteocat,
0: no?
2: Una altra. No, era espanyola. Se m'ha sortit així, en el Twitter, així, tot allò que et surt. Mm. I dic, bueno, m'ha sortit.
1: I avui ara que ja hem guardat les coses de llana,
2: no
1: les tornarem a treure.
3: Ara tornarà la grip.
2: Si t'ho n'has esperat, a partir de dijous pot nevar i farà un fred polar i tal. Dic, sí que ho he vist. Vull dir que ella també ho ha vist. Per algun lloc. Però sí, a partir de dijous, però pluges intenses...
0: Ja veurem,
2: bueno,
0: ja veuràs què passa.
2: Ja veuràs tu com riurem. Mm. I ara està tronant, aquí a Sabadell.
0: Ja trona? Mira, sí. Aquí de moment el sol ja s'ha tapat,
3: ha desaparegut,
0: no?
3: Sí.
0: Ara ja ens hem quedat...
2: No, acaba de fer un tro, ara mateix.
3: Sí.
0: Vinga, a veure si ens dona temps d'acabar la tertúlia i que pugueu tornar a casa tranquil·lament.
2: Sí, ja hi som.
3: Deixeu-me afegir...
1: Oi, la Jorge ho té bé.
3: Deixeu-me afegir una altra cosa més...
0: Però no gaire llarga, perquè si no, no ens donarà temps de parlar de Bitcoin.
3: Els diners dels pressupostos no arriben.
0: Quins pressupostos?
3: No arriben.
0: Pues encara no hi ha pressupostos.
3: Però hi havia un acord que faríem un finançament pactat, no sé què. Tot això no es fa res. Clar, com vols que comprem aires acondicionats si no hi ha pressupost?
0: Home, de fet, ara... La pujada de sou que demanen els professors tampoc no es pot fer.
3: No. Clar que no, clar que no. Però bueno, en fi, ara sí que callo.
0: No, és que si no sabem en quins diners comptem, tampoc no es poden fer segons
3: sí
0: quines coses.
3: Sí que es poden fer. S'han de fer pressupostos i s'ha de saber amb el que volem gastar i les prioritats que tenim. I la prioritat primera són els nens, i són la formació, i són el nostre futur. Bueno.
0: Pregunta al govern a veure què diuen.
3: Exacte.
0: Deuen tenir tantes prioritats que no saben ni per on començar.
3: No, encara estem a Canàries. Encara estem a Canàries.
0: Sí, és una prioritat menys. Parlem de Bizum. Parlem de Bizum perquè sembla que a partir del dia 18, i això, mira, la Georgia ens ajudarà a veure com veu el tema. A partir del dia 18 de maig, això és a dilluns que ve o diumenge?
3: Dilluns.
1: Dilluns.
0: Sí?
3: Sí, dilluns.
0: Doncs,
3: sí.
0: Mira, a tots aquells que tinguin CaixaBank, Bank Inter o Banc Sabadell, i no és un anunci, podran fer servir el Bizum. Per pagar en els establiments físics, eh? Ja no parlem de restaurants, sinó si te'n vas a una botiga a comprar qualsevol cosa, podràs fer aquest pagament. I és que és una mesura que impulsa a Europa, també té interès en que la gent vagi aparcant el tema de les targetes de crèdit, que qui controla tot això són els Estats Units, són els qui recullen tota la informació que els aniria molt bé a Europa per saber doncs, què fem i què deixem de fer, no? Bizum, diuen que els comerciants no estan gaire d'acord, no? Que serà un bon invent això de que la clientela pugui pagar amb Bizum?
2: No.
0: Per què?
2: No, perquè no, perquè això t'obliga a... Aviam, a mi ja m'han pagat algun client quan el Datafon no funciona, perquè aquesta és l'altra. Et faig un Bizum, però clar, què passa? Els haig de donar el meu número privat, el meu. Val? Llavors em va a la meva compte particular, no em va a la compte de la botiga, ets a fer un traspàs. Val? Llavors aquest obliga a tenir una tercera línia de telèfon que només sigui pel Bizum, que estigui lligada a la compte de la botiga, o del comerç, o el que sigui. Mm-hmm. Sí?
0: Sí.
2: Clar. Ara, a partir d'ara, veuràs anuncis que diuen... Ara deien, fins ara, te damos dos línies gratis o te damos tres, ara te'n donaran cinc. Perquè, clar, com ho fem, això? Com ho volen gestionar, això?
0: A veure, jo no sé dir-te exactament com serà el funcionament. Pel que tu expliques, evidentment, necessites una línia...
2: Exacte.
0: On estigui associat aquell número de Bizum a través del qual nosaltres podrem fer el pagament.
2: Exacte.
0: Però si fos només això, la resta trobaríem més inconvenients?
2: Jo... La gent està molt acostumada a pagar amb targeta.
0: Ja, però és que els hàbits es poden canviar,
3: Es canvien.
2: Ui!
3: Va, ja costa.
2: Fins que vagi una altra pandèmia.
3: Sí,
2: sí.
0: Mira, l'última no va canviar res gaire.
2: Però va canviar.
3: No. Sí.
2: Que la gent diners... no paga. El 98% de la gent em paga amb targeta.
3: Sí.
2: 5 cèntims amb targeta.
3: Sí,
0: 20 cèntims amb targeta.
3: Oh, no,
2: 5 cèntims. I llavors encara els hi preguntes, hosti, no tens 5 cèntims? No. Hosti, nen, que la comissió... Ah, però que et cobren? Hòstia, però on viviu? Jo a la canalla, Però a quin país viviu? A quin món viviu? El de TikTok, res més. Perquè, clar, que no pot ser, home, que no. Mm-hmm. Que no.
3: Jo estava pensant que, a banda dels interessos europeus, perquè no surti tanta informació d'Europa i els americans no en disposin, a darrere de les entitats bancàries hi ha un altre interès. És a dir, la feina que ara segurament està fent algun treballador per ordenar o per carregar... O pocs treballadors ja per fer el càrrec d'una visa, ai, comprat, no sé què, no sé quant, però tot això desapareixerà, perquè la feina...
0: Vols dir que no ha desaparegut ja?
3: No,
2: clar,
3: del tot.
2: Se'l fa una màquina, que no ho fa.
3: Sí, bueno, però no del tot, perquè amb el Bizum jo faré la feina d'aquestes persones, perquè jo ordenaré de la meva compte a l'altra compte i ningú haurà de tocar res.
2: Però hi ha un banc al mig.
3: No, res. El banc te guardarà els diners, però ell no tindrà ni despeses. És que no en tindrà, perquè és que no hi haurà ni interessos, no hi haurà ni comissions per haver-ho fet.
0: Home, sí, comissions, sí. Comissions, sí, eh?
3: Si em volen convèncer a mi, si em volen convèncer a mi, jo la comissió no la pago, eh? I no faig servir el Bizum.
0: No, però és igual que les targetes. És igual que l'ús de les targetes. També s'ha de pagar, sí,
3: bueno,
0: els establiments.
3: Si tu fas aplaçaments...
2: I menys mal que amb les targetes et fan una tarifa plana. Però et marquen, eh? Que facturis de 2.000 euros a 4.000 euros al mes...
0: T'ho faran igual.
2: I ho faran igual, exactament sí. Igual.
0: Uh-huh. Ana Maria, deixeu-me que l'Ana Maria no ha obert la boca. Hòstia, per parlar del Bizum.
1: No, estava escoltant. No, és que, vull dir, sobretot escoltava la Geòrgia, perquè és veritat que molt poca gent sap que el comerç, vull dir, surt perdent quan pagues amb targetes, perquè és així, vull dir, no sé que sigui un comerç immens, el comerç familiar, el banc, vull dir, se't carrega, però jo crec que si comencem a fer servir el Bizum en lloc de les targetes, també es carregaran un tant per cent, eh? El banc no crec que hi surti perdent, ni molt menys.
3: És possible.
1: No sé, em dona aquesta sensació, eh?
2: Pregunto.
0: Perquè això va cada dia a menys, igual que la tertúlia, que ens hem quedat ja sense temps. Sí. senyores i senyor, moltíssimes gràcies. Que no us agafi la pluja. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: I 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Aquesta hora podem comentar incidències en aquesta xarxa viària, algunes un pèl lluny de l'àrea metropolitana de Barcelona, però les volem comentar. Accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, cua de més de 4 quilòmetres entre Esparreguera i Collbató. Aquests problemes, com us dèiem, a l'autovia A2 en sentit Barcelona a causa d'un accident. AP7, a l'altura d'Hostalric, un altre accident, només un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, anant des de Barcelona cap a Girona, cua de més de 6-7 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric. Per tant, problemes en aquest tram de l'AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. I ara sí, més a prop de Barcelona, pot anar B20, passat el túnel de Santa Coloma, un accident, s'estan acabant de reparar uns danys a la via, en sentit Mataró hi ha un carril tallat, aturades un parell de quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i Santa Coloma de Gramenet. Això a la pot anar B20 sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger, bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El terrassenc Aleix Prat li agradaven els temes d'empresa i de tecnologia i es va formar en aquests dos camps. Actualment és gerent d'una empresa familiar. Avui, de la mà del company Sergi Estapé, passa pel Connectats.
1: Bona tarda, doncs, com comentaves, estem amb l'Aleix Prat, que és gerent de l'empresa Mativa. Aleix, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Sergi. Gràcies per convidar-me.
1: Molt bé. Mira, explica'ns una mica. Tu vas, diríem que tot comença amb la teva carrera professional estudiant empresa i tecnologia, no? Per què vas voler fer aquesta formació?
2: Sí, mira, jo sempre he sigut una persona que m'inquieta i que m'entusiasma la tecnologia, però em considero o em defineixo a mi mateix com un emprenedor híbrid. És a dir, soc una persona de negoci amb mentalitat tècnica. Mm-hmm. Llavors, sempre tenia el debat de què fer, si AD o una enginyeria, i vaig descobrir aquest grau, que és una mica una barreja de les dues. Fas coses tant de negoci com coses més tècniques.
1: Mm-hmm. O sigui, les sortides poden anar cap un cantó o cap un altre, més o menys.
2: Sí, de fet, dels companys de la meva mateixa edició, hi ha hagut companys que han acabat treballant com a desenvolupadors, i avui són programadors, i hi ha hagut companys que han acabat treballant en un rol més de negoci, ja sigui en una consultora, en una startup, però en un rol més de negoci, sí, sí.
1: Mm-hmm. Però tu tenies ja pensat més o menys cap on volies encaminar o preferies mentre la formació anar veient cap on podies anar?
2: Jo, sincerament, no em veia treballant com a programador i programant 8 hores al dia, per això mateix que et dic que sempre m'ha cridat també la part de negoci. Llavors, a mi em preguntaves fa 7 anys com em veia en un futur i et diria treballant en un rol de negoci relacionat amb el món de la tecnologia, que és justament on em trobo ara.
1: Mm-hmm. Quan acabes, primer te'n vas a treballar en una startup de Barcelona, no?

0: acabar la carrera, com et comentava abans, hi ha companys que van com a programadors, però els que no van com a programadors, que van en un rol de negoci, la gran majoria que van en una consultora gran, vale? Una de les Big Four. A mi no m'acabava de cridar aquest sector i vaig ser dels pocs que va decidir anar en una startup, amb tot el que això comporta. És un rol molt més polivalent, has de fer de tot, i jo en aquesta startup de Barcelona feia de product manager. És a dir, jo tenia un producte assignat per mi i era el que m'encarregava doncs, d'anar parlant amb l'equip tècnic per millorar aquest producte, d'anar parlant amb els comercials per aconseguir nous clients i perquè els que tinguéssim es fidelitzessin.
1: Mm-hmm. I quan, no sé, quan passa el temps, no sé què és el que et porta a canviar, no? Estàs aquí un any i mig, perquè suposo bueno, que per tu era tot nou, però, clar, també hi havia un negoci familiar. Com fas el pas d'un cantó a l'altre?
0: Bé, mira, jo vaig estar en aquesta startup de Barcelona un any i mig, uh-huh. I realment hi vaig aprendre molt. Sí que va haver un moment on probablement a mi mateix em demanava més responsabilitat i se'm va obrir aquesta oportunitat. Vale? La família... Mativa és una empresa familiar d'aquí de Terrassa, és una empresa tecnològica, però està sota el paraigües d'una altra empresa també familiar de la mateixa família d'aquí de Terrassa, que és flexible. Uh-huh. Llavors, apareix l'oportunitat d'agafar una persona de negoci que s'encarregui de portar el dia a dia de Mativa. Vale? Mativa en aquell moment érem 10 treballadors, dels quals 9 eren tècnics, i des que he entrat jo he agafat aquest rol més de gerent, on sobretot tinc un pes molt important en la part comercial.
1: Mm-hmm. Aclarim que quan diu que l'empresa es diu és flexible és el nom de l'empresa, eh? No vol dir que l'empresa sigui flexible, sinó que també ho deu ser, però que flexible és el nom de d'aquesta empresa que diríem que està per, bueno, que està per sobre de Mativa i és la que una mica la que ens comentava l'Aleix. Explica'ns una mica exactament, dius això, no? Que fas com un rol comercial i explica'ns una mica que exactament a grans trets a què es dedica Mativa, no?
0: Sí, contestant abans sobre flexible, correcte. L'empresa és flexible, però es diu flexible de nom, flexible amb dues X. Uh-huh. En quant a Mativa, és una empresa informàtica que s'encarrega de, o està especialitzada en el desenvolupament de software a mida. Uh-huh. En el món del software, en el sector informàtic, hi ha dos models de negoci. Un model és el SaaS, i amb això vull dir software as a service, i aquest model consisteix en que una empresa desenvolupa un producte i hi ha N clients que utilitzen aquest producte a canvi de pagar X euros al mes per uh-huh. poder utilitzar-lo, però en cap moment és seva la propietat. Uh-huh. En canvi, Mativa el que fa és desenvolupar programes informàtics no per N clients, sinó per un de sol. És a dir, és una empresa que té una necessitat concreta i que aquesta necessitat requereix d'un programa informàtic fet a mida perquè es pugui adaptar a aquesta necessitat. Llavors hi ha aquests dos models i Mativa s'especialitza en el segon, en el de desenvolupar solucions informàtiques personalitzades a les necessitats de cada client.
1: Mm-hmm. O sigui, quan parles d'un software a mida, és a dir, el client ve t'explica, però suposo que també vosaltres deveu aportar la vostra part d'assessorament. Home, potser millor que vagis cap aquí, millor que vagis cap allà, no? Suposo, eh?
0: Correcte. Nosaltres, de fet, el cicle de venda el definim en dues fases. Primer, hi ha just el que tu comentes, que és una fase... Nosaltres internament li diem definició i anàlisi, però bé, és el mateix, on bàsicament el que fem és, a través de workshops presencials, és a dir, reunions presencials amb el client, li demanem que es despulli davant nostre, no literalment, sinó que ens expliqui com treballen actualment, quins problemes tenen, i a partir d'aquí nosaltres fem un estudi de què és el que pot necessitar. D'aquesta fase de definició d'anàlisi podem sortir amb dues conclusions. Una que és, escolta, necessites un programa fet a mida i jo et puc ajudar. I l'altra que és, escolta, tens aquesta necessitat, però hi ha softwares estàndard, això que comentàvem del SaaS, que t'ho poden solucionar. Nosaltres som sincers amb el client. Si no som nosaltres i ja s'ha d'anar amb un SaaS, li diem. I la conclusió d'aquest assessorament és una d'aquestes dues vies. I a partir d'aquí seguim avançant si es dona el cas de que el que necessita és un programa informàtic, un software fet a mida per ell.
1: Mm-hmm. Em deies que havíem parlat anteriorment que us definiu com a software factory boutique, no? Què vol dir
0: Correcte.
1: Això?
0: Correcte. Aquesta paraulota vol dir que som una empresa petita, som una empresa familiar, però amb talent local. Tots els nostres programadors són d'aquí, si no és de Terrassa és de voltants, i són programadors sèniors. Per tant, fem software de qualitat des de Terrassa, a diferència de moltes altres empreses d'aquest sector que, tot i vendre des d'aquí, subcontracten la part tècnica a altres països on acaba sent més econòmic. Nosaltres no ens agrada, posem la qualitat per davant del preu i el que fem és software de qualitat des d'aquí. D'aquí ve el nom de Software Factory Boutique.
1: És inevitable, quan parlem amb algú del sector, parlar del tema de la IA, no? La intel·ligència artificial. No sé com això va encaixant, com les empreses que us dediqueu una mica a tot això del software, etc., com ho aneu encaixant, tot això de l'arribada de la intel·ligència artificial?
0: Sens dubte, Sergi, és un tren que has d'agafar. Sens dubte, és una cosa que des de matí estem fent, però a sobre des de dos enfocaments. Per una banda, des de l'enfocament del programador a l'hora de desenvolupar, han sortit models i eines d'intel·ligència artificial que permeten ser més productiu i, per tant, més competitiu en quant a preu. Llavors, els nostres programadors utilitzen intel·ligència artificial a l'hora de programar, sempre amb el missatge clar de que no volem donar la independència a la IA, és a dir, ja ha d'haver un programador sènior com els que tenim nosaltres que entengui què està fent aquesta intel·ligència artificial i la vagi guiant. Vale? També l'altre enfocament és aquell client que ens demana softwares que tinguin IA embedded functionalities, que li diuen, és a dir, funcionalitats d'IA dins del propi software. Vale? M'ho invento. Un cas molt típic, o que sempre poso perquè queda molt clar, és el típic ERP que fins ara per demanar vacances feia un procés bastant farragós d'anar en un calendari i dir quins dies de vacances volies fer, seleccionar-los, donar motius, etc. Per un client el que vam fer va ser desenvolupar un botonet de vull demanar vacances. I quan es fa clic en aquest botonet, el treballador l'únic que ha de fer és escriure. M'ho invento. Vull vacances la primera d'agost, vull vacances la tercera de setembre i tota la setmana de Nadal. Només amb aquest llenguatge natural, després per darrere nosaltres vam fer que es connectés amb una IA i aquests registres de vacances que fins ara s'havien de fer manualment es van fer, ho va fer la intel·ligència artificial pel treballador. Per tant, fem més eficient encara els processos i l'experiència de l'usuari.
1: També hi ha, no sé si molta gent té no recança, sinó por que tot això pugui acabar amb llocs de treball, etc. No sé com ho veus tu personalment.
0: Avançar-se en el futur és molt complicat. Mirant el passat, el mateix van dir, o el mateix es deia quan va sorgir internet, cap als 2000... i sens dubte ha canviat molt la forma de treballar de la gran majoria de gent. Jo opino que la intel·ligència artificial canviarà la forma de treballar la que estem acostumats fins ara, sens dubte sortiran nous llocs de treball i sens dubte n'hi haurà de que desapareixeran o canviaran la forma de fer-se. Jo crec que sí que s'hi veurà afectat.
1: I la por també de que es malusi, no? Un mal ús de la intel·ligència artificial també pot ser perjudicial, no?
0: Sí, sens dubte. De fet, en el món en el que m'involucro a mi, que és el món del software, per això comentava que sempre és important que tot i programa amb intel·ligència artificial hi hagi dos ulls i dos mans d'un programador darrere que realment estigui validant què es fa. Malauradament, encara no estem en un punt on li podem donar tota la importància o la independència que a vegades ens agrada donar-li, perquè els models d'intel·ligència artificial encara al·lucinen. Per tant, hi ha d'haver algú darrere que ho vagi guiant i vigilant que es fa tot correcte, sí.
1: Parlem una mica fora de la feina, algunes aficions que tens. T'agrada molt la muntanya, no?
0: Sí. He trobat en la muntanya la meva forma de desconnectar. I és una mica un antònim el que faig el dia a dia, eh? Tancat a l'oficina, on anem a visitar clients, estant a la avantguarda de la tecnologia, i me'n vaig a la muntanya per desconnectar d'aquesta. Però és la forma que jo aconsegueixo per desconnectar, per pensar en coses que a vegades no són de feina i per gaudir del meu temps lliure, sí.
1: Suposo que és, no sé si és una muntanya, vas a la muntanya en plan molt excursionista o molt competitiu o no? Vas així amb calma, amb tranquil·litat?
0: Doncs fins ara anava amb calma i tranquil·litat. A poc a poc m'he anat engrescant cada cop més. La Federació d'Excursionistes de Catalunya, de fet, va llançar un mapa amb els 100 cims que segons ells són essencials per fer, i és una cosa que estic fent. Llavors, tinc els 100 cims en un mapa físic, de fet, i cada cop que en fas un te'l marques. i és un repte que també tinc, anar caps de setmana que m'ho permeten, anar a la muntanya i fer un d'aquests cims, sí.
1: Mm-hmm. Una altra cosa que t'agrada també molt és viatjar, no? No sé si ho fas sovint, que més o menys explica'ns una mica què és el que t'agrada i cap on vas.
0: M'agrada viatjar, sobretot perquè veig l'oportunitat de viatjar com l'oportunitat de conèixer altres cultures i altres formes de veure el món. Viatjo quan m'ho permet el temps, mm-hmm. vale? Llavors sempre intento fer un o dos viatges l'any de caps de setmana llargs. Llavors hi ha dos o tres caps de setmana l'any que els allargo un o dos dies i me'n vaig 4 dies doncs a visitar altres cultures, a visitar altres ciutats, i també és una forma de desconnectar amb amics o família.
1: Mm-hmm. I quins llocs t'agrada anar? Ets més d'anar per Europa? T'agrada més anar a creuar l'Atlàntic? O com, més o menys, què fas?
0: He tingut la sort de poder creuar l'Atlàntic. He pogut anar a Estats Units i Canadà i realment són països molt interessants que m'han agradat molt. Però aquí a Europa tenim també llocs molt bonics i no te l'acabes. Llavors, el que els dies m'ho permeten, si tinc menys dies, vaig per aquí per Europa o em quedo a Catalunya o a Espanya mateix, si disposo de més dies, sí que intento doncs marxar una mica més lluny.
1: Mm-hmm. Anem acabant ja. També t'agrada molt llegir, no?
0: Sí, de fet és un hàbit que he agafat abans d'anar a dormir. Fins ara o fins fa 2 o 3 anys que no llegia a l'hora d'anar a dormir, estava mirant sempre el mòbil i me n'anava a dormir justament mirant la pantalla. Ara apago la pantalla mitja horeta abans d'anar a dormir i em faig tot el que haig de fer abans d'anar a dormir, com rentar-me les dents o posar-me el pijama, i llegeixo. I també serveix per desconnectar, tant amb llibres d'autoconeixement com amb llibres o novel·les. A mi m'agrada molt la novel·la negra, per exemple.
1: Mm-hmm. Hi ha algun autor que t'agradi més o...
0: Joel Dicker, potser no sóc l'única persona que t'ho ha dit, però realment els seus llibres me'ls he llegit i ho recomanaria.
1: Mm-hmm.
0: I com a llibre també que et recomanaria a molta gent, que no és novel·la, sinó que t'ajuda a entendre una mica més com funciona el nostre cervell, és Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Mm-hmm. Un filòsof i un psicòleg.
1: Doncs avui hem sabut més del terrassenc, d'un jove terrassenc, Aleix Prat, gerent d'aquesta empresa Mativa, una persona doncs, immersa en aquest món del software, en aquesta empresa familiar d'aquí de Terrassa. Doncs res, agrair-te que hagis passat avui pel Connectats.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalència estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com la CAF. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
2: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? De sensibilització, síndromes de sensibilització central. ¿Vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia, perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia. Dos, fatiga crònica. Tres, sensibilitat química múltiple. ¿Vale? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbastem més amb el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí. ¿Vale? Em fa mal? Pues bueno, no és solament em fa mal. És com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, ¿vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, ¿vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromiàlgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, ha estat una mica, arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen «Ah, és que el que tens t'has d'aguantar», i dius «Ja, però que la que estic vivint sóc jo», i les psicòlogues no ens ajuden si no és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen «No prens atenció». No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya. Val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo més que res, em sap greu, però que potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més. Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons. I tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre. I això pues, és una mica dur.
1: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos, físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
2: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge i coses que s'haurien pogut fer preventivament, ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
1: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves objectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
2: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això què ens comporta? Molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes. Perquè, clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromiàlgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic amb coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromiàlgia com a tal, hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè, clar, no hi ha, com dius tu, per ara, un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant. I així, d'aquesta manera, doncs, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones i les persones tenen tota la part, la part social, la part física i la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida. Ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballant alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
1: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, parlaves ara dels tribunals mèdics, laboralment, aquesta malaltia és un problema pels qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
2: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir, no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos. I com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir. Vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment que em venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, eh? Em sap greu, però vull dir, és sí, que no, també no. Això s'ha de parlar una mica de tot això.
1: Doncs parlaves ara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
2: Sí.
1: Com també la fatiga crònica, depressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
2: Molt, a veure, clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns. Vale? El síndrome de colon irritable o temes d'alteracions digestives o temes d'alteracions d'intoleràncies és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara, dient com pot ser que vagin en jersei si fa calor? No, tinc calor, però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot, a vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè no funciona. O sigui, tenim alteració del sistema nerviós central i, com sabeu vosaltres, el sistema nerviós central controla tot el cos. Llavors, clar, a vegades quan anem al metge ens diuen és que no pot ser que tingueu tantes coses. No és que tinguem tantes coses, és que és el cos que no regula bé totes les coses que tenim en el nostre cos. I hi ha coses que són molt típiques, el tema de dormir, el tema dels formigueig, el tema dels dolors, el tema de l'ansietat, l'irritabilitat. Totes aquestes coses tenen a veure amb el sistema nerviós. Llavors, costa molt trucar, costa molt aconseguir que ens trobin alguna cosa de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no et deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, doncs pues això costa molt, molt. Necessitem més metges. Ah, els metges aquest que s'està dient ara tant avui en dia, que el MIR, que acaben de sortir gent, que tots contents, que sí, sóc d'anestèsia, que sí, vale. aquests metges us donen, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims, però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que, de veritat, que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè, clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
1: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
2: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic. O sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però ens ensenyes a socialitzar. I llavors la part, doncs, emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors, això s'està portant una, a nivell de Sabadell, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí, que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromiàlgia fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant, bueno, que cada vegada estem fent més coses, val? Tenim la Ariana Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig a les 18 hores fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromiàlgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon, 696-820-616, perquè em donin el seu nom i cognom i els apunto, els guardo lloc perquè hi ha places limitades, i és gratuït. És una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador, encara no l'hem trobat. S'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem, ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromiàlgia. Per ara no, per ara de moment encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
1: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
2: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, vull dir que un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
1: Doncs moltes gràcies, Olga.
2: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.

Hola, sóc la Soraya de Ràdio Sabadell i us recomanaria la cançó de Taylor Swift, The Fake of Ophelia, que m'agrada molt i sobretot el vídeo perquè fa com referències als quadres importants i molt maco. Mireu-lo.

0: Fa unes setmanes vam explicar la reobertura de l'espai Betúlia de Badalona i les seves primeres propostes que s'emmarcaven amb la Diada de Sant Jordi. Avui tornem a parlar amb l'Eduard García, responsable del centre, però per conèixer la programació d'aquestes properes setmanes, el tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon l'Eduard García, el responsable de l'espai Betúlia. Què tal, Eduard? Benvingut de nou.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per tornar a poder venir aquí amb vosaltres.
1: Bé, Eduard, ara fa tot just un mes que et vas asseure... vas venir aquí a l'estudi, avui ho fem per telèfon, per explicar la reobertura de l'espai Betúlia. Quina valoració en fas d'aquestes primeres setmanes? Quin és el balanç?
2: Doncs la veritat és que molt positiu. Estem molt contents perquè a poc hem anat guanyant una altra vegada tots els usuaris que teníem a l'Espai Betúlia amb les activitats que hem anat programant, que és veritat que l'inici ha sigut a poc, no hem fet moltes activitats durant aquest primer mes, però ara ja, que ja portem un mes, ara ja és quan comença la programació forta i la veritat és que estem tenint molt bona rebuda.
1: Hi ha alguna mena de dades o algun indicatiu de l'afluència de gent que hagi vingut? Això ho compteu o més aviat doncs, ho feu a grosso modo i més o menys mireu quanta gent ve a les exposicions, a totes les activitats que feu?
2: Nosaltres la manera que fem és comptem la gent que ens ve a les activitats. O sigui, no l'afluència de la gent que entra a l'Espai Betúlia no la podem comptabilitzar, perquè la veritat és que el dia ens venen molta gent, però a les activitats en concret sí que fem una comptabilització.
1: D'acord. Vas comentar fa tot just un mes algunes de les activitats que oferíeu just a la reobertura de l'Espai Betúlia. Em volia repassar-ne una mica perquè em fessis una mica de balanç individualment de cadascuna d'elles. Vas parlar sobre els col·loquis de Sant Jordi, de la Fira de Sant Jordi, que ho fèieu a la plaça Pompeu Fabra. Com van anar aquests col·loquis?
2: La veritat és que molt bé. Estem molt contents perquè és el primer any que nosaltres sortíem a la plaça de Pompeu Fabra al costat de la fira. Creiem que era molt important tenir aquesta dinamització cultural a la fira, no? Que no només fos una fira comercial i que es vengués llibres i ja està, sinó que també es pogués parlar de literatura. La veritat és que l'afluència va ser positiva perquè al final d'estar fora, totes les persones que passaven per la fira el dia 21 i el dia 22, que van ser els dos dies que vam fer activitats, doncs sempre esperaven, ens escoltaven, molta gent es va sentar i vam poder com gaudir d'això. A més, vam voler fer una mica un tipus d'activitat que és el que a nosaltres ens interessa, que és barrejar la rigorositat de la literatura, però també fer-la molt més accessible, no? Al final vam parlar de temes com què recomanaries aquest Sant Jordi, amb una visió molt àmplia, perquè no buscàvem només novetats, sinó també com llibres atemporals, d'aquests que sempre els pots llegir perquè la veritat és que són molt bons i tenen un contingut que apel·la a qualsevol persona en qualsevol moment, no? I la veritat és que va estar molt bé perquè va participar l'Anna Rovira, periodista de comunicació de Badalona Comunicació durant molts anys i els membres del podcast Mentri Mentres, i la veritat que, clar, es notava, no?, aquest punt comunicatiu que tenien aquests convidats i ho van fer d'una manera molt amena i molt rigorosa, però molt amena també, i l'altre que vam fer va ser com s'editen els llibres, que de vegades aquestes coses no mai s'expliquen, i vam tenir una de les editores d'Ara Llibres i l'editora de les Hores, i va estar molt bé perquè vam fer aquesta comparació entre una editorial molt més gran, com és Ara Llibres, o una editorial molt més petita i independent, com és les Hores. Però clar, vam aprendre molt perquè ens van explicar tots els passos que es necessita per editar un llibre. I la veritat és que el públic assistent els va agradar molt perquè van aprendre molt, no?
1: A banda dels col·loquis per Sant Jordi, també ens vas explicar que el 6 de maig, tot just fa ben pocs dies, començava el cicle de literatura dramàtica titulat El teatre i el seu moment. Fins quan està aquesta exposició, aquest cicle disponible, i quines sessions hi haurà?
2: Doncs mira, nosaltres el cicle de conferències com a tal són tots els dimecres, a partir del 6 de maig fins al 3 de juny, i després, per tancar aquest cicle, hem fet una mena de... hem fet una conversa que la farem el 9 de juny, com per finalitzar. No forma part d'aquestes conferències que estan unificades, però també parlarem de l'acte d'escriure teatre i també d'actuar-lo, no? La veritat és que la primera conferència que es va fer ara fa pocs dies va ser sobre el teatre elisabetià, no? Tot el teatre de Shakespeare. La veritat és que estem molt contents perquè van venir 50 persones, que per una conferència d'aquesta mena la veritat és que estem molt contents. I el Jordi Coca, escriptor i investigador de teatre, que director durant molts anys de l'Institut del Teatre, va fer una conferència excepcional on ens va contextualitzar molt bé el teatre. A partir d'aquí, doncs, veurem la setmana que ve, veurem el pas entre el drama burgès i el teatre romàntic. La següent setmana veurem el teatre naturalista, no? Aquest teatre més de caire realista i que va posar les classes obreres en el centre de les seves històries. Després veurem el teatre d'avantguarda i acabarem amb el teatre èpic de Bertolt Brecht, que es va crear a principis mitjans del segle XX, que realment va crear un abans i un després de la manera de fer teatre i que avui en dia es continua amb aquest estel. Una mica el que volíem amb aquest cicle també era com parlar d'aquests cinc models principals del teatre occidental que avui encara es fan, no?, en el teatre, i que els nous dramaturgs o les representacions que es fan en els teatres segueixen partint d'aquests models. I volíem una mica com assentar les bases, i la veritat és que la primera va anar molt bé i esperem que les següents, les altres quatre, també doncs vagin igual de bé o millor.
1: I a banda d'aquest cicle de literatura dramàtica, també ens vas comentar que us estrenàveu d'alguna manera en els concerts. Vau celebrar l'altre dia, el 7 de maig, el concert del grup L'Arenà. Com va anar? Quina és la rebuda del públic?
2: Doncs la veritat és que molt bona, perquè és veritat que el fet de tenir una sala d'exposicions tan grossa, vam utilitzar aquesta sala d'exposicions per fer aquest concert, i la veritat és que va quedar molt ben il·luminat, vam poder-ho fer molt, molt bonic, i a més l'Arenà és un grup que barreja el folk amb l'electrònica i la música pop, i va ser un concert realment molt bonic, molt maco, molt íntim, però alhora molt artístic, que quadrava molt bé amb l'Espai Betúlia, a més amb una manera de fer molt jove, molt actual, que això la veritat és que va agradar molt al nostre públic. És veritat que sí, que notem que com que no és una activitat que fem molt sovint, el públic assistent no va ser tant com el que esperàvem, però és una cosa que vam veure que va anar tan bé i va funcionar tan bé per l'espai i pel grup que vam escollir, que la veritat és que crec que Badalona necessita aquestes propostes tan delicades, tan ben fetes i tan ben treballades, que el que volem és anar instaurant a poc, cada X temps, no?, posar concerts d'aquest tipus per assentar un espai a la ciutat on la gent pugui anar a veure aquest tipus de concert, no?
1: I a banda d'aquestes propostes que ens comentaves de cara als propers dies, si no m'equivoco, la segona activitat o proposta és una exposició de Pere Calders dibuixant. La inaugureu el 21 de maig, oi?
2: Exacte. No, finalment la inaugurarem el 28, el 28 de maig.
1: D'acord.
2: I Pere Calders, exacte. Pere Calders, l'escriptor de contes tan conegut de la nostra llengua i de la nostra literatura, realment ell el que va fer per guanyar-se la vida va ser dibuixar. Ell va estudiar Belles Arts als anys 30 i des de que va sortir de la carrera el que va fer va ser dibuixar i dedicar-se en el món publicitari i en el món de la il·lustració d'enciclopèdies, de llibres, dedicar-se a això per guanyar-se la vida, no? Al final, moltes vegades ens quedem amb aquesta part molt més artística i molt més literària de tots els escriptors, però potser molts d'ells havien de viure d'una altra cosa, no? Com actualment li passa a molta gent, també. Llavors, la investigació del comissari, en Julià Guillamont, ha volgut posar, no?, i com ensenyar a la gent aquesta cara que era completament desconeguda per Pere Calders, perquè fins i tot la seva filla ha anat descobrint coses que no sabien, perquè era una part que ningú mai abans havia estudiat. Llavors aquesta exposició una mica ens explicarà aquesta part completament desconeguda i molt interessant, perquè la veritat és que Pere Calders tenia un talent molt gran a l'hora de dissenyar i dibuixar, tant per publicitat com per dir diaris, perquè també il·lustrava per diaris, com per enciclopèdies, per llibres, i ell també pintava a l'oli, no? Això sí que molt més a nivell personal, no?, com a afició personal i no tant a nivell professional, no? Però realment és superinteressant perquè, a més, l'exposició, a part de veure tota aquesta part artística, també anirem veient al mateix moment quan va anar publicant els seus relats tan coneguts, no?, els seus llibres de relats tan coneguts que avui en dia tothom coneix o que s'estudien als instituts o que estan per totes les llibreries. Doncs anirem veient en quin moment, no?, estava dedicant-se a la publicitat i què estava escrivint i què estava publicant, cosa que també et dona una perspectiva històrica de Pere Calders molt interessant, no?
1: Per tant, a l'exposició trobarem continguts tant des d'esbossos o dibuixos com també els propis contes o obres que explicava, oi?
2: Exacte, sí. Principalment el que veurem és això, és sobretot la feina, o sigui, les obres principals que veurem és tota aquesta part gràfica i artística de Pere Calders. Començarem des de la joventut, quan ell era un noi molt jove que estiuejava Sitges i veiem els seus primers olis, que la veritat és que són una meravella. Després les seves primeres feinetes a Belles Arts i just a l'acabar de sortir de Belles Arts. Com, per exemple, una anècdota molt graciosa, es va obrir, als anys 30, es va obrir un concurs públic per il·lustrar, no, per dissenyar el logotip de la Generalitat de Catalunya. I Pere Calders s'hi va presentar. El problema és que va fer unes propostes força, bueno,
1: disruptives,
2: podríem dir.
1: Amb el moment.
2: Exacte. Sí, disruptives. Per exemple, una de les propostes és molt graciós perquè va posar quatre xemeneies com les quatre barres i quatre trens i quatre vaixells com a fent referència a tota aquesta part industrial, no?
1: No ens imaginaríem el logo de la Generalitat avui en dia així, no?
2: No, gens ni mica, no? Ell sortia, jo crec que va anar cap a un cantó molt més artístic que no tant el logotip com més gràfic que tenim avui en dia, no? I és veritat que no va ser seleccionat, però veurem diferents propostes d'aquest logotip que va presentar, que això és molt interessant, però veurem tota aquesta part gràfica, no? Com, després d'aquesta part inicial veurem com treballava per publicitat, tindrem originals dels anys 30 que va fer per la publicitat, que guardava la família de Pere Calders. Després veurem també aquesta feina que feia, il·lustrava en els diaris. És veritat que la tradició aquí a Catalunya d'il·lustració dels diaris remunta des del segle XIX i Pere Calders va fer-la als anys 30 també i als anys 40 amb il·lustracions d'un grandíssim nivell, humorístiques moltes d'elles. I després veurem doncs, aquesta part d'il·lustrar llibres quan ell va marxar cap a Mèxic, quan malauradament va ocórrer la Guerra Civil, ell es va exiliar a Mèxic i allà també va haver de treballar com a dibuixant i va il·lustrar doncs, enciclopèdies, diaris i va seguir amb aquesta feina. I aquesta és la part principal, és veure tota l'obra original i reproduccions que tenim, perquè moltes s'han perdut de tota aquesta obra gràfica o pintures o dibuixos, però, com et deia, no? També veurem les primeres edicions d'aquests llibres perquè els visitants de l'exposició s'ubiquin, no?, una mica en el que estava fent mentre es publicava aquests llibres tan coneguts.
1: I a banda d'aquesta exposició sobre Pere Calders, el 26 de maig feu una proposta diferent a les que hem repassat fins ara. Presenteu la darrera obra de José Antonio Jiménez titulada Vísperes. Us agradaria que l'Espai Betúlia es convertís en un lloc de referència a la ciutat on els autors presentin els seus llibres?
2: I tant, clar que sí. Nosaltres, és una feina que ens agrada molt fer-la, perquè la veritat ens agrada que sigui un espai de trobada també pels autors, tant locals i de fora, que vinguin a Badalona a presentar els seus llibres i l'Espai Betúlia sigui l'espai on puguin venir a presentar-los. És veritat que és una tasca que fem mà a mà amb les llibreries, perquè seria impossible no fer-ho amb elles, perquè al final una presentació del llibre s'ha de fer conjuntament amb les llibreries, i ens agrada molt perquè és la manera que tenim de fer vincles amb les llibreries, perquè nosaltres creiem fermament des de l'Espai Betúlia que ens hem d'unir, no? Hem d'unir forces amb tots els diferents agents que es dediquen a la difusió de la literatura i a la difusió dels llibres i de la paraula i de les lletres, ens hem d'unir, no? I clarament tenim les llibreries, l'Espai Betúlia i les biblioteques. Llavors hem d'unir-nos tots plegats per fer més forta la literatura i les lletres en aquesta ciutat, no?
1: I sobre l'obra i l'autor, Vísperes, de José Antonio Jiménez, què en sabem?
2: Doncs mira, el José Antonio Jiménez, per casualitats de cara a tenir per aquesta presentació, és un antic treballador de l'Espai Betúlia, que es va jubilar el 2024.
1: Ostres!
2: Sí, just. El José Antonio havia sigut un dels tècnics auxiliars d'aquí de l'Ajuntament, que primerament havia estat a biblioteques i després va estar aquí a l'Espai Betúlia, i es va jubilar fa molt poquet. I ell sempre havia escrit poesia, però la veritat és que havia fet poesia molt, molt, molt personal, no? I ara, amb aquest nou llibre, jo crec que obre una nova manera de fer poesia dintre de la seva carrera i és molt interessant que ens el vingui a presentar a l'Espai Betúlia, no? Que a més serà presentada per la Isabel Granya, que és l'anterior responsable de l'Espai Betúlia, també. Vull dir que ens agrada perquè venen els anteriors, l'anterior equip de l'Espai Betúlia retorna a casa a presentar el llibre del José Antonio.
1: Tot queda en família, vaja, en aquesta ocasió. I a banda d'aquestes dues propostes que m'ha explicat, teniu alguna cosa més preparada a hores d'ara per les properes setmanes?
2: Doncs nosaltres ara mateix seguirem amb el cicle de teatre, que la veritat és que ens ocupa molt de temps. La inauguració de l'exposició, i l'exposició sí que acompanyarà unes visites guiades pel comissari, el Julià Guillamont, que seran a mitjans del mes de juny, que ara d'aquí poc ho farem públic quan seran aquestes visites guiades. I ara per ara ens volem centrar en el cicle de teatre i en l'exposició, perquè la veritat és que ara venen mesos on la gent, la veritat, no li agrada tant tancar-se en una sala d'exposicions o veure una conferència i surt més al carrer. Llavors és normalment quan nosaltres la programació la centrem en poques coses, perquè el que volem és que la gent vingui i pugui gaudir de l'espai, però és veritat que és una època que la gent està per altres coses, no?
1: Doncs tant de bo aquestes futures propostes tinguin tant d'èxit com les d'aquest últim mes, i n'estarem pendents, aviam com evolucionen aquestes noves propostes. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies de nou per atendre la trucada del Connectats.
2: Que va, moltes gràcies a vosaltres per tenir-me aquí.
0: Ens quedem, doncs, amb aquestes propostes que ens arriben des de l'Espai Betúlia a Badalona. Moltíssimes gràcies, companys. Aquí s'acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Tornarem demà amb els continguts de l'edició de dimecres. Molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.

Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 12 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Xenia Amorós i Rogeli Padró. Tot seguit obrirem la pàgina cultural per conèixer tots els detalls d'un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil que arriba aquest dissabte al Casal de Torreblanca. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer el projecte dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets a zones remotes o sense infraestructures. I dedicarem els últims minuts a reflexionar sobre l'educació i el patrimoni cultural de la mà de l'Helena Minuesa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en diversos temes, però començarem parlant amb la vaga de docents que té lloc aquest dimarts a casa nostra. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, Rogeli.
3: Bon dia.
0: De fet, el Jordi ens arriba ja d'aquesta primera concentració que hi havia a 9:45 a la plaça de Lluís Millet, on s'han concentrat diversos docents de la ciutat per agafar el ferrocarril per dirigir-se a la columna del Clot. I és que els centres educatius públics de Sant Cugat viuen avui una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i la UGT. De fet, la vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre aquest maig i juny a tot Catalunya i també a la nostra comarca. El motiu de la protesta, els docents han tallat avui diverses carreteres. Una de les vies afectades ha estat l'AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en tots dos sentits, que ha provocat llargues cues aquest matí. I a 9:45, ara ho dèiem, els docents es trobaven a la plaça de Lluís Millet per unir-se a la columna del Clot. Qui els ha acompanyat és la nostra companya Sara Vella, amb qui intentarem contactar ara, que es deu trobar, suposo, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya anant cap a Barcelona. Sara, bon dia.
4: Hola, Alba, bon dia. Justament estem sortint ara mateix de l'estació de Sarrià.
0: Estàs al ferrocarril, l'heu agafat aquí a la plaça de Lluís Millet. Sara, quin és l'itinerari que teniu previst seguir amb els docents aquí acompanyes de la ciutat?
4: Doncs mira, quan estava a la plaça i he decidit acompanyar-los, els he preguntat una mica quin era el seu recorregut i la veritat és que l'han hagut de decidir sobre la marxa, perquè encara no ho havien pensat. De moment sembla que el que farem serà baixar a plaça Catalunya i agafar el metro, una línia vermella fins al Clot. Allà ens unirem amb la columna que baixa, crec que la que baixa per allà hauria de ser la del Llobregat, si no m'equivoco, la que ve del nord. I llavors baixarem tots junts fins a plaça Urquinaona i hauríem de ser a les 12 a plaça Urquinaona, tot i que hem convingut que ho veiem difícil.
0: Anem una mica justos de temps, no?
4: Sí.
0: Sara, justament a l'última vaga que hi va haver a la ciutat, contactàvem amb tu, que també estaves seguint aquesta manifestació dels docents. Avui tenim una nova mobilització i podríem dir que fins i tot els ànims estan més caldejats després de que no s'hagi revertit la situació i que Educació no s'hagi assegut a la taula amb els sindicats majoritaris i, a més, amb aquests últims capítols que hem tingut en primer amb aquest tipus de prova pilot que posava Mossos a les aules d'alguns instituts i també amb aquesta infiltració poc afortunada de dues agents dels Mossos a l'Assemblea. Quin és l'ambient que t'has trobat?

0: entre els docents de la ciutat?
1: Doncs mira, Alba, tinc ganes d'anar a Barcelona per veure un gruix més important de docents i les seves reivindicacions, perquè t'he de dir, i el Jordi crec que ho podrà confirmar, que de moment els entubats m'estava molt tranquil. Han vingut a l'hora convinguda molt pocs docents, crec que som una trentena màxim que hem agafat aquest tren. Jo espero que alguns hi hagin anat abans i altres vinguin després. I de moment, ja et dic, sí que els hem demanat, aviam quin era, com ho estàvem vivint, i evidentment estem molt indignats, estem en desacord amb el que anomenen l'acord de la vergonya que es va negociar amb els sindicats més minoritaris, la UGT, i amb ganes de veure si poden aconseguir doncs, millores, ratos més baixes, més recursos i millores salarials. Mm-hmm. També ens han volgut fer saber, ara amb unes noies que estava parlant, que són més joves però són molt implicades, que volen també fer saber que no, que fer vaga no és una cosa que els agradi, que fan un sacrifici molt gran, que estan, bueno, cada mes estan veient com el seu sou s'està veient molt perjudicat, i que volen que sapiguem que per ells això no és cap broma i que per ells també és un sacrifici.
0: Sara, no t'ho havia demanat, però no sé si ens podries passar el telèfon amb algun d'aquests docents que t'acompanyen al ferrocarril perquè li puguem fer unes preguntes.
1: Si voleu, tornar a trucar d'aquí una estona, perquè ara mateix no els tinc a prop i a més estic amb els auriculars i no ho podria fer. Si voleu, intentem trucar d'aquí 10 o 15 minuts.
0: Perfecte.
1: Ja el tinc agafat.
0: Perfecte, doncs ens quedarem amb la tertúlia aquí a la taula. En tot cas, en qualsevol novetat, ens posem en contacte.
1: Molt perfecte, moltes gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies, Sara.
1: Adéu.
0: Jordi, deia a la Sara, no?, que s'havien concentrat a pocs docents a la plaça de Lluís Millet. Possiblement també n'hi ha molts que treballin a la ciutat, però possiblement no hi visquin. Tu, quina és la radiografia que faries d'aquestes persones que s'han reunit? Quines són les reivindicacions, si és que han canviat gaire, no?, en els últims mesos?
2: Clar, les reivindicacions són les mateixes, precisament perquè l'acord no compleix les reivindicacions que demanaven, no?, que es queden molt curts. Per tant, posen molt l'accent en la qüestió de les ràtios i dels recursos que hi ha en general, tant a nivell econòmic, que és una part, però sí que és cert que els docents, suposo que també per com es assenyalen, no?, que tot sovint es diuen teniu moltes vacances, ja teniu un sou com a funcionaris i tot això, posen molt l'accent. Sí, la part econòmica és una part, però hi ha moltes altres reivindicacions que no val, ens pugeu una mica el sou i ens oblidem de la resta, no? Per tant, com a mínim, el momentet que hem pogut parlar amb ells abans que agafaran el tren, han parlat molt d'això, no? No es tracta de que ara ens pugeu uns quants euros a cada mes, no? I sí que és cert que a primera hora no hi havia moltíssima gent. Sí que veies passar alguns que anaven a agafar el tren directament, segurament perquè hi havien quedat en algú en Barcelona. Vull dir que el grupet...
0: La senyora deia, no?, també que trobava molta gent anant cap a l'estació.
2: Sí. Però clar, quan la convocatòria és nacional i el que s'ha fet en Sant Cugat és només trobada per agafar el tren, valorar això és una
0: complicat.
2: Mica precipitat. És cert que és mitjans locals, en el moment que no hi ha res més en el poble, doncs vas, parles en ells un moment i fas dues fotos, però no és com quan van tindre les vagues del mes passat, no?, que sí que va haver un moment de mobilització, concentració, fins i tot van entrar a l'Ajuntament, allà sí que podies copsar una mica el sentir del professorat de Sant Cugat. En este cas és això, és una suma de factors, no?, gent que haurà anat directament, gent que ni viu en Sant Cugat i per tant igual ha quedat en el seu poble i baixen la gent del seu poble encara que no treballa allà. Vull dir que ho sabrem quan vegem la magnitud de la qüestió a Barcelona. De fet, parlant amb un dels docents ens deia, avui és un poc la prova de foc, no?, perquè al final tenim molts dies de convocatòria, tres nacionals, dos territorials, més de 0-3 anys, que en total són una de preparació i 17 de vaga com a tal, no? I això fa que és difícil aguantar una vaga tan llarga, no?, i que ja veurem com arribem al final d'aquest recorregut. Ara, em deia, si avui tenim molta força, si aquests primers dies tan clau tenim molta força, serà molt difícil que decaiga l'ànim, no?, i com a mesura de pressió, doncs, home, si tens molta gent al carrer és més fàcil obrir una negociació. Si avui punxaren, ho tenim molt més difícil de cara al departament, no?
0: Xènia, Rogeli, com esteu veient les reivindicacions d'aquest col·lectiu de docents? Xènia, tu has estat durant molts anys molt vinculada al col·lectiu,
3: sí,
0: a través de la coordinadora d'AFAS.
3: Sí, sí, sí. Jo la veritat és que com a mare i com a exmembre de la coordinadora d'AFES i, no, diguéssim, molt vinculada amb la lluita educativa, jo me sento com molt orgullosa, no, del professorat mobilitzat. Crec que que a més ho estan fent de forma exemplar, perquè estan aconseguint que molt professorat es vinculi, els centres estan aturats. Els centres estan aturats. I això és molt important que passi. Jo no sé què explicarà després el departament, però els centres estan aturats. Ells estan lluitant per millorar l'educació que reben les nostres filles i fills, perquè no pot haver una bona educació si no tenim un professorat amb unes condicions raonables per atendre això. I com a sindicalista, jo sóc afiliada a la CGT, que és un dels sindicats que convoca la vaga, he de dir que també és molt preocupant el fet de que dintre del col·lectiu del professorat els riscos psicosocials siguin tan alts. Vol dir que estructuralment alguna cosa no funciona, perquè no pot ser que una treballadora o un treballador pateixi d'aquesta manera en el seu lloc de treball. Un lloc de treball és el teu modus vivendi i no pot generar-te patiment psicosocial. Per tant, jo crec que necessiten reivindicar també des de la perspectiva laboral, i és molt important que ho facin. A mi me causa una profunda tristesa veure que altres sindicats, com no l'has dit, Comissions Obreres, uh-huh, o sigui, no només UGT, també Comissions Obreres, ha signat un acord amb el departament, i ara doncs sembla que aquests dos sindicats, especialment Comissions Obreres, és el portaveu del departament per defensar aquest acord. El departament ni tan sols surt a defensar-lo, perquè no es pot defensar. I en canvi, doncs, tenim sindicats defensant-lo perquè, bueno, perquè no saben ja què més fer per justificar-se, no?, aquesta traïció que han fet a les treballadores. Però bé, les treballadores els han deixat clar que no les representen.
0: De fet, no. Sorprèn bastant, no?, que sí, anomenar acord, no?, atillar com a acord de país, sí, un acord del Departament d'Educació amb dos sindicats, en aquest cas Comissions Obreres i UGT, que no apleguen la majoria del gruix dels docents de Catalunya. De fet, s'ha fet una enquesta directa amb els docents que recolza el posicionament d'Ustec Intersindical CGT i d'altres, sí, sindicats que no hi estan d'acord.
3: No representa el col·lectiu docent, i bé, suposo que les properes eleccions sindicals això quedarà ja més clar encara. Jo sí que voldria fer també un esment amb el tema de la infiltració. Tu parlaves d'infiltració poc afortunada, jo crec que afegiria il·legal, perquè no es pot, si no hi ha una ordre judicial, enviar policies a reunions de la tipologia que siguin. I aquest cas era una reunió sindical, però vull dir, és que està fora de qualsevol cosa comprensible. I també vull fer un altre esment al fet de que al País Valencià hi ha una vaga indefinida docent. Vull dir que estem en un moment en què els docents senten la pressió molt, molt gran damunt de les seves espatlles de donar una qualitat educativa que no ve acompanyada del suport institucional que hauria de tenir. I no només aquí, també hi ha una vaga de les docents de 0-3 d'infantil a la Comunitat de Madrid. Vull dir que els docents estan insatisfets i amb problemes en molts territoris, no? I els resultats de PISA diuen que a Espanya l'educació fa pena. Per tant, potser sí que els hem d'escoltar més del que s'està fent.
0: Rogeli, tu també has tingut responsabilitats, sí, en educació, a més a més.
4: Sí, vaig treballar força anys, 16 anys com a docent en l'escola pública i privada també, i també vaig treballar en un centre penitenciari. Vaig tenir diverses experiències al seu moment. També vaig treballar a Sant Cugat, en una escola, que llavors era l'Avenç, també. Uh-huh. Bé, sí, experiència com a docent, experiència com a pare també, perquè com a pare també repercuteix totes aquests problemes que estan passant. Jo crec que el tema educatiu és un tema molt complex i que s'ha complicat moltíssim aquests últims anys degut en gran part pel tema burocràtic, el tema de papers, tema d'informes, etcètera, etcètera. És un tema que el tema de la burocràcia a mi sempre m'havia preocupat i em continua preocupant també. I després també ara hi ha molts infants que ens venen de tot arreu, hi ha molta immigració i per tant hi ha molta complexitat també a nivell de formes de diferents problemàtiques en els infants que s'aborden de forma, jo crec que molt professional a partir dels mateixos mestres i dels i de les persones que cuiden d'aquests infants a les escoles. Per tant, tot això què vol dir? Vol dir que la feina del mestre i de la mestra és més complexa, és més complicada, és més, requereix molt més esforç fins i tot del que hi havia fa 20 anys endarrere, no? Perquè ja, pel que deia abans, no? Llavors, crec que això s'ha de considerar. Primer, aportant més recursos des de l'administració i després també, no cal dir-ho, amb un augment salarial. A veure, un quan més treballa, més dedicació, més temps hi dedica, també si això s'ha de compensar d'alguna manera o altra, en aquest cas, tema econòmic, no? El tema de la infiltració dels Mossos jo considero una aberració, així de clar. Què han de fer aquesta gent allà dins? A veure, la responsabilitat a l'escola és de la direcció, és dels mestres, és dels tutors, és dels pares, de l'AMPA, etc, de tota aquesta gent que estan al voltant de l'infant per vetllar, per cuidar-los i perquè les coses tirin endavant. Per tant, aquesta immersió, digue-li, no és la paraula, però aquesta imposició dels Mossos a dins d'una escola, ho trobo aberrant, així de clar.
0: De fet, una de les proclames és més educació i menys policia, no? Dels docents, Jordi.
2: Sí, jo crec que hi ha diversos aspectes que és cert que han complexitzat l'educació, però això no ha de ser excusa. És a dir, si tu saps que la societat té alguns graus de complexitat i en part són resultat de les teues polítiques públiques que han afavorit un creixement de la desigualtat en aquest país, per exemple, posa més recursos per afrontar això, no? Si has de garantir que tothom té accés a l'educació i que han de tindre igualtat d'oportunitats, bueno, pues calcula això. És que em fa molta gràcia perquè ja ens passa igual quan el discurs ara que hi ha sobre la regularització, no? És que tota aquesta gent està saturant els serveis públics. No serà que estens mal dimensionats de partida? Uh-huh. Aquesta gent ja està vivint així, no? Per tant, en aquest cas, si veus que en l'educació necessites més suport, si tu crees un decret d'inclusió en el que tens alumnes en unes necessitats específiques dins del propi ensenyament públic, doncs poses recursos per a poder atendre'ls. Si no, el que crees és un document que queda com a paper mullat, no? I per tant, bueno, al final, en última instància, estem en una qüestió de recursos. Si tens una població nouvinguda que no té el català ni el castellà com a llengua materna, perquè venen de països on no es parlen en aquells països, doncs posa les facilitats perquè n'aprenguen. Però és que ens passa en l'educació i ens passa quan van a presentar-se cursos del Consorci, que no ho troben. Que, bueno, vam veure l'acció que va fer el sindicat de manters, no? Queixant-se uh-huh. precisament de la dificultat d'accés, no? Per tant, crec que en última instància la mirada, i això ho diuen també els docents, no? És de com està ara dimensionat tot el sistema. No és una qüestió de arreglar una coseta ni arreglar una altra, no? Sinó que és una cosa més global, no?
0: De fet, no s'ha destinat mai el percentatge del pressupost que s'hauria de destinar a educació en aquest país.
2: I clar, jo, ara que deia la Xènia, la mobilització en el País Valencià, jo crec que, malgrat que no ha sigut especialment àgil el govern de la Generalitat de Catalunya, sí que no ha sigut tan beligerant en alguns postulats com la Generalitat Valenciana, que ha creat la confrontació de partida, no? Perquè és que ha deslegitimat, o sigui, les primeres reaccions del govern valencià va ser que ni hi havia ni diners, ni tal com s'havia portat la vaga era coherent, que eren uns aprofitats, diguem, o sigui, el nivell de confrontació va ser molt, molt més gran. Segurament per això sí han arribat a un pacte mínim en dos sindicats que no representen la majoria, però segurament si hagueren fet el mateix que la Generalitat Valenciana no hagueren aconseguit ni això, no? Per tant, és que en resumim ara d'això, no? A una qüestió de recursos. També veig un punt de què pot passar que en funció de com la Generalitat gestiona aquest afer, intentarà traslladar aquest conflicte a una qüestió interna de la comunitat educativa per a dividir-la. M'explica. Fins ara era molt clar que els docents, amb molt suport de les famílies, demanaven al departament unes mesures. Si comença a visibilitzar-se que, home, és que són molts dies de vaga i ara els nens què faran, si les direccions comencen a actuar molt com a engranatge del departament, poden intentar donar la imatge que no és un debat entre comunitat educativa i departament, sinó dins de la pròpia comunitat educativa. I això és un risc de debilitació de la pròpia protesta, no? Per tant, crec que els sindicats i els docents mobilitzats en general han de ser especialment àgils i estratègics en el moment de fer accions i preveure bueno, quines accions fan i quines no, no? Perquè si no podrem acabar desviant l'atenció cap a... com si fos un debat intern, quan estem parlant d'una cosa més global.
0: Parlaves ara de l'enrocament de la Generalitat a València amb els docents. No sé si us sorprèn també el paper de la Generalitat a Catalunya i del Departament d'Educació. Hem tingut la consellera Niubó de baixa quan s'ha fet aquesta negociació amb els sindicats, que ha acabat amb aquest acord de la vergonya que tillen els docents mobilitzats amb només UGT i comissions obreres. Però no avança, no? I en el mig del conflicte, en la vaga més multitudinària de l'educació que recordem en els últims anys al nostre país, sembla que en lloc d'aquest tarannà una mica de conciliar, de negociar, de veure a quins acords es poden arribar i en quin temps, a més, potser s'ha sigut poc àgil políticament i hem posat al mig el debat de posar Mossos a les aules. No sé quina valoració en feu d'aquesta gestió política, possiblement negociadora, del Departament d'Educació i del Govern en general, perquè hi ha molts docents que demanen també al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant d'aquestes negociacions, ja que per ara estan enrocades i sembla que ningú està disposat, que el Departament d'Educació no té cap predisposició a seure i seguir negociant amb els sindicats que no han signat aquest acord.
3: Jo crec que per part de la Generalitat, la veritat és que la negociació ha sigut deshonesta fins ara, no? No hi ha hagut una voluntat franca de seure's i buscar solucions, sinó que s'ha intentat amb tacticismes, no?, veure si podien escurrir el bulto, que diuen en espanyol. I pues, sembla que de moment no poden escurrir el bulto, no? Han intentat la qüestió de la divisió del moviment amb el suposat acord amb comissions obreres, al que han donat un bombo increïble i han fet tot el que han pogut perquè això mengés l'espai del debat. Bum, això ha decaigut. O sigui, ara ja, com dèiem abans, no? El departament accepta seure's i, en canvi, comissions i UGT ja no saben què fer perquè ja no tenen, o sigui, ja no tenen espai ni a la taula. Vull dir, ara mateix ja no estan ni convidades a la taula, vale? El acord ha caigut, aquesta estratègia no ha funcionat. Segona estratègia, la dels Mossos a les aules, no? Que hem de distingir entre el fet de que es proposi que els Mossos facin una mena de mediació a les aules, cosa que no s'entén com haurien de fer-ho, amb el fet de que infiltrin Mossos il·legalment en reunions...
0: És que ha sigut com un seguit d'accions estranyes.
3: Vull dir, jo crec que és que tenen o tenen poca vista o no en saben més o tenen mala fe. M'agradaria pensar que és més poca vista que mala fe, però malauradament tendria a pensar que no, crec que tenen mala fe. No se n'estan sortint perquè davant tenen un moviment fins ara ben organitzat, sense precedents, a nivell de tot el territori. Jo crec que això, i espero, com diu el Jordi, que la taula sindical sigui prou àgil i prou ràpida per respondre amb aquestes maniobres una mica chapusseres del departament i que s'obri... Bueno, en principi se reuneixen el dijous, no? I que s'obri realment una taula de negociació honesta. Vull dir, el departament dirà on pot arribar perquè ho digui amb franquesa, no? Perquè és que si no, això no es mourà d'on és, no? I potser acabem com a València amb una vaga indefinida i, a més, seria una vaga indefinida amb suport, jo crec, de molta part de les famílies que portem els fills a la pública, no? Per mi també és important insistir en el que deia el Jordi, no?, sobre la desigualtat social i la pressió que pateixen els serveis públics a causa de la desigualtat social, no? Sempre recau el debat sobre la qualitat educativa en el professorat. Si el professorat fa bé o no la feina, si són tradicionalistes i fan classes magistrals o treballen per projectes o treballen per àmbits i es veu que tothom podem opinar sobre què és el millor i la innovació docent, com si l'eix de la millora en educació estigués únicament en què fan els docents en el temps que estan a l'aula. I això, i estem cansats de veure que aquest és el debat que es proposa en els mitjans de comunicació constantment. I el Premi al Docent de l'Any, i la Neurociència per aquí, i la, no? Vull dir que hi ha, i no es dona mai aquesta dimensió social i aquesta dimensió, diguéssim, des de la perspectiva de la sociologia de l'educació, sobre què és el que necessiten les escoles i què necessita l'educació, perquè la desigualtat social no es pot resoldre únicament a l'aula.
0: No, i tenim un de cada tres infants a Catalunya amb risc de pobresa.
3: No es pot resoldre a l'aula. I no canviarà si treballem per projectes o si treballem en àmbits o si fem classes magistrals. Això no canviarà la desigualtat social. I per fer front a la desigualtat social calen recursos a tot arreu, no només a les aules, que també, però a tot arreu. Llavors jo crec que si fem polítiques que fomenten la desigualtat social, doncs tenim problemes a tots els serveis públics, no?
4: Jo considero que a Sant Cugat, sobretot, centrant una miqueta el tema aquí mateix, afecta molt, perquè sobretot a la gent amb menys recursos, que són els que han d'anar o estan pràcticament obligats a anar a l'escola pública. L'escola pública que sempre havíem defensat. Una escola que és per tothom, és plural, és diversa i que és integradora. Tots aquests problemes que estan havent-hi ara mateix, el que més afecta és justament a la gent més necessitada, a la gent, aquest tipus de població, no? I això a mi em preocupa moltíssim. Moltíssim perquè, parlant de Sant Cugat, hi ha una tendència a valorar molt per sobre de l'escola pública l'escola privada, i la gent encara els nouvinguts i molta gent que no ho són tenen aquesta tendència de dir escola, l'escola pública aquí no acaba de funcionar, i encara ara, amb totes les vagues, amb tota la problemàtica que hi ha en aquests moments sindical i també a nivell de Generalitat, doncs afecta moltíssim aquesta diversitat que no hauria d'existir. Per tant, anant per aquí, considero que no hi ha cap excusa perquè no se segueixi valorant com a cosa primària des de l'administració, en aquest cas des de l'Ajuntament i també des de la Generalitat, el que és l'escola pública. Jo sempre he estat un etern defensor de l'escola pública, perquè és integradora, perquè és plural, és diversa i perquè és la que fa tirar endavant el país. No tinc crítiques allò directes contra l'escola privada, però és que a Sant Cugat, i partint també del nivell econòmic que tenim, doncs la gent a vegades, la tendència és aquesta, i jo parlant amb gent a vegades em diuen, escolta, és que al final acabarem portant les criatures a l'escola privada perquè és que no tenen tants problemes, que també els tenen, també els tenen, i les escoles privades. El que passa és que hi ha aquesta versió que continua des de sempre, en què en un lloc hi ha vagues, hi ha problemes, hi ha sindicats entremig que treballen i que fan coses, però també provoquen moments de situació com el que hi ha ara. Quan dic provoquen, vull dir, ajuden a que les coses millorin, Doncs hi arriba un moment en què fins i tot els ciutadans, els pares sobretot, doncs tenen una versió, jo crec que equivocada, de per on han d'anar els trets socials en aquest moment. I això no, jo crec que no ho hauríem de perdre.
0: Creieu que, la Xènia deia abans, no?, que hi ha un suport majoritari, crec, de la comunitat educativa, de les famílies, a la vaga dels docents, que entenen molt bé que aquestes queixes són per construir una escola pública de qualitat per a tothom. De fet, els docents, ens ho deia la Sara, de les converses que havia tingut amb alguna de les mestres que acompanyaven el ferrocarril, estan perdent poder adquisitiu fent aquestes vagues. Aquest mes de maig i juny en faran 5. Això, quan arriba la nòmina, es nota, i es nota molt. Per tant, l'impacte és real. Creieu que hi ha el risc que des d'algun lloc es vulgui instrumentalitzar aquesta vaga per fer que les famílies en algun punt es posin en contra o no tant del costat de les reivindicacions dels docents?
2: Això és el que deia, que és un risc, i per sort les assemblees, els sindicats han estat molt en contacte amb les famílies, i la majoria de famílies no només entenen, sinó que a més fan suport explícit. Per tant, vull creure que sí que hi ha el risc, però que és un risc baix, perquè hi ha una conscienciació prèvia. El que sí que veig, en la línia del que comentàvem ara, no?, en relació a l'escola privada, jo, Sant Cugat ha tingut una evolució en les preinscripcions, uh-huh, en què la pública ha sempre guanyat, i malgrat tot li han retallat places, no? I això ara en la festa de la pública que vam fer fa unes setmanes, un mes, no sé si arriba ja, es va evidenciar, no?, com estem tancant línies de la pública, mentre la concertada manté. Fins i tot ara hem vist el moviment aquest estrany que ha fet el Viero i la Farga de separar-se en dos centres per a mantindre el d'infantil, i malgrat tot la gent segueix demanant la pública. Quin és el risc? Que efectivament, si vas no cuidant la pública i la concertada va tenint els seus privilegis, diguem, al final la gent opta per la concertada, però això acaba generant un problema de segregació, que la gent ja en sap molt més que jo, per tant diré dues coses i si de cas ella que ho acabe, que és que al final qui es pot permetre anar a una concertada és qui té un capital econòmic, un capital cultural concret, no? I alhora estigmatitzes els centres en què això no passa. I què acaba passant a la pràctica? Que la gent, si no apunta a l'escola, és perquè resulta ser que hi ha molta població estrangera, no? Algunes famílies. I segurament no diuen població estrangera, diuen coses uh-huh més pejoratives, no? Per tant, el que, si precisament volem lluitar contra la segregació, no només hem de parlar de zonificació, no només hem de parlar de quantes places hi ha disponibles, també hem de parlar de com estàs cuidant l'educació pública perquè realment siga per a tothom. Perquè si no, acabarem convertint l'educació pública en aquella on van els migrants, els pobres, els que no es poden permetre. I això acaba provocant que també tenim xavals en escoles concertades que, perdoneu, però no han vist una persona a classe obrera en sa vida, en un poc de sort perquè tenen algú treballant en sa casa netejant. Com van a tindre una mirada empàtica? Com van a defensar la justícia social si no coneixen algú que realment té complicacions en la vida? És que és així de clar, també.
0: Doncs ens acomiadarem, em sap greu, Xènia, perquè n'estic, saps, amb apunts. Sí, molt breu, si vols, perquè estem fora de temps, però
3: sí, un minutet. Sí, jo només dic que per desenganyar les famílies que volen portar els seus fills a la privada concertada, ja sigui privada o privada pagada amb fons públics, que és la concertada, perquè els solucionarà els problemes, els diria que s'ho pensin bé, perquè les dades no acompanyen. Els resultats educatius d'aquests centres no són millors. Veiem que les proves de selectivitat, l'alumnat que ve d'aquests centres baixa molt respecte a les notes inflades que els han donat al batxillerat. Per tant, a nivell formatiu, molt no hi tenen a guanyar.
0: Doncs ara sí, ens acomiadem. Tindríem per un altre debat també de l'escola concertada privada i pública, però bé, segur que ens seguirem parlant. Jordi, Rogel i Xènia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bon dia.
5: Gràcies,
4: bon dia. Adéu.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsinc Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinc Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneco?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer...
6: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
8: D-E-S-C-A-P-A-N.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
12: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
11: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: Aquest dissabte el Casal de Mirassol es convertirà en l'escenari d'un espectacle d'improvisació teatral infantil de la mà de Los Impossibles. Per conèixer tots els detalls i les persones que el faran possible, ens acompanyen la Júlia Ferrer. Ella és consultora, professora a la universitat, amant de la comunicació i creadora del podcast Viajando en Femenino. Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí.
0: Ben tornada. I la Marina Àlies és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Àlies. Com que alguna gent es pensa que és Àlies i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Àlies.
0: Doncs ho hem fet bé, ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent, ara fèiem aquesta breu presentació, que és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Impossibles.
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre? Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment... decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fent cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què va la cosa, no? Explica-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes sense guió en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: S'ha de tenir una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no sóc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle, sinó que és una mena de... et pots riure de l'error, pots incorporar-la a l'espectacle, i és una miqueta una bogeria, però una bogeria que té sentit al final.
0: Una arma així de doble tall, no?
2: Sí.
0: Clar, ara jo pensava, vosaltres arribeu, pugeu a l'escenari, però allà no hi ha cap text, no hi ha cap guió. Una part de la vostra feina també dependrà de l'originalitat o de l'aportació que fa el públic. Us condiciona molt... que tingueu, no sé, clar, un auditori de gent avorrida, no
2: sí,
0: sé, o,
2: sí.
0: o de gent amb ganes de participar i d'interactuar.
1: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia i molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final La improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs, és jugar, la improvisació és jugar. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix que va veure Impro Shows, que és, per exemple, apuntar amb petits paperets, mm-hmm. no? Quan comencen i arriba el públic, els hi dius, apunta aquest paperet una paraula. I la gent apunta coses com salxitxa, mm-hmm. com també t'apuntarà, ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic, que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
3: Serà temàtic.
1: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostra a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionant.
3: Us condiciona absolutament.
1: Sí, sí, sí.
3: Quina mena d'instruccions o idees us acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que s'enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i todo el mundo empieza a reírse i és com...
3: Tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure. Doncs depèn una miqueta, no?
1: Sí, sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un guirigall. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
3: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
1: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no?, allò d'una pel·lícula de l'Oest, amb l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
3: i entre vosaltres, perdona.
2: No, i la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperi contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
3: I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè, esclar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dart enverinat, no?
1: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta. I et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, si un company...
3: No et pots tancar.
1: No. I això és la vida.
2: Claro.
1: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Has de estàs al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
1: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia o amb un company de feina i molts cops t'has muntat la història al cap.
3: I tant.
1: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que esperaves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò i molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs tu quan vas a improvisar i entres en escena... Hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
2: Sí.
1: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, De fet, fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim el grup, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient hòstia, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí, entro a l'escenari a fer això, i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
2: Sí, molt... has de, no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
3: Fluir, que diu la gent jove.
2: Sí,
1: això
2: no?
1: Mateix.
2: Sí, go with the flow, una mica.
3: S'ha de fluir sí. molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
1: I els 12, sí.
3: El públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
1: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc, oferim jugar, oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
3: Són els reis.
1: Són els reis, clar. Aleshores, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
2: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
1: Sí.
3: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Per qui encara no tingui l'entrada, expliqueu-nos una mica què hi trobaran.
1: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
3: Home, això segur que els agrada.
1: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
2: sí,
1: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Aleshores, jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
2: sí,
1: si tu
2: sí,
1: afegiries.
2: Sí, a l'impro sempre, quasi sempre, t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té l'impro és que tots els shows són diferents.
3: Pots repetir, eh?
2: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic. Realment, sí.
3: I hi ha alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no, a Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
1: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
3: Són nens i són catalans, sí, no? S'han creat aquí.
1: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem-ne, referents que tenen futbolístics, no? El futbol...
2: El 6-7.
1: El 6-7.
3: Ai, carai, heu d'estar mal al dia, doncs.
1: Sí, sí, totalment. Sí. Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, nois, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
3: D'alguna manera.
1: Sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
2: Sí,
1: sobretot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
3: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
1: Sí, jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
3: Uh-huh.
1: I et fa sorprendre't, no?
2: Jo, sí.
1: jo tothom que surt sempre em diu, he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
3: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt
1: sí.
3: ràpid, no hi ha temps
1: sí.
3: per al rumiar-s'ho massa,
1: no.
3: per lligar el fil, si no deu perdre una mica la dinàmica.
1: Sí. Jo diria que nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És una, doncs és el mateix, un foco brutal. la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi m'ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, i no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut molt.
3: Que gratificant, no, també?
1: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
3: Poder fer riure.
1: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que vas tan contínuament.
2: Sí. És estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
3: Sí, costa.
2: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
3: no passa res.
2: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
3: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
1: Perfecte. Exacte. No, sí, ho has entès molt bé.
3: Era la regla. Sí, i... Doncs va, explica'ns la dinàmica. Com ho podem fer, això?
1: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
3: D'acord.
1: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
3: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
1: Perfecte, molt bé. Començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
3: Perfecte.
1: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
3: Molta gana.
1: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
2: Cada dia, després de l'escola...
3: Diplodocus.
2: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia
3: vomitar.
2: Un olor... Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
1: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
3: Perruqueria.
1: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament al cabell i li va dir...
3: Gastroenteritis.
1: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el temps que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
2: I l'Eric va dir, doncs, jo sé que aquí a Sant Cugat...
3: Sol Solet.
2: Hi ha la peluqueria Sol Solet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7, no està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem
3: TikTok.
2: Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
3: Perdó, escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, dic, ja està, ja ho tenen.
1: No, ja està, no?
2: Ja. I després ja. Es va fer influencer el Diplodocus i la Caputxeta Vermella.
1: Que si els voleu seguir és hashtag Diplodocus, Eric, Caputxeta.
3: Estupendo. Doncs escolteu, això ha sigut un breu tastet. Els podreu anar a veure aquest dissabte al Casal de Torreblanca amb aquest espectacle infantil i no segur que teniu la vostra web, les vostres xarxes socials, us segueixen per allà i podran veure quins són els espectacles que teniu a la vostra agenda. Moltíssimes gràcies, Júlia Marina.
2: Moltes gràcies
1: a tu, Alba.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era,

però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square amb Tyrone Power i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics, Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, a la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Just a Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Just a Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Entretinguts en xarxa.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Al tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Faves comptades amb Alba Triador. Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia. És un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2. Perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no? Que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc, de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment, i vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. Llavors, hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ. I llavors allà aixeques històries clíniques. Estarà en comunicació amb un hospital de referència. Si això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora o dos infermers, i aixecaran el que fa un CAP. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa a aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el CAP, I porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre mereix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, pesa 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de acer aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, és a dir, que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí en el seu desenvolupament nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els hi va agradar tant la idea que de fet ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I jo vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir el viceministre i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros, i a més no té ni l'autonomia, no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, vaig dir que estic parlant. I llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no. Jo em quedava amb les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, i un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. I però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè arribi, però clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, li pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres. Nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no, per de vidre o del polímer que fos transparent que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena. No? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, és, no, perquè no, perquè, però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? Sí. Bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, i els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres. Perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, i no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, els de mecànica fluids em renyaran, que clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat. Xavier?
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible menorquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta l'últim març a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí,

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Faves comptades.

0: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
1: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
1: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? De festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
0: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
1: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem el focus, Sara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no? Portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut a dia d'avui encara la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
0: D'acord.
1: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle... a finals del segle XIX, perdona, el 1883... El Freeman Tilden ja va establir quins eren els principis i teories pels quals s'ha de fer la interpretació del patrimoni d'una manera vivencial, que connecti amb les persones, que realment sigui significativa, amena, amb la gent que tenim al davant i a qui ens volem doncs, dirigir. Per tant, no estem parlant que l'educació patrimonial sigui quelcom que ens hàgim inventat avui, sinó que ja té un recorregut interessant, perquè el Freeman Tilden doncs, ens en parlava ja el 1957, quan va publicar el seu primer llibre.
0: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
1: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya. Però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
0: És un dia de festa.
1: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola, sí. Entén-me. O sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
0: Quan no? En realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica i inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la,
1: correcte,
0: la sortida.
1: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula que et parlin, doncs, de...
0: Del Guernica, de la Mona Lisa.
1: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu, et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona. No? És difícil perquè al final no, jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? I com estan les aules a dia d'avui amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir, no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no? Les runes d'Empúries. Doncs per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions, ara, que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui, aquests valors els tens.
0: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
1: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
0: Algú del romanç.
1: Algú del romanç. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, del que parla aquesta cançó és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa 2.000 anys, el romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, o fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals. Sí. No? I t'ho poden explicar, doncs, això és una cartilla de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
0: Sí, i freda.
1: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que... Moltes societats sí que ho viuen. Nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui, però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat. Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
0: Com, per exemple?
1: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la a una fàbrica de
0: qualsevol producte,
1: sí. Sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera, també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però sí, ho faré de forma breu. Sí, que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut a allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
0: I tant. A mi m'has convençut.
1: Gràcies.
0: Fins aviat, Helena.
1: Fins aviat.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6. Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van

0: la comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona.

I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades d'aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: La música descriu el territori.
6: La paraula descriu la música.
5: Música i paraula.
6: Paraula i territori.
5: A través dels instruments de cobla,
6: les nostres veus i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i posteriorment aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
4: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
3: Les dones i les tenien pitjor.
4: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
5: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
6: Españoles. Franco ha mort.
7: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerré i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guien pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb Educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir a molts indrets del país, ens ha quedat un matí de dimecres ben

0: 7 i 6 minuts del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau.

0: Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció diagonal, els docents doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10:11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Esteu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de vuit del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico, En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres.

0: Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
1: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
2: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
3: It's a big commitment for us also to...
4: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
3: We try it again. I'm grateful.
4: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
5: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
6: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte a 7:15 de la tarda es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:15 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà de Canal Reus.
7: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tutti Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
6: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
5: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
6: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3 minuts i mig de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents. A la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
9: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
10: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
9: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
10: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
9: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
10: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, seguirem lluitant.
9: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
8: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Esther Minguell.
11: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
12: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
13: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
11: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
8: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut però explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
8: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, molt bon dia.
8: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
15: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
8: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
15: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. És clar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet vostè. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment, doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
8: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
15: Moltes gràcies, que vagi bé.
8: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
16: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
17: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
18: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
8: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
19: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
20: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
19: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables, allò que passi a aquests viatgers, són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
8: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
2: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
8: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
21: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
22: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. La infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic fins que acaba el seu procés.
21: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
23: Que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
21: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
8: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
3: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
4: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
8: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar.
5: I'm grateful.
6: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
8: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
24: Hem anat a jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
8: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
25: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80 d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
8: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'Àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Hedy.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
10: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona,

0: Nacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les de les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
4: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i posteriorment aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Classe B, classe B. Pepita Estudios.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions i UGT.
1: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Cico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 9:15 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
5: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit, cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt des de Vall d'Aura fins pràcticament diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà diagonal en sentit contrari. En el cas de la Ronda Litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
1: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, el conseller també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, no anticipem aconteixements.
1: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
7: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
8: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
9: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
10: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
11: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
10: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
12: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
1: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
12: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Cara Isabelit, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets, inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
1: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos, y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además, en el diagnóstico, también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant el marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge els darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del CUE, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la trànsit,
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
9: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle SICO a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies, adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
9: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMADER de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la

0: guien pel monestir i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20...

0: costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
4: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest dissabte el Casal de Mirassol es convertirà en l'escenari d'un espectacle d'improvisació teatral infantil de la mà de Los Impossibles. Per conèixer tots els detalls i les persones que el faran possible, ens acompanyen la Júlia Ferrer. Ella és consultora, professora a la universitat, amant de la comunicació i creadora del podcast Viajando en Femenino. Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí. És magnífic.
0: Ben tornada. I la Marina Alias és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Alias. Com que alguna gent es pensa que és Alias i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Alias.
0: Doncs ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent. Ara fem aquesta breu presentació. Què és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Impossibles?
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre?
0: Sí.
1: Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa, i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fent cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què
2: sí.
0: va la cosa, no? Explica-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és, perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes sense guió en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: S'ha de tenir una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no soc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle, sinó que és una mena de... et pots riure de l'error, pots incorporar-la a l'espectacle, i és una miqueta una bogeria, però una bogeria que té sentit al final.
0: Una arma així de doble tall, no?
2: Sí.
0: Clar, ara jo pensava, vosaltres arribeu, pugeu a l'escenari, però allà no hi ha cap text, no hi ha cap guió. Una part de la vostra feina també dependrà de l'originalitat o de l'aportació que fa el públic. Us condiciona molt... que tingueu, no sé, clar, un auditori de gent avorrida, no
2: sí,
0: sé,
2: o
0: de gent amb ganes de participar i d'interactuar.
1: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, mm-hmm. no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia, molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final la improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs. És jugar, la improvisació juga. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix, que va veure Impro Shows, que és, per exemple, apuntar amb petits paperets, mm-hmm. no? Quan comencen i arriba el públic, els hi dius, apunta aquest paperet una paraula. I la gent t'apunta coses com salxitxa, mm-hmm. com també t'apuntarà, ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
3: Serà temàtic.
1: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostra a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionant.
3: Us condiciona absolutament.
1: Sí, sí, sí.
3: Quina mena d'instruccions o idees acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que s'enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i tot el mundo empieza a reírse i és com...
3: Però, tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure, doncs, depèn una miqueta, no?
1: Sí, sí. Sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un grigall. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
3: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
1: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no?, allò d'una pel·lícula de l'Oest, amb l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
3: i entre vosaltres, perdona.
2: No, i la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperi Contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Uh-huh. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
3: Uh-huh. I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè, esclar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dard enverinat, no?
1: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta i et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, sí. Si un company...
3: No et pots tancar.
1: No. I això és la vida.
2: Claro.
1: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. Uh-huh. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Has de estar al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
1: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia o amb un company de feina i molts cops t'has muntat la història al cap.
3: I tant.
1: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que esperaves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò i molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs vas a la... tu quan vas a improvisar i entres en escena, hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
2: Sí.
1: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, de fet fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim el grup, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient hòstia, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí, entro a l'escenari i fer això, i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
2: Sí, molt... no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
3: Fluir, que diu la gent jove.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, go with the flow, una mica.
3: S'ha de fluir molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
1: I els 12, sí. El
3: públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
1: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc, oferim jugar, oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
3: Són els reis.
1: Són els reis, clar. Aleshores, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
2: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
1: Sí.
3: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Perquè encara no tingui l'entrada, explica-nos una mica què hi trobaran.
1: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
3: Home, això segur que els agrada.
1: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
2: sí,
1: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Aleshores, jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
2: sí,
1: si tu
2: sí,
1: afegiries.
2: Sí, a la impro sempre t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té la impro és que tots els shows són diferents.
3: Pots repetir, eh?
2: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic. Realment, sí.
3: I hi ha alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no, a Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
1: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
3: També són nens i són catalans,
1: sí,
3: no? S'han creat aquí.
1: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem, els referents que trenen futbolístics, no? El futbol...
2: El 6-7.
1: El 6-7.
3: Carai, has d'estar molt al dia, doncs.
2: Sí, sí,
1: totalment.
2: Sí.
1: Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, nois, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
3: D'alguna manera.
1: O, sí, sí, sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
2: Sí,
1: sobretot
2: sí, sí.
1: Això del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
3: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
1: Sí, jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
3: Uh-huh.
1: I et fa sorprendre't, no?
2: Jo, sí.
1: Jo tothom que surt sempre em diu, he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
3: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt
1: sí.
3: ràpid, no hi ha temps
1: sí.
3: per al rumiar-s'ho massa,
1: no.
3: per lligar el fil, si no deu perdre una mica la dinàmica.
1: Sí, Jo diria que nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És una doncs és el mateix, un foco brutal, la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, i no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut molt.
3: Que gratificant, no, també?
1: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
3: Poder fer riure.
1: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que bastant contínuament.
2: Sí. És però... estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
3: Sí, costa.
2: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
3: no passa res.
2: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
3: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
1: Perfecte. No, ho has entès molt bé.
3: Era la regla. Sí, doncs va, explica'ns la dinàmica. Com ho podem fer, això?
1: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
3: D'acord.
1: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
3: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
1: Perfecte, molt bé, començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
3: Perfecte.
1: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
3: Molta gana.
1: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
2: Cada dia, després de l'escola...
3: Diplodocus.
2: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia
3: vomitar.
2: Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
1: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
3: Perruqueria.
1: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament al cabell i li va dir...
3: Gastroenteritis.
1: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el tens que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
2: I l'Eric va dir, doncs, jo sé que aquí a Sant Cugat...
3: Sol Solet.
2: Hi ha la peluqueria Sol Solet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7, no està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem
3: TikTok.
2: Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
3: Doncs, escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, dic, ja ho tenen.
1: No, ja està, no?
2: Ja. I després es va fer influencer el Diplodocus i la Caputxeta Vermella.
1: Que si els voleu seguir és hashtag Diplodocus Eric Caputxeta.
3: Estupendo. Doncs escolteu, això ha sigut un breu tastet. Els podreu anar a veure aquest dissabte al Casal de Torreblanca amb aquest espectacle infantil i no segur que teniu la vostra web, les vostres xarxes socials, us segueixen per allà i podran veure quins són els espectacles que teniu a la vostra agenda. Moltíssimes gràcies, bé, Júlia
2: a
3: Marina.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Alba.
4: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
6: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista, Jan Botí. Jan, bon dia.
7: Molt bon dia, Ona.
6: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
7: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
6: dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no?, entre veïns. Podem tenir conflictes.
7: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, i ara ho parlàvem a l'inici, no?, que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre, i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent, i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
6: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
7: No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
6: Exacte, sí,
7: també
6: sí.
7: També de les cases.
6: Poden, sí, sí, et també poden malmetre el paviment.
7: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final és, hi ha dues parcel·les.
6: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final aquella, la paret mitgera és una mica de tots dos.
7: Sí, sí, sí, sí. I jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
6: ja
7: que aquí sorgeix
6: un altre
7: dubte,
6: dia.
7: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina? Veiem-ho.
6: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
7: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
6: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
7: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan, tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques, doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també, doncs, busco molta informació per preparar-nos.
6: No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
7: No, cap mentida. Ah. Això mai. No digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre cinquè és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
6: O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
7: Absolutament.
6: Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
7: A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... Anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres, entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades.
6: Uh-huh.
7: Això dels camps oberts, escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear, doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció. No? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruiters?
6: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
7: Està regulat què passa amb els fruits. És que
6: molt extens
7: regular
6: aquest article.
7: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli, que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria, no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, 1 metre. Si són arbres, 2.
8: 1 metre d'on comença la propietat de l'altre.
7: Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues, però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
8: I cau que ens indicarà, dins de casa meva...
7: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara en altres... No, a veure... Jo recomano no fer-ho.
8: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut
7: no, dins del nostre terra? No, les del terra fes el terreny. Que vulguis, dic de l'arbre.
8: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
7: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
8: clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
7: I fas una mena d'acord extraoficial, escolta.
8: Clar, això, sí. Cadascú que faci el que vulgui, no?
7: Exacte.
8: Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles, només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
7: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provenents de finques veïnes. És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
8: De fet, aquí posem més serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
7: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma és un dels més pràctics perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer. I et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
8: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes dels xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
7: Bueno, doncs la teva mare encertadament va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és... il·limitat, ni ho podem fer de qualsevol manera, no? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posar en risc la vida d'aquest vegetal, no? Dit així, sona una mica extravagant.
8: O sigui, que l'arbre no es mori, que si podem, ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
7: Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
8: I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
7: No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint. Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill. Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar tampoc, traient aquí arbres, etc., el que diem immissions il·legítimes. És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, mentri brutícia constant, sorolls, riscos, coses, directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família...
8: I fan soroll...
7: Bueno, forma part de les normes, no, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
8: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que ho
7: aquí
8: podem
7: podríem actuar perquè
8: demanar.
7: La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? Uh-huh. I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
8: Exacte, ara t'anava a preguntar, com podem exercir aquest dret?
7: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà, això com dir-te. Uh-huh. Per tant, intentem fer-ho doncs, de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, però si vols venir... És a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no... Bueno, jo crec que això sempre és interessant.
8: Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
7: Jo crec que sí. Com dèiem, no... La inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
8: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
7: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
8: Tallar les fulles directament, no?
7: Tallar les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament. Pots entrar a una instància a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir més i que hi ha un risc real o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé. I, per tant, l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i, per tant, doncs, es pugui actuar.
8: Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
7: Depèn, no? Perquè, clar, no sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, doncs l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament, però com a ordre general segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment són els ajuntaments.
8: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer. Tu pots anar allà i no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
7: Si ho tornes a explicar, segur que t'entens.
8: O sigui, estic parlant d'arbres que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Al carrer, per exemple. Que els fruits d'aquells caiguin al carrer.
7: Bueno, aquí això aplica igual. Però llavors, qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament. I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
8: Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
7: Absolutament. De fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes. que no és un deure ciutat, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles. Perquè denúncies estem obligats a posar-ne si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. Una querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
8: Doncs un dia hi indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
7: Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret, no? No tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres, doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
8: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Drets de Butxaca.
7: Sí, un dia més parlant de drets apassionants.
8: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
4: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Continguts en xarxa.
11: Propostes en xarxa.
12: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
9: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president Cebre de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 13 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer la història del Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13 i que després de superar la malaltia ha publicat La parada de la meva vida al dietari, on explica l'experiència. I afegirem una dosi de política amb la tertúlia, amb la participació dels partits amb representació al ple de la mà de la cap d'informatius, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc que torna un any més a la ciutat. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que ens parlarà de la mort dels menús de migdia. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels equinoxis, la primavera i la tardor, i ens descobrirà per què són èpoques tan plujoses. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir

0: però sobretot els adolescents que estan passant aquesta malaltia, no? Que al final doncs, afecta a molts nens i a molts joves i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
0: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més. I potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no? A nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també has de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
0: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacap, que és un reservori que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
0: Sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
0: Doncs va ser molt, molt emocionant perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
0: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que jo soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar de tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no? Pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
0: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no? Que al final se sent i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
0: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins i els meus amics també han estat allà al meu costat i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo Tenir la mateixa

0: la mateixa malaltia que jo, el que passa és que estava una mica més avançat en el tractament i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
0: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i, però sobretot a la investigació perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
0: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Una abraçada, adéu.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: ¡Qué bonito!
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
16: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente.

0: El govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Canet Maller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Un projecte que presenta alguna modificació respecte al projecte presentat el 2022. Avui volem saber el punt de vista que tenen sobre aquest projecte tots els grups municipals. Abans, però, donem la benvinguda als participants. Per la part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Al PSC tenim el president del grup, en Jordi Menéndez, bon dia.
3: Bon dia.
0: El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
4: Bon dia.
0: El portaveu de la CUP, Marco Cimarró.
5: Bon dia.
0: Bon dia. I per la part de Vox tenim a José Manuel Arias, assessor.
6: Bon dia.
0: Bon dia. Avui en Comú Podem no pot assistir a la tertúlia. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Carles.
1: Molt bé, doncs bon dia a tothom. Bé, efectivament... Jo crec que estem vivint una passa endavant amb una iniciativa que prové de ja fa temps, no? I que ja va viure una primera aprovació durant el mandat passat, que té aquests objectius, no? Que és el d'intentar que no hagi de marxar gent de Sant Cugat que voldrien que es pogués quedar, no? Sempre diem allò que no hagi de marxar ningú per raó de renda, no? I que necessitem, doncs, iniciatives d'envergadura, més enllà del llistat d'actuacions que es venen promovent al ritme més accelerat possible, que mai compta amb la celeritat que tothom voldríem, i que volem que això passi preservant la identitat de Sant Cugat, no? I, per tant, doncs, això que en diem, no? El model, això que cadascú utilitzarà el terme que millor li sembli, no? Són les xifres, les deies tu, són xifres importants, i remencionar un parell de qüestions. Una primera, la qüestió de la cobertura de l'R8, no? La R8, que és la línia aquesta perimetral de Renfe Rodalies, a DIF, no? Que implica aquestes franges de seguretat perquè a través d'aquesta línia es transporten de vegades a mercaderies perilloses i que impliquen aquestes franges que estableix la normativa de protecció civil, no? I que segurament el que seria més apropiat seria que qui suportés el cost d'aquesta cobertura, d'aquesta protecció, doncs fos o bé qui facilita aquest transport, en aquest cas a DIF o fins a Renfe, no? O bé qui transporta aquestes mercaderies, no? Això en aquest sistema ho tenim a l'inrevés, no? La repercussió d'aquest cost amb l'urbanització del barri, doncs, té comportar hipoteques i rèmores que hem de suportar, no? I que esperem també que això coincideixi amb una acceleració ja definitiva, per fi, de la construcció dels intercanviadors entre aquesta línia perimetral i ferrocarrils, no? Perquè és una veritable llàstima, és una vergonya, quasi diria, com tenim la situació de la línia de Renfe i de l'estació aquí al nostre municipi, no? I que, per tant, esperem que tot plegat dugui, doncs, tiri endavant i, per tant, que puguem resoldre diverses problemàtiques amb una sola iniciativa, de les més importants que tenim, no? L'habitatge, la mobilitat, i que, per tant, que ens permetin, doncs, dur a terme una passa endavant el més important possible. I una última qüestió és que això és per nosaltres preveiem un calendari d'aprovació que ens dona temps a parlar-ne amb els diversos grups, no? I ho dic això perquè aquestes iniciatives de molt llarg recorregut en el temps és molt interessant que rebin quan més suport millor, no? I que, per tant, que puguin tirar endavant, igual com ho va fer el grup de Junts en el mandat passat, que li varen donar suport, tot i que tenien matisos, evidentment, no? Però que tothom entenien que són iniciatives d'aquestes que requereixen quan més suport millor, perquè són claríssimament amb un calendari que va molt més enllà de qualsevol mandat polític municipal.
0: Uh-huh. Bernat?
2: Jo diria que de fet començo com ha començat el Carles, no? O sigui, és una evidència que Sant Cugat expulsa, de fet expulsa no desenes o centenars de persones, sinó milers de persones cada any, milers, ho dic en plural, i així ho diuen les xifres, no? I per tant el que cal és aconseguir, doncs, que ningú hagi de marxar de Sant Cugat, i avui estem encara lluny, doncs, d'aconseguir aquest objectiu, no? Però aquest projecte, doncs, de Canet Maller, crec que el que fa és justament donar una de les fórmules, no?, per les quals doncs, no volem que la gent marxi de Sant Cugat, que és construir doncs, molt més habitatge assequible, habitatge públic. No? Avui Sant Cugat té aproximadament un 5% del parc total de l'habitatge és habitatge públic. Amb aquest projecte i amb el projecte doncs, amb els projectes de les diferents promocions previstes, ens anem doncs, a un 15% aproximadament i, per tant, doncs, ens posem a uns bons nivells. No? I, per tant, de poder oferir doncs, una possibilitat doncs, assequible i que la gent, doncs, com deia, no n'hagi de marxar. No? Estem parlant doncs, que Caramatge ha de tenir aproximadament 3.200 doncs, pisos de protecció oficial i, per tant, doncs, crec que això és una bona notícia. Ara el que ens toca és aprofitar els propers mesos abans de l'aprovació inicial doncs, per assegurar que el barri té tot el que ha de tenir un barri doncs, que s'hi pugui viure en el sentit que hi hagi tot els equipaments, el comerç, tot el transport públic, no?, amb què ha de tenir doncs, qualsevol espai de la ciutat i, per tant, doncs, que tothom pugui fer la vida a prop de casa seva, si ho vol pot anar, òbviament, a la resta de la ciutat, però que a prop de casa, a 5 minuts de casa, doncs, tingui tot el que cal tenir, no? Per tant, doncs, la feina que es va fer d'abans de planejament s'aprofita, doncs, per aquesta aprovació inicial, però, doncs, obrim doncs, aquesta, no, aquests mesos de treball doncs, per aconseguir doncs, posar els matisos que calgui aquesta proposta de planejament doncs, perquè, com deia, doncs, Sant Cugat o aquest barri en concret doncs, tingui tot allò que necessita la gent que hi viu o que hi viurà, vaja.
0: Jordi.
3: Molt bé, bon dia a tothom, primer. Els socialistes creiem que l'anunci de la posada en marxa de la redacció del projecte és una bona notícia. I ho és per quatre, sense entrar en detalls, que ja hi arribarem, però ho és per quatre raons. En primer lloc, perquè és pot ser un signe d'esperança pels milers, com ara deia el col·lega, el company d'Esquerra Republicana, els milers de joves que han hagut de marxar de la ciutat pel famós model de ciutat, model de creixement de ciutat, però també pels milers de ciutadans de joves, especialment, que ja han marxat i que volen tornar. Aquesta és la primera raó. Però la segona raó per la qual creiem que és un element positiu és perquè significa una rectificació. Després de 3 anys de paràlisi, l'alcalde ha considerat que s'havia de desbloquejar això, o creiem que és bo, i perquè no ens hem de situar en la lògica d'aturar el creixement, sinó en la lògica de créixer bé. No és un problema de posar un burot a les fronteres com si fóssim una ciutat medieval, sinó de garantir que el creixement es fa bé, de forma equilibrada, contraposant els elements, interessos diversos entre habitatge assequible, medi ambient, comunicacions, etcètera, etcètera. La tercera raó és perquè significa la recuperació d'un projecte de l'actual govern d'esquerra, de l'anterior govern d'esquerres. Ho ha dit en Brugaroles, també, no? Aquest projecte ve del mandat anterior i nosaltres ens en sentim molt, molt copartíceps. I la quarta raó és perquè creiem que aquest projecte, el fet d'iniciar la tramitació, que, per tant, s'hagi de fer la tramitació a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, etcètera, etcètera, significa un arrenglerament de Sant Cugat amb la política general d'habitatge del país. Els problemes d'habitatge no són problemes santcugatencs, són problemes del conjunt del país. Estem en una situació d'emergència habitacional, això ningú no ho pot negar. El creixement demogràfic del país en els propers anys serà d'una gran magnitud i necessitem espais on la gent pugui viure amb dignitat. El fet que Sant Cugat participi i s'arrengleri amb aquesta política per nosaltres és un element satisfactori.
0: Mm-hmm. Alfredo.
4: Bon dia. Inicialment sona bé, és veritat, vull dir, nou barri, parlant de diàleg, això està bé, la música pues, sona bé. Però nosaltres tenim dubtes que suposo que es aniran, veurem en els propers dies, mesos, que es aniran dissipant, no? Però Sant Cugat és una ciutat que avui mateix està a prop dels 100.000 habitants, amb un dèficit important d'equipaments, un dèficit important de manteniment, un dèficit important en molts serveis. I ara creixerem més. I això, pensem, des del Partit Popular, de que s'ha d'anar amb una visió global de ciutat i no només enfocat en un nou barri. Per tant, No podem obviar que si bé, com deia el Bernat, això s'enfoca a un barri que hi haurà tot equipaments i comerços del barri, però dintre d'un conjunt, perquè els serveis de recolliment, per un exemple, els serveis de recollida de residus és una cosa de ciutat, la policia és una cosa de ciutat, i per tant estem engrandant la ciutat i necessitarem molt més serveis. Dit això, nosaltres tenim dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte. I suposo que es farà una memòria completa, no quatre números aproximats, perquè, bueno, tenim dubtes en el sentit de que si hi ha inversors, que els hi sortirà a compte fer una inversió d'aquest calibre, tenint en compte la quantitat d'habitatge social que hi haurà en el barri programat. El tema de la mobilitat, que sí, és un barri i tindrà... Però tot això, ho torno a dir, en el global de ciutat no està resolta la mobilitat en una ciutat de 100.000 habitants, ara creixerà. Vull dir, són coses que s'haurà de parlar, que s'haurà de treballar tots conjuntament en ares a buscar un consens el més gran possible. Nosaltres, com a particular, estem disposats, òbviament, a treballar-ho. I així ho farem. I bueno, pues, entro... Pues, vull acabar aquesta primera intervenció. Fa uns mesos, un any i pico, es va presentar també a Bombo i Platillo, com es diu en castellà, tot el tema de Sant Joan. Ara sembla que ja ens n'hem oblidat. Jo espero que tot això no quedi com un globus sonda, que és el que realment va ser l'altre.
5: Uh-huh. Marco.
6: Bon dia. Bé, per nosaltres, primer de tot és positiu tenir novetats d'aquest projecte, 3 anys després. És una cosa que veníem dient a molts plens quan parlàvem d'habitatge que se'n havia fet de projectes o com a mínim d'intencions de planejament, perquè evidentment és una cosa que està lluny de ser una realitat material, com Can Amatller, no? Clar, en aquest sentit agraïm la informació, tot i així ens sorgeixen encara més preguntes i algunes les plantejaré ara, a veure si les podem respondre de cara una mica, a veure com podem construir aquests consensos polítics. Segur que no és presentant-ho a la premsa i convocant-nos la setmana més tard com per evitar reaccions dels partits. Jo això crec que és una dinàmica que es dona habitualment amb aquest govern i no em vull estar de dir-ho. En tot cas, nosaltres, la qüestió de Can Amatller, com a CUP, el mandat anterior ens ho plantejàvem com una manera de maximitzar la possibilitat de tenir habitatge públic a la nostra ciutat, entenent una mica la conjuntura d'exclusió residencial i de dinàmiques d'expulsió profundes i molt arrelades a la nostra ciutat, no només a la gent amb menys diners, més pobres, sinó a capes socials també del que podríem entendre com classes mitjanes. El tema és no que Can Amatller a costa de tot tampoc, no? Llavors aquí hi ha una mica algun dels perills que poso sobre la taula perquè en debatem en relació una mica a les dades que ens han facilitat aquesta setmana. Dubtes com podrien ser? D'aquests 3.000, potencials 3.200 habitatges que han de ser públics, tindran formes diferents. Primer, on sorgiran, on hi ha previsió d'on sorgiran, és a dir, seran diversificats per l'espai o no. Com que no seran tots de lloguer, la llei estableix per grans desenvolupaments que com a mínim el 50% ha de ser de lloguer, però d'aquests 3.200, l'altre l'hauran de promoure els privats. Llavors, aquí ens sorgeixen dubtes de quina tipologia de tinença d'habitatge serà. Si el desenvolupen els privats, seran com promocions que tenim a la ciutat, que jo crec que han sigut nefastes per com han funcionat i perquè després, al cap de X anys, es liberalitzen i, per tant, els perdem del percentatge d'HPO que té la ciutat. Bueno, tota una sèrie de qüestions que ens generen dubtes que volem posar sobre la taula, evidentment, per poder-los parlar i treballar. Sobre l'aprofitament o la inversió econòmica o la viabilitat econòmica que deia l'Alfredo, jo això també a mi em preocupa per una altra qüestió. És a dir, si els privats d'aquest sector, que són tals com Culmia, la Llave d'Oro i altres grans fons o grans capitals, evidentment vindran a fer feina si treuen, si fan negoci. Cobrir la R8, jo recordo de converses informals, i ara em corregiu, si no, costava centenars de milions d'euros. Llavors, si jo per cobrir la R8, per fer un aprofitament urbanístic, a costa d'un 50% o més de generar habitatge públic, què vol dir? Que els habitatges del mercat lliure que generin costaran tots més d'un milió d'euros per pis? Això per què ho plantejo? Perquè potser augmentem molt el parc públic d'habitatge, però no solucionem el problema d'expulsió de Sant Cugat. Per què? Perquè si continuem generant la possibilitat de que hi hagin pisos a partir de més de 700.000 euros, les dinàmiques d'expulsió per impossibilitat d'adquirir-te un habitatge assenquat seguiran existint. Llavors, per molt que tinguem un bon percentatge d'HPO, tindrem una situació de mercat immobiliari brutalment tensionada en el futur. Jo tot això ho plantejo perquè són coses que pensava en el mandat anterior, però ara que, diguem-ne, es van acotant les informacions i una mica estem veient coses, a mi m'interessa que les fem públiques i en parlem, no? I després en podem seguir parlant, però falta informació que se'ns va dir que en principi hi havia sobre mobilitat, que es deia, sobre medi ambient, equipaments i serveis, i per últim, tant com una coseta, pensem que el centre direccional de Cerdanyola, per exemple, a nosaltres ens afectarà profundament en termes de més persones, més mobilitat i molta gent al final que està a la frontera d'una ciutat amb l'altra i per tant pot arribar a utilitzar les dues ciutats. Can Ametller pot ser una cosa per l'estil, per Sant Cugat, per Rubí, i crec que són coses que no hem d'oblidar abordar també.
0: José Manuel.
5: Muy bien. A nosotros, pues, sobre el papel, el proyecto no, o sea, está muy bien, nos parece magnífico, pero viene a solucionar uno de los graves problemas que tiene esta ciudad, que es la vivienda, y además nos parece pues muy positivo que 3.200 pues sean de VPO. Pero nos surgen una serie de dudas respecto a él. O sea, esto nos va a llevar un crecimiento de población. Se ha calculado unos 13.000 y pico, se podrían calcular 15.000 también, un crecimiento brusco. Este crecimiento brusco está preparada la ciudad de San Cugat para asumirlo a día de hoy. O sea, si esta construcción de estas 5.000 viviendas no va acompañada de unos planes de que refuerce pues, los servicios, las infraestructuras, el tráfico, la movilidad, por ejemplo, pues meter 15.000 personas en San Cugat, si vemos ya los atascos que se hacen en muchas zonas de la ciudad, pues en ciertas horas del día, pues esto lo incrementará más. La seguridad, habrá que mejorar el ratio de policía, adecuarlo a la nueva población. Claro, yo creo que todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta para asumir este crecimiento. Se ha hablado aquí también de la viabilidad económica. Es un proyecto que consideramos ser muy, muy ambicioso, muy ambicioso, y esto hay que pagarlo. Es muy bonito sobre el papel, sí. Se podrá llevar a cabo, se podrá ejecutar. Hay los recursos económicos. Nos surgen dudas. Ojalá sí, porque ya lo digo, o sea, hace falta vivienda, hace falta, por ejemplo, de las cosas que se han comentado aquí, que estoy totalmente de acuerdo, que es que nadie se marche de San Cugat, que los que se han marchado pues puedan volver a San Cugat, y son estas medidas de construir vivienda, pero necesitamos pues unos planes alrededor para que este proyecto se... Estos proyectos de construcció de vivienda s'executen de forma eficaç.
0: Comencem la segona ronda, el Carles havia demanat tanda.
1: Sí, a veure, diverses coses. Una, primera, un matís, aquest projecte no és del mandat anterior, ve de molt més enrere, ve de fet de l'etapa del Raül Granger, amb aquell pla local d'habitatge, i es plantejava aquesta expansió de Can Ametller. Però bueno, després coses més de substància, no? S'ha dit, no? Sant Cugat expulsa, pel model de ciutat, s'ha dit, no? I jo, amb dades a la mà, haig de dir que hi ha municipis metropolitans que expulsen molt més que Sant Cugat. Per exemple, l'Hospitalet, en termes percentuals. Sant Cugat perd o expulsa, o marxa de Sant Cugat un 3% aproximadament de mitjana, l'última vegada que ho vaig mirar, de la seva població cada any. A l'Hospitalet és prop del 5%, i hi ha diversos altres municipis dels quals marxa molta més gent. I, per tant, també dic que no són només joves, O sigui, al final són situacions com divorcis, sotracs econòmics, viduïtats, són moltes les circumstàncies, no?, que poden conduir a aquesta situació que ningú volem i que hem d'intentar evitar, no? Tercer bloc, el créixer bé, no? Jo el que vull dir en primer lloc és que Sant Cugat és el model d'èxit que és, perquè mai s'ha arreglat a les polítiques del PSC. No ho ha fet, no ho farà ara, no ho estem fent i no ho farem, no ho hem de fer. Perquè no ens hem aplanat a les polítiques metropolitanes, als models urbanístics del PSC, que estan conduint aquests resultats metropolitans d'expulsió de tots els municipis metropolitans cap a segones i terceres corones amb problemes socials i econòmics importants. No? Escoltàvem el president ja fa poc, no?, que deia, escolta, hem de densificar, si caben 5.000 hem de fer 5.000 i no 3.000. No? I això, doncs això, aquest Junts, com a mínim, jo crec que aquest govern no estem en absolut en aquesta línia, i vull deixar-ho claríssim, perquè créixer bé és créixer com ho ha fet Sant Cugat, perquè és el creixement a escala humana que dona oportunitats per a tothom i que presenta un model equilibrat entre ocupació, en fi, que proporciona aquestes condicions de vida que proporciona Sant Cugat, no? Quart tema que volia tocar és la qüestió de Can Camps, que ja ha sortit, La de Can Camps és una gran proposta, és una grandíssima proposta. De fet, és millor que la de Can Ametller des d'algun punt de vista, perquè Can Ametller depèn d'una cobertura d'una via ferroviària que depèn de Madrid. I ja sabem com van les coses. En canvi, Can Camps és sol públic de la Generalitat que, retocant el pla territorial, podríem tirar endavant d'una manera molt més ràpida i que podria proveir molt més habitatge protegit exigint menys creixement demogràfic. Per tant, Can Camps és una proposta amb la qual hem d'insistir i amb la qual hem d'exigir perquè des del govern de la Generalitat no s'està donant resposta com verbalment es va dir que això podria tirar endavant, no? Al final tot plegat, diem, home, créixer per què? No? Doncs, home, sobretot hem de créixer per donar resposta a les demandes internes, solucionar un problema de país. El problema de país està més relacionat amb les infraestructures, amb moltes qüestions, no? Però un problema... Nosaltres hem d'aconseguir retenir la nostra gent, no? I hem de créixer, doncs, preservant i millorant la qualitat de vida i totes aquestes condicions de qualitat, de proveïment de serveis públics que han anat sortint, que, evidentment, hem d'equilibrar i assegurar que en el futur, doncs, es mantenen, no com ara, sinó encara millor, perquè, efectivament, hi ha dèficits que hem d'assegurar que queden adequadament coberts.
7: Jordi.
3: Sí, Carles, créixer bé és garantir cohesió social i és garantir que hi hagi equipaments amb qualitat i quantitat suficients pels ciutadans i ciutadanes que viuen a Sant Cugat. No és el cas. Ara, a mi, oh, això no és el cas, no és el cas, no és el cas.
1: No és el cas. De l'entorn,
3: No és el cas. Però, de tota manera, mira, jo aquesta cosa de no, els problemes de Sant Cugat són dels altres, de l'àrea metropolitana. M'és igual. Jo el que et dic és... Tu has començat dient, Carles, volem el suport de tots els grups, volem fer... Vale. Et vull recordar què va passar quan el PSC i Convergència i Unió van negociar el creixement de Sant Cugat en aquell moment, el nou creixement que en vam dir. Des del primer moment, discretament, vam tenir sobre la taula totes les dades. Totes. I vam discutir, vam treballar molt amb l'alcalde Recoder... Això que feu ara és exactament el contrari. Us vam demanar, abans de la Junta de Portaveus, que ens facilitéssiu informació. La informació que heu facilitat als grups, que són quatre diapositives, està molt bé, són molt boniques, però no hi ha la informació. No es pot construir un consens sense lleialtat a l'hora de proporcionar informació a tots els grups, informació crítica, que no heu facilitat, almenys fins ara. Nosaltres sí que la tenim quan vam estar governant amb els col·legues de la CUP i els col·legues d'Esquerra Republicana i es va aprovar en aquell moment el tràmit de la proposta de modificació del PGM. Si voleu consens, que n'hi ha d'haver, heu de arremangar-vos i donar-vos les dades a tots. Ara, pel que fa al projecte, tant en Marco com Alfredo hi han posat de manifest algunes dels dubtes que apareixen al projecte, com és lògic, un projecte complex com aquest té molts dubtes. Nosaltres ens hi pronunciarem quan tinguem els detalls i quan coneguem la tripa del d'això, perquè no és, el projecte no pot ser només una reflexió sobre l'habitatge, ha de ser també una reflexió sobre, tu ho has dit també, sobre la mobilitat, sobre l'activitat econòmica, sobre l'equilibri entre habitatge públic i habitatge privat, l'equilibri entre habitatge i equipaments. Llegia l'altre dia, no sé on, que l'alcalde plantejava que els equipaments esportius de Jaume Tobau tindrien el seu lloc adequat a Can Ametller. O sigui, no es tracta de canviar equipaments d'un barri a l'altre, de vestir un sant per desvestir-lo un altre. No, no, hi ha d'haver nous equipaments esportius, culturals, de tot tipus, no? Nosaltres volem treballar amb calma amb vosaltres, Carles, i amb tota la resta de grups. Tu dius, no farem aquí, no farem cas a la Generalitat. Perdona que t'ho digui, però haureu de fer cas a la Generalitat, perquè és el govern del país. És així. I perquè això s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, o no? I com que s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, doncs us haureu de posar d'acord també amb el govern de Catalunya. És així.
7: ¿Está?
6: Sí. Marco. Sí, algunes coses així de... que han anat sortint de context. Jo penso que val la pena parlar de com la ciutat ha arribat fins on ha arribat per encaixar i contextualitzar la necessitat o no d'aquest projecte. Perquè, també sigui dit públicament per l'audiència, podríem no fer res, d'alguna manera, i el planejament no permetria ara mateix doncs moure masses coses en aquella zona, no? Però Sant Cugat és una ciutat que expulsa, i percentualment en Carles fa servir les dades percentuals, suposo, de la gent que marxa d'una ciutat o una altra, però l'important són els motius de per què marxa la gent. I aquí a Sant Cugat teníem una intuïció que va ser ratificada bastant clarament, i la vam ratificar amb un estudi que vam encarregar l'Autònoma, que el va dirigir l'Oriol Nelo, i eren amb l'estudi de moviments padronals, basat sense el Pedro Valla, del any 97 fins al 2019, crec que va ser, va analitzar les dades com per acabar de constatar que qui marxava era qui menys capital o economia domèstica tenia. Això vol dir que sí que hi ha una dinàmica d'expulsió, perquè l'expulsió, diguem-ne, és un concepte que explica la no voluntat de marxar d'allà on vius. Si després tu et desplaces per altres motius, doncs pot ser que la teva ciutat tingui més o menys mobilitat pels temes que siguin, no? Però quan és per una raó contrària a la teva voluntat, doncs és una lògica d'expulsió. I nosaltres, que es diu Sant Cugat Model d'Èxit, que és cert que és una ciutat amb molta capacitat econòmica, amb una capacitat, o com a mínim amb unes lògiques de productivitat, de qualitat de vida, tal, que és evident que hi són, el que passa que no hi ha lògiques de redistribució a l'alçada una mica de tota aquesta, bueno, aquesta eufòria, per una banda. I això per què ho diem? Perquè també som la segona ciutat més desigual de Catalunya, i llavors algú ens dirà, no, per això les mitjanes són molt tramposes, perquè hi ha molta gent amb molts diners i això fa que la gent amb menys diners fa una mitjana que són molt, molt desiguals. El que passa és que la desigualtat genera una pressió econòmica sobre les butxaques de la gent que menys recursos té, i aquesta desigualtat, a major és, doncs més pressió sobre les butxaques que menys tenen. Som la ciutat amb menys població de 30 anys, el que vol dir que som la ciutat amb menys població en edat potencial d'emancipar-se. Recordeu que ara ens emancipem tots molt més tard, i això és per algun motiu, que és l'habitatge, no? Que és un element clarament empobridor. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte per dir model d'èxit o per avaluar les possibilitats que pot tenir Can Ametller. Sobre Camp Camps no és el debat d'avui. Nosaltres creiem, o com a mínim no tenim molt més informació que els renders que se'ns van explicar, que els desitjos de que allò sigui un barri superxulo, però no tenim certesa sobre la viabilitat. A nivell d'encaix urbanístic, jo penso que no és clar, i inclús podria ser molt perillós, si no terrorífic, posar de cop a viure molta gent allà. No hi ha connectivitat amb enllaços, m'hauria tothom amb cotxe cap allà. No sé, crec que té moltes més ombres que llums, i en tot cas, per seguir construint l'acord amb Can Ametller, aquí sí que em sumo el que deia el Jordi, falta molt més treball en conjunt del que s'ha fet fins ara, que la reunió que se'ns va facilitar bastanta informació va ser tota oral i amb quatre diapositives, és cert. Vull dir, si volem arribar a algun tipus d'acord, necessitem els estudis que hagueu pogut fer, tota la documentació que vagi adjunta a la proposta de planejament per finals d'any, és a dir, tota una sèrie de coses que ara mateix doncs, no estan passant.
7: Bernat.
2: En Marc ho apuntava, eh? O sigui, la ciutat amb més nens de Catalunya, de tot el país, era Sant Cugat, i aquesta mateixa ciutat és la ciutat amb menys joves de tot el país, diguem, no? I és evident que aquí hi ha hagut un problema molt, molt greu, diguem, no? I jo crec que tots som molt... ens agrada molt viure a Sant Cugat, i som tots molt, molt, molt orgullosos de ser santcugatencs, fins i tot una mica pesats, diguem, quan ens dirigim a altra gent, no? A altres amics i companys, però és veritat que si no s'hi pot viure, les ciutats deixen de tenir sentit, no? I per tant, doncs, Sant Cugat, que té molt de sentit, doncs necessitem que la gent hi pugui viure, i que la gent que ha marxat... en pugui tornar. En qualsevol cas, el que cal és governar el creixement, perquè de creixement n'hi ha hagut i n'hi haurà una mica, no gaire més. De fet, el que és interessant és que l'horitzó del creixement de Sant Cugat, ara el veiem, fa 15-20 anys, potser l'horitzó estava molt lluny, però avui el veiem, i per tant, com que el veiem, tenim la capacitat de dir, vale, anem a dibuixar com ha de ser la ciutat els propers 10, 15, 20, 25 anys, perquè a més demogràficament doncs, també tenim les dades i sabem cap a on avança Sant Cugat, per tant, necessitem governar-lo. Llavors, en relació als números, han sortit moltes coses, intentaré anar ràpid. Els números, com plantegem la mobilitat, la base de la feina, de l'aprovació inicial, és en relació a l'abans del planejament. I l'abans del planejament recollia memòries econòmiques, recollia una molt bona memòria en relació a la mobilitat, etc. I, per tant, el que cal fer és actualitzar tota aquesta informació, perquè, efectivament, hem actualitzat el projecte. Jo diria que en aquests anys el que hem mirat és dir, bueno, de quina manera el podem doncs, millorar, en el sentit doncs, que s'incorpora algunes pastilles doncs, que no hi eren. Hem passat, per exemple, de 2.600 pisos de protecció oficial a 3.200, per tant, l'actualitzem i el millorem, i a mesura que anem treballant, perquè el que fem ara, on som ara mateix, és treballant, doncs, evidentment, caldrà compartir la informació, clar que sí, i per tant, quan hi hagi, tinguem informes, no només números, diguem, de paper escrits doncs, a mà, a mesura que tinguem informes, doncs, evidentment, els haurem d'anar compartint, doncs, perquè tots plegats ens anirem sentint còmodes o, en tot cas, tothom tingui doncs, el màxim d'informació des de l'inici. Jo crec que algunes de les preguntes que ha fet el Marco són bones preguntes i jo tinc algunes opinions en relació a això i crec que hem de donar-hi resposta. No? Evidentment, l'HPO ha d'estar a tot l'espai de Granameller, ha d'haver-hi una mixtura doncs, de tipologia d'habitatge. També hem de donar resposta doncs, a saber exactament quin tipus d'HPO tindrem els que no siguin de lloguer. Evidentment, per sort, el que va passar durant molts anys aquí a Sant Cugat, que és que fèiem protecció oficial de venda i després la venda era lliure, per sort això ja no és possible, i per tant des del 2019 tota la venda d'HPO ha de ser en preu HPO i per tant doncs, ningú s'ha d'enriquir en aquest sentit i hem de doncs, efectivament treballar de quina manera han de ser aquests habitatges. El creixement d'Esca Granameller no és un creixement brusc, no és que demà o no és que d'aquí 4 anys tinguem un nou barri, sinó que estem treballant amb horitzó 2050 i per tant doncs, el creixement serà paulatí i això també ens ha de permetre doncs, que l'Ajuntament faci les polítiques doncs, en relació a la mobilitat, en relació a la seguretat, en relació doncs, a la recollida d'escombraries, etc., doncs les vagi adaptant a mesura que el barri vagi creixent. No? Per tant, tenim moltíssima feina per endavant, tenim tenim uns quants mesos per fer-la i sobretot per compartir doncs, tot el que anem generant.
0: Alfredo.
4: Sí, jo bueno, una cosa que puc estar d'acord amb el Carles i que sí que comparteixo que no els grups en general de l'esquerra, que és el model de ciutat. En general estem orgullosos i ens agrada aquest model de Sant Cugat, que hi ha una qualitat de vida que ens fa sentir pues, orgullosos de pertanyar-se en aquest sentit, però sí que m'agradaria matitzar-li que respecte a això que dius de que estem creixent bé, jo aquí discrepo perquè no és així. La ciutat no està creixent bé, està creixent amb dèficits de manteniment, amb dèficits de serveis, amb dèficits de amb la mobilitat. Vull dir, i això és una qüestió que penso que s'arrossega, i quan ara s'està plantejant la creació d'un nou barri, doncs no podem cometre errors del passat. Vull dir, ho veiem amb els equipaments esportius, amb els equipaments culturals, equipaments socials, i ara doncs, hi ha una població a mig anys que augmentarà, i si no resols prèviament els problemes que ja existeixen a dia d'avui, com ho podrem resoldre en un futur amb una ciutat molt més grossa, i més tenint en compte que no sé què passarà amb els propers anys, què passarà amb Bellaterra. Parlàvem de Can Camps, per cert, un projecte que surt d'avui per demà sense haver consultat a ningú de manera unilateral, i si no recordo malament crec que va ser el dia després o pocs dies després d'una junta de portaveus en la qual no es va informar de res, i que compta amb oposicions importants ja d'entitats ecologistes o de municipis de l'entorn. Per tant, un projecte unilateral del govern municipal en aquest cas, i que en res es va tenir en compte a l'oposició.
0: José Manuel.
5: Sí. Bueno, yo recojo aquí una de las quejas que se han puesto sobre la mesa, y es verdad que a los grupos municipales nos falta más información. Por eso nos surgen todas estas dudas que he planteado y que se han planteado aquí por los diversos intervinientes. Nos falta información. también nos ha llegado de que a algunos propietarios de los solares de la zona también les falta información, no les ha llegado, no se ha hablado con ellos. Como hemos dicho, la construcción, obviamente, no estamos en contra, pero queremos esa información, queremos resolver estas dudas que hemos planteado, y queremos que se haga bien, el plan sobre el papel está muy bien, queremos que se ejecute bien. Y después, sí, o sea, hay que evitar la expulsión, o sea, el señor Brugado lo ha dicho antes, que nadie marche de San Cugat, y porque hoy por hoy se están marchando la gente, sobre todo los jóvenes, se están marchando, y esto se debe evitar. Las comparaciones quizás con otros municipios yo creo que no son acertadas, porque claro, seguramente los motivos son diferentes. La gente de San Cugat, los jóvenes, se marchan por un problema económico, porque no pueden acceder a una vivienda aquí en San Cugat. Seguramente en otros municipios, por ejemplo Hospitalet, Capuesto, otros, los motivos son otros, no tanto por un motivo económico.
0: Queden 9 minuts per acabar i 3 persones heu demanat el torn. Intentem parlar 2 minuts com a molt cadascú i sortireu tots. Carles.
1: Que el primer missatge és que tenim mesos per parlar-ne, eh? O sigui, ara, fins que això arribi a ple, tenim uns quants mesos per parlar-ne i que hem d'intentar construir aquests consensos, ho deia al principi, no? El segon missatge és el de la cohesió social, no? Això, perquè, ho deia encertadament, el senyor Menéndez, és créixer bé és garantir la cohesió social, efectivament, és així, no?
3: I més coses, he dit, eh?
1: I més coses. Més coses. Llavors, el que vull dir és que Sant Cugat és el municipi número 1 de Catalunya en l'índex de sostenibilitat econòmica. Perdó, en l'índex socioeconòmic territorial, que mesura els indicadors principals que tenen a veure, entre d'altres, amb la cohesió social, no? I que, per tant, algunes coses, com a municipi en general i promogut per totes i tots, segurament que sí que s'estan fent bé, no? Ho dic perquè, i en tercer lloc, no? M'ha preocupat molt això que deia el senyor Menéndez, no? Hauríem de fer cas de la Generalitat. Clar, la Generalitat governa i determina lleis, no? Jo el que li demanaria al Partit Socialista en aquest cas, que segur que ho farà, és que d'acord amb els consensos municipals que siguin capaços de construir, que posi per davant els interessos municipals per davant dels interessos de partit o d'afinitat política, no? Ho dic perquè no sempre passa això, no? Ja en el ple ho he mencionat en algunes ocasions, i que, per exemple, si aquí arribem a un consens de què convindria, perquè no passi el que he dit abans del Marco, no? Que és si hem de repercutir el cost de la cobertura de l'R8 en l'habitatge lliure efectivament s'encareix molt. I això té conseqüències. I el Marco té raó, no? Doncs hauríem d'aconseguir, segurament, que el cost d'aquesta cobertura l'hagués d'afrontar a qui l'ha d'afrontar, no? Estem creixent bé? Sí, estem creixent molt bé, però amb millores imprescindibles. Ja n'has mencionat unes quantes. En l'àmbit del manteniment, que ja estem avançant jo crec que molt, dels equipaments, hi ha diverses altres, no? Jo crec que les tenim alineades i tenim un model de ciutat clar sobre el qual hem de continuar treballant per millorar-lo, i l'hem de defensar, i és molt important. I aquesta qüestió de la Can Ameller és una cruïlla crítica per avançar en aquesta direcció.
0: Marco.
6: Sí, bueno, breument, volia insistir en algunes idees, a tall també de tancament, no? Una vegada en relació amb el que deia ara mateix en Carles, a nosaltres ens preocupa molt que hi hagi una potencial segregació urbanística i social, sociològica, diguem-ne, important, és a dir, si hi ha un alt percentatge d'habitatge assequible i o protegit, i per l'altra banda hi ha també un alt percentatge d'habitatge lliure, on es repercutirà el elevat cost de la urbanització completa d'aquesta zona, creiem que és un exercici urbanístic no desitjable, i per tant nosaltres aquí volem posar aquesta alarma de cara a treballar-ho bé. No cometre errors del passat s'ha dit molt, i vull posar un nom d'un barri actual que és Volpelleres, també, que en aquest sentit és un creixement nefast com es va planificar, i ho hem vist independentment de la crisi del 2008, hem vist el que li ha costat, diguem-ne, ser un barri en condicions, i tot el que li queda encara, no parlem de la mirada ara mateix, però de centres cívics i de més, i nosaltres simplement volem continuar treballant amb rigor. I dic lo del rigor perquè és veritat que aquests projectes a vegades pel govern de Torn o per l'alcaldia de Torn són molt sucosos, no? Perquè veus més la potencial imatge d'un nou barri amb una nova avinguda metropolitana molt potent, i és com una mica la teva petjada que deixes a la història del municipi, però no ens deixem emportar per aquestes coses, sinó per les necessitats reals de la ciutat i de la gent.
0: Jordi.
3: Carles, créixer bé, ho repeteixo, és cohesió social i garantia de serveis públics i equipaments per tota la gent. Sant Cugat no ha crescut bé. Sant Cugat ha crescut molt bé amb la cosa ecològica, les zones verdes, i però en matèria de cohesió social i de garantia de serveis i equipaments públics per tothom, no ha crescut bé.
1: No és el que em diuen.
3: Segons, mira, el millor exemple de que no ha crescut bé és el de Promusa. No cal que en parlem ara, però Promusa és la metàfora de la manca de manteniment, de la manca de perspectiva en un tema tan sensible com l'habitatge de lloguer per gent senzilla. Vale? Segona cosa, doncs dic tres idees, jo també en diré tres. Aspectes concrets del projecte, que com que no tenim les dades, més enllà de les que efectivament vam treballar en el govern d'esquerres anterior...
2: Que són totes, ara mateix, o gairebé totes.
3: Sí, ja ho sé, però... Després, si vols, discuteixo això, però hi ha alguns exemples del que s'han explicat a la roda de premsa i de més, no? La cobertura de les vies. Farà una gran avinguda de 100 metres d'ample. Cal fer una avinguda de 100 metres d'ample? De veritat? No podem aprofitar la cobertura per treure aprofitaments de la cobertura que ajudarien a finançar la pròpia cobertura? No ho entenc. Ja ho discutirem, no ho entenc. Farem...
1: Però és una qüestió que està sobre
3: la vostra taula. No, espera. Farem pisos de planta i 3 o planta i 4. Segons heu explicat, no ho hem vist en el paper. Però a la zona de Can Bates hi ha edificis de planta i 5. No es poden fer edificis de planta i 5 seguint la línia de Can Bates? Per què no?
1: Perquè densifiques.
3: Doncs clar, densifica a fi de bé. Densifica... Deixa'm acabar. Densifica a fi de bé. I la tercera idea que tu has explicat, que ens hem de posar d'acord, el consens... No fos cas que l'acord de Sant Cugat no fos consensuat amb el govern de Catalunya. Primer has de treballar l'acord de Sant Cugat. Les primeres passes que heu fet per garantir la construcció d'un consens no van bé.
1: Nosaltres vam votar a favor del mandat passat.
3: Sí, però... Sí.
1: Sí, les primeres passes...
3: I us vam donar des del primer moment tota la informació, i totes les dades. Quan ara feu aquest nou pas, que ja he començat dient que era un pas positiu, la nostra portaveu envia un escrit a l'alcalde i diu, escolta, ens agradaria tenir més informació per la reunió de la Junta, i la resposta de l'alcalde és no. Però... Per què no? Per què no? Si tu vols garantir un consens amb el govern de la Generalitat, que és qui finalment pren la decisió d'un desenvolupament urbanístic com aquest, en un moment especial de crisi habitacional del país, heu de construir el consens aquí. Si no construïu el consens aquí, noi, què vols que et digui?
1: El consens hem de construir aquí. Amb la Generalitat ja sabem que no estem alineats.
3: Però, perdona, és que el consens l'heu de fer amb nosaltres també aquí,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, però és que per això dic que els socialistes amb qui estaran? Amb Sant Cugat o amb la Generalitat?
3: Amb els joves que necessiten un habitatge a Sant Cugat. Estarem amb ells.
1: Aleshores estarem amb Sant Cugat.
3: Però això vol dir fer un projecte que maximitzi les possibilitats d'oferir a la gent jove de Sant Cugat habitatge de venda i de lloguer, que maximitzi la possibilitat de que els joves
1: de venda
3: tornin de venda i de lloguer.
1: De venda, eh?
3: De venda
1: ara,
3: i de lloguer.
1: Ara de venda.
3: Perdona, de venda i de lloguer. De venda i de lloguer. Perquè hi ha joves que volen comprar perquè tenen capacitat de comprar. Mm-hmm. Si no és un preu exorbitat. Si nosaltres, per nosaltres, l'objectiu és maximitzar les possibilitats de que els joves es quedin a Sant Cugat i que joves que han hagut de marxar puguin tornar.
0: No tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver assistit avui a la tertúlia. I la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president Sable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Faves comptades.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
1: Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
2: Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
1: Ah, carai.
2: Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
1: D'on som-hi?
2: Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, una secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit, en el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes

0: tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
1: Uh-huh. Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, de primavera i tardor.
0: De la primavera i tardor, d'aquestes uh-huh. dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, mm-hmm. vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt, molt destacats. Mm-hmm. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? Mm-hmm. De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. Mm-hmm. L'aire calent
1: puja,
0: per això mm-hmm. fa més fred. Quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa, que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Mm-hmm. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, uh-huh. esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les uh-huh. primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Mm-hmm. Per tant, no és propici que l'aire s'escalfi a l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones mm-hmm. muntanyenques.
1: Mm-hmm. Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, el terra. Exacte. Ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
0: Això mateix. Mm-hmm. I l'altre fenomen són les marinades. Uh-huh. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem uh-huh. que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març, aproximadament, i els valors més càlids es donen entre agost i setembre, per tant, uh-huh. aquesta inèrcia. Per tant, quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. Uh-huh. I és aire menys dens, que s'eleva, i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores. Fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta i, per tant, també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
1: Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
0: Ja no és tan fred. Per això aquests estius, que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. Uh-huh. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
1: Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: Ens fa
0: mateix,
1: baixar una mica les temperatures.
0: Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. Uh-huh. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Uh-huh. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. Uh-huh. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
1: I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
0: Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Mhm.

0: Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu, deixem passar. Bueno, l'estiu passa llarg, ja podria passar també. Hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum i, per tant, de la radiació solar. A mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
1: Ara si a la primavera els dies es feien més llargs, a la tardor es fan més curts.
0: Es fan més curts. Ara bé, la tardor, sobretot la mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important que va precedir de l'època més càlida de tot l'any i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, bé per passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu. Zones molt recurrents en formar aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
1: Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
0: Exacte, la gota freda.
1: Ve d'aquí una mica.
0: Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes, això té l'avant, si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del Centre Meteorològic Alemany, que les van anomenar així.
1: Les van anomenar així, sí. Molt bé.
0: Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani Peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
1: I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, bueno, que hem estat dient. Exacte. Ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
0: Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
1: Tant la pluja i el vent venen junts,
0: Sí, en aquest cas venen junts, però podríem dir que segurament la pluja és més de setembre i octubre, els novembre hi ha més remogudes, formen més aquestes zones depressionàries, i aquí, per exemple, és època de grans mestralades, ponentades, tramuntanades, mostren aquesta circulació de l'oest un xic més activa. I abans parlàvem del comportament pluviomètric de la tardor a la nostra zona, que la tardor és l'època més plujosa de l'any, just per aquests motius que hem explicat abans, però és força particular dintre de les regions temperades. Podríem dir que és un rar avis, és un cas únic, perquè a les altres regions l'època més plujosa de l'any és a l'hivern.
1: Ah, carai, és una diferència que hi ha.
0: Sí, en tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
1: Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular, amb comportaments astronòmics, meteorològics, com ho fem, això?
0: Sí, aquest comportament, l'astronòmic, té i també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals escullen la primavera, per exemple, com època de desenvolupament i reproducció. Bàsicament, perquè tenen recursos, perquè hi ha bonança de recursos, i poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions, migracions cap a les regions del sud, més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
1: Volen gastar menys energia, no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
0: Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis, i sobretot els relacionats amb la pujada i baixada de radiació solar en aquests equinoxis, Aquest fet és clau en l'activació de certes hormones, com per exemple la melatonina, el cortisol i la serotonina, i en la producció de certs compostos, com pot ser ara la vitamina D.
1: Clar, relacionada molt amb el sol, la vitamina D.
0: Exacte, relacionada amb el sol. I també els equinoxis són èpoques d'alts i baixos emocionals, i fins i tot en períodes amb alteracions naturals del sistema immunològic, també relacionat amb aquestes vitamines i amb aquesta alteració del sistema hormonal, tant per les hores de sol com el que acaba repercutint en el ritme circadià, que se'n diu.
1: De fet, ja ho diuen les dites, quan els nens estan esverats diem que senten el temps.
0: Ah, exacte. Se senten les tempestes, la depressió.
1: I tant, i tant. Doncs Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
0: Fins a la propera, Ona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
5: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
6: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La nit en blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Dia,
0: molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etcètera, etcètera. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la nit en blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: el que... s'està cuinant.
1: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir l'EMA perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem. I sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs, algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot, tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen en guany? Els teniu comptabilitzats?
2: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
1: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que hi ha directament... participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
0: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, sí? Per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem que realment aquella nit, doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
0: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són... un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
2: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia a plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals i country, una miqueta de tot. Rock, ens trobarem com sempre de tot.
0: Activitats culturals.
2: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin. I normalment participen a la plaça Quatre Cantons. I també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
0: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia o hi ha alguna altra aportació?
2: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la nit en blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
0: Entitat pròpia, no?
2: Exacte,
0: aquesta desfilada.
2: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la nit en blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada doncs, a una data en concret per ells.
0: Jaume, l'impacte de la nit en blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
1: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és, perquè traspassa i a més també es factura i es dona a conèixer fora pròpiament de la nostra ciutat. I a més també és veritat això que comentava en fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit de que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no ho coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
0: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració, la festa, també sigui compartida.
1: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I en aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
0: El client, el públic, aquell que gaudirà de la nit en blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
2: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-li que cantin també. O sigui, no només volem... que sí, que està molt bé escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa, doncs, això, que qualsevol que potser amateur que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
0: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
2: No, en els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail, i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta, doncs, de triar, doncs, aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
0: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
2: 2.000 barrets tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, hi ha la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
1: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa, en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé. I aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco i aquest any encara li donarem més... Perquè va agradar, la veritat és que sí.
2: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
0: Que està oberta
2: a això, que poden contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
0: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la Nit en Blanca Impulsa Sant Cugat Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: tries. Visita jatriu.cat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantejant-me aquestes qüestions.
1: Espera, perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algo que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans o com la imatge o la sensació o digue-li com vulguis que teníem abans, no? No, lògicament. O sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no?
0: És a dir, no podia... 8 euros.
1: No, ara bueno, ja... 8 euros.
0: Ja estic parlant del principi,
1: Vale.
0: Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
1: Sí. Un menú de primer, segon... O sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, dos o tres, 3-4 postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten. O sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament en el món de
0: la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia, i hi havia, pues, això, oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món, pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influït molt, està influint molt. Jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina. No cuinem, no és el meu cas.
0: Ara són 20 minutets, que tens per
1: dinar. Sí, no, sí, a mi no m'has de convèncer de res. Ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, pots dir 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva... s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... Estàvem en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del vespre, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no?
0: O sigui... Menjar preparat en els súpers.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de l'oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol... Hi ha moltes vegades, almenys que em doni el sol.
0: Que et toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em doni una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu que se'n passen les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, un bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic. I això probablement era mentida, no?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè els si bars, no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase...
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix, i li faig així una mica de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí... amb el polígon
0: a la
1: aquí dalt.
0: De les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, a més amb una terrasseta quasi i tal. No són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem de ben anat, però no. Però sí, o sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt, molt, molt, molt complicat, molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens... Tu abans parlaves del temps, no? I deies, anàvem a dinar i ens tiràvem estàvem una hora i xerràvem...
0: Feia sobre taula.
1: Sí. Ara sí, no. Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i els 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
1: Sí, sí, pues...
0: No? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot, s'ha americanitzat la...
1: Va, bueno, jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: No, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs ha generat totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn, que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula, sí, i ara sí, ja és tan
1: és
0: habitual.
1: Sí, és una
0: ja
1: mica...
0: és tan habitual.
1: Sí, és com el, pues això, el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria... que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt, molt, molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Però ja no és el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com, diguem-li, un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb...
0: Un plat únic.
1: Un plat únic, exacte. Un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs d'entre 10, 12... Però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte del que tu deies al principi de 8, 9... Home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses, no, que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17... clar, doncs dius, si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat... Això, un plat principal, un plat... No, com, no sé ara com,
0: clar,
1: com
0: és que,
1: ja has dit.
0: El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. i tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no, clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui, o sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cabo de la, no? Perdó, al final de la setmana pues, són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o l'àmbit social o el benefici que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar, o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et doni l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
1: Jo crec que és...
0: Estan en declivi o...?
1: Sí, home, absolutament. Sí. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, per primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després pues, que per part dels restaurants que portin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que de diferents fórmules.
0: O sigui, crec una que sí. Carta flexible combinable segons les necessitats del client.
1: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos
1: senzill.
0: Plats o un plat...
1: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons... que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
1: Sí.
0: Però
1: tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia
1: del plat
0: combinat, eh?
1: Fotien allà
0: no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
1: Ensaladilla russa,
0: els ous fregits,
1: macarrons...
0: I poca cosa
1: sí,
0: més.
1: Sí, però bueno, algo així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? L'Anna del Combo, que ara està a Valldoreig, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
1: Et menges un plat...
0: T'ho has anat al bar als collons. Pous?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí,
1: home,
0: els coneixes,
1: home.
0: No, també?
1: Los Pozos, sí, home. A menjar
0: a los
1: amigues.
0: Pozos, sí.
1: Amigues. Home, jo estic al club, al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
1: Meravellós.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
1: Sí.
0: Avui hem estat analitzat amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Salutacions cordials. Moltes gràcies per sintonitzar-nos un dia més a Ràdio Sant Cugat. Aquesta és la 13a edició de la Maroteca de la Ràdio, web programa on volem aportar-vos alguns records en forma d'àudios de la ràdio que vam escoltar ja fa alguns anys i talls que anirem comentant durant tot el programa, com sempre, un servidor i també Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com va això?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, content, com sempre, d'estar aquí, al teu costat, ni que sigui a través de les ones hertzianes i ni que sigui a través d'internet, perquè ja sabem que els temps que corren i en els moments que estem gravant aquest programa, doncs estem sotmesos, per desgràcia, en aquesta pandèmia i en aquest confinament, que no ens permet realment estar un al costat de l'altre, però vaja, la tecnologia ens permet sentir-nos ben bé com si hi fóssim. I avui tornem cap a Catalunya Ràdio, cap a un dels programes clàssics dedicats a la música i de la mà també d'un mític, el mític Jordi Tardà, que ja ens va deixar fa un temps. Parlem del Tarda Tardà, Esteve, i avui escoltarem els inicis.
3: Sí, els inicis, i després també anem avançant una mica més cap aquí, fins a la mort, o després de la mort de Jordi Tardà, escoltant també un fragment del concert homenatge que se li va fer doncs, després que ens deixés. Començarem amb el primer programa en el qual va aparèixer la veu de Jordi Tardà, perquè, curiosament, el programa va arrencar i en les primeres setmanes ell no sortia en antena. Es tractava d'uns programes que hi havia doncs, molta música i molts comentaris, entrevistes a diferents músics, però en cap cas sortia la seva veu. No va ser fins al 5 d'octubre de 1985 que aleshores aquell dissabte sí que ja va sortir la seva veu, com podrem escoltar en els següents minuts. Tenim doncs aquí una petita mostra dels inicis del Tarda Tardà, uns inicis que xoquen molt amb el que van ser els darrers anys, perquè podem escoltar, per exemple, una roda de connexions pels diferents estudis de Catalunya Ràdio, on hi havia personatges com Joan Anton Ramoneda o Carles Cuní, que feien espais en aquest Tarda Tardà. Escoltem-ho.
5: Tarda Tardà, el paradís del rock. Tots els dissabtes a Catalunya Ràdio, sota la batuta de Jordi Tardà.
6: Benvinguts, amics. Us parla Jordi Tardà. Benvinguts en aquest espai que cada dissabte intenta presentar les millors entrevistes, discos i concerts del món musical. Un espai que avui, com dissabte passat, té 30 minuts menys de vida. A les 7 hi ha bàsquet i cal saber l'actualitat esportiva al moment. Salutacions de tot l'equip que m'acompanya. Sergi Cotillas i Ramon Vidal al control tècnic. Miss Romy a la producció. Isabel Turull, que ho atrodueix tot i bé. Rafael Vallbona i els seus guions màgics. I els tres xicots que presentaran els espais de Tarda Tardà. Pere Massaguer, Joan Anton Ramoneda i Carles Cuní. Anem per feina. Estudi 3. En qui parlem avui, Joan Anton?
7: Bona tarda, Jordi Tardà. Des d'aquí és qui era, des de l'estudi número 3 de Catalunya Ràdio. Bé, avui parlarem un cop més amb Phil Collins perquè ens expliqui els detalls més interessants de la seva carrera tot sol, al marge de Genesis. Un Phil Collins irònic i divertit que serà amb nosaltres, amb tots nosaltres, d'aquí uns moments de Tarda Tardà i el qui és qui era de Catalunya Ràdio. Endavant un cop més, Jordi Tardà. Endavant, Estudi 7.
6: Molt bé, Joan Anton, escoltarem el que ens explica Phil Collins. Pere Massaguer, Estudi 6, col·leccionista, com van aquests concerts del Live Aid?
8: Bona tarda, Jordi. Bona tarda, empadernits col·leccionistes. Salutacions cordials des de l'estudi número 6 de Catalunya Ràdio, redacció central del col·leccionista. Avui, com bé dius, continuen els recitals Live Aid amb els concerts d'Eric Clapton amb Phil Collins. També escoltarem a Daryl Hall i John Oates, juntament amb els Temptations. I un dels moments més brillants i emotius del Live Aid a Filadèlfia, Mick Jagger amb Tina Turner. Escoltarem també la tercera i última part del concert de Bruce Springsteen a Montpellier. I a més tindrem notícies, efemèrides, concerts, i tot això, com és normal, com és habitual, serà a partir de les 4 de la tarda i fins a les 6,

0: Simple Minds. T'estàs esgarrifant, eh? Nou disc dels Redbox, nou disc d'un grup de Los Angeles que es diu X. Nou disc dels Malice, atenció, heavies, perquè això us agradarà. I finalment, qui també té un nou disc és Ernie Watts, o l'últim saxofonista dels Stones. Un disc meravellós que amb altres discos inèdits encara aquí us descobrirem a partir de les 6 i a Hot 100. Us ho ha explicat Carles Cuní des de l'Estudi 5. Nosaltres continuem preparant el programa. Espereu que vosaltres continueu escoltant el Tarda Tardà, perquè si no, tot això que us acabo de dir, us ho perdreu. Fins ara. Endavant, Jordi Tardà, quan vulguis.
1: Calent com sempre, el Carles. Escoltem ja l'entrevista amb Phil Collins. Escolta bé, val la pena. Paraula de Jordi Tardà.
2: Phil Collins, segona part. Més enllà de Genesis, més enllà de la bateria. La història d'un guanyador. Potser sense saber-ho, l'any 1975, ara en fa 10, va marcar el començament de l'èxit per Phil Collins. Aquell any Peter Gabriel va deixar el grup i després de pensar-s'ho molt, Phil va ocupar el lloc de cantant, deixant molt a passar seu la bateria. Allò va marcar el futur de Collins, un futur de guanyador. Amb Phil com a cantant, Genesis va prendre un nou rumb i poc després, el mateix Collins va començar la seva carrera individual. Tenia un recull de cançons que havia escrit en plena depressió del seu fracàs matrimonial. En va cedir algunes al grup, i les altres van passar a integrar el seu primer LP tot sol, Face Value, un disc que va suposar un èxit sense precedents.
3: Yeah, we see Face Value, although it's thought to be my great sorrow album, in fact, that album encapsulated the period from when I was down to when I was up. During the course of that album, I was down, and then you could see my, you could trace, if you know what songs to listen to, my getting up, dusting myself down, and starting all over again. And This Must Be Love was when I was starting all over again. And things like I Missed Again and Thunder and Lightning were songs, like cynical songs, if you like, about, you know, oh yeah, I'm down, but I'm up now, you know. So you can really trace it, you know, lyrically.
4: Face Value, sí, és suposadament el meu millor disc en solitari. De fet, aquest àlbum és una recopilació de tot un període des de que estava molt deprimit i buit fins que em vaig tornar a sentir bé una altra vegada. Estava molt deprimit mentre feia aquest disc. De fet, es podria seguir la meva trajectòria emocional a través de les cançons si un sap quines cançons ha d'escollir. This Must Be Love és gairebé quan vaig començar a sentir-me una mica millor altra vegada. I coses com Miss It Again o Thunder and Lightning són cançons una mica més cíniques, si vols, sobre el temps en què em sentia absolutament deprimit. Es pot seguir literalment tota l'evolució del meu estat d'ànim.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Seguim amb Tarda a Tardà i ara amb un tall curiós que recull les salutacions que músics famosos li feien al Jordi Tardà. Ell tenia aquest costum, li agradava doncs això, no? Que músics de bandes mítiques o músics individuals doncs li fessin petites falques pel programa saludant-lo, o en plan diem estem escoltant Tarda a Tardà o salutacions, Jordi Tardà, alguna cosa d'aquestes. De fet, Jordi Tardà era una mica l'accent que li posaven aquest tipus de salutacions. Anem a sentir-ho.
2: Tarda Tardà, fundat l'any 1985.
7: Hola, família, benvinguts com sempre i gràcies per escoltar. Salutacions de Jordi Tardà.
8: I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show I've ever heard.
7: El concert que Paul McCartney va oferir a la Sala Celeste de Barcelona el 8 de maig del 1991, un concert que ens va demanar...
9: Hello, this is Little Steven. I want to send my love to everyone listening to Tarda Tarda.
7: La salutació de Little Steven, el guitarrista de la E Street Band, ens introdueix...
10: Hi, this is Ian Anderson from Jethro Tull and you're listening to me and Jordi Tardà on the program Tarda Tarda.
7: Good evening, Richard.
11: Good evening.
7: How are you, my friend?
11: Oh, I'm doing good. How are you?
7: Vam tenir la gran sort d'assistir en persona en aquell concert i després ser l'únic programa de ràdio del món en emetre'l íntegre.
12: Hola, amics meus. Soc Paul Rogers. Endavant, Tarda, Tarda.
7: La gravadora és a punt. Repetició per petició popular vostra de la primera part del concert de Bruce Springsteen al Pavelló Olímpic de Badalona el dia 1 de juny.
13: El primer bateria dels Beatles, Pete Best.
7: Good afternoon, Pete.
14: Good afternoon, Jordi.
7: How are you, my friend?
14: I am very well, thank you. Very well. I'm very excited as well.
7: Moment de que...

0: Tornem als nostres arxius. És el moment de saber quin és el concert de la meva vida.
1: Hi, this is Brian Johnson.
2: And Angus Young from AC/DC. And we want you all to listen to Geordie when he plays AC/DC on Tada. Tada.
3: Hola, soc Iggy Pop. Saludo al Geordie i al Tarda Tarda.
0: Sempre estarem junts, tu amb mi i jo amb tu.
4: Geordie, I love you. You're an old Catalan bastard. I never forget it.
0: Ha arribat el moment de dir això, família, s'ha acabat, però paraula d'eston, que és només per avui.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Geordie Casellas i Esteve Llop.
6: Continuem a l'hemeroteca de la ràdio i amb més tarda a tardar ens traslladem ara a l'abril de 1997 als estudis de Catalunya Ràdio, moment en el qual va tenir lloc una experiència radiofònica en viu molt interessant i molt curiosa i que poques vegades s'ha donat a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, almenys al tard de tardar. Va ser un concert en viu amb totes les guitarres elèctriques, la bateria i les veus espectaculars d'un grup tan potent com Manowar. A més, això va fer que a l'exterior dels estudis de Catalunya Ràdio, entre Diagonal i Beethoven, hi hagués una congregació de seguidors de Manowar ocupant pràcticament tot el carrer. O sigui que va ser un moment molt important en la trajectòria d'aquest programa del Tarda Tarda.
7: Hola, soy Joey DiMaio de Manowar. Es mi pleasure y mi amigo Geordie Tarda Tarda, la más loco y fuerte hombre del Metal Radio. Mucho gusto.
0: I ara, per primer cop, s'aixequen de la taula aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, on estem en directe, i els Manowar tocaran per primer cop a la seva vida en directe en una emissora de ràdio. O sigui, que tots aquells que ens esteu escoltant, o els que heu vingut aquí als estudis de Catalunya Ràdio, a la Diagonal 614 de Barcelona, doncs esteu a punt de sentir una estrena realment brillant. En directe, els reis del heavy metal

Kings of Metal. Són Manowar en directe al Tarda Tardà de Catalunya Ràdio. I ara ja tornen a ser amb els instruments per continuar el seu concert en directe aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, la gent de Manowar.

0: Impressionant. Els oients a Catalunya Ràdio, que no ho estan veient, dir que l'Scott Columbus ha acabat doncs tirant tota la bateria, tocant amb els punys. El Cal ha pujat a fer el solo de guitarra aquí, a la taula de Catalunya Ràdio, on tots els companys, durant 24 hores al dia, estem fent tot el programa. El Can diu que s'ha netejat la taula que d'això. El Joe... please come, sit again, please.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Dins el Tard de Tardà, en Jordi Tardà no només posava música i parlava sobre la música, sinó que també parlava de les notícies que envoltaven el món de la música. I en aquest sentit, el 23 de novembre de l'any 1991 va avisar que, malauradament, Freddie Mercury estava a punt de morir, fet que es va produir doncs l'endemà, 24 de novembre de 1991. Sentim el tall on ho explica.
4: Evidentment, els millors escoltem Tard de Tardà. Paraula d'Stone.
5: Però bé, família, amb els Queen no tot és alegria i no tot és joia. Aquesta setmana, com sabeu, dilluns, dimarts, hem estat a Londres i vam estar als estudis Metropolis, on la gent de Sau està gravant el seu disc, i bé, allà vaig estar amb l'enginyer de so, precisament d'Innuendo. Llavors, més tard, just quan tornava amb l'avió cap a Barcelona, em vaig trobar amb el Pino Sanoglio, el promotor de concerts italià, doncs, que viu aquí a Barcelona i que, fet entre altres concerts, va portar els Stones i els Queen, i és molt amic dels Queen. I bé, ell acabava d'estar amb el Tim Beach. El Tim Beach és el mànager personal de Freddie Mercury. Malauradament, s'ha de confirmar, i us tenim que dir, amb tota la pena que això representa, que Freddie Mercury s'està morint. Està en estat de coma irreversible i no se'n sortirà. Freddie Mercury està malalt de la sida. Tots els rumors, que totes les coses que heu llegit a les revistes són certes. I bé, el fatal desenllaç doncs es pot produir qualsevol moment. Freddie Mercury doncs aviat ens deixarà, i els Queen, evidentment, doncs s'ho han acabat. Val dir doncs que tant el seu mànager, el Tim Beach, com la seva dona, doncs li estan fent costat, però que està en estat de coma i no se'n sortirà. No se'n sortirà. Això vol dir que els Queen, malauradament, s'han acabat. Potser, no ho sabem, hi ha peces gravades, estudis, temes... igual sortirà alguna obra pòstuma, però, de fet, els Queen s'han acabat. Tant és així que Brian May ja ha format la seva pròpia banda. El Brian May té disc, i el Brian May farà gira. El Brian May canta, i fins i tot ara, i ho va poder sentir al Festival de les Llegendes de la Guitarra, i el Brian May farà una gira a la qual estarà acompanyada dels mateixos que van actuar a la nit de les guitarres, a la gent de les guitarres a Sevilla, tots menys el Nuno Betancourt dels Extreme. Això vol dir que al costat de Brian May hi hauran, en principi, Joe Satriani, Steve Bay, Paul Rodgers, Rick Wakeman, etc. I Brian May, doncs, ja té disc, sortirà ben aviat, i avui anem a sentir dues peces ja del disc, nou disc, tot sol, de Brian May. Un disc que veureu que té un clar so Queen, i on Brian May canta, evidentment no canta com Freddie Mercury, però també demostra que, a part d'un bon guitarrista, també és un bon cantant. Endavant, Brian May, des del seu nou disc, el primer disc ja sense els Queens, sense uns Queens que malauradament se'ns han acabat, amb la peça Driving by You.
2: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: Seguim amb més Tard de Tardà, amb el Jordi Tardà, a Catalunya Ràdio. En aquest cas, amb un any que va ser molt especial, va ser l'any 1992, quan es celebrava el 30è aniversari de la banda britànica dels Rolling Stones, la banda que era la de capçalera de Jordi Tardà. I aquell any es va dedicar a fer un repàs exhaustiu a la seva trajectòria i a tots els seus discos. I podem escoltar un dels programes en els quals parlava dels inicis dels Rolling Stones l'any 1964.
4: El Tardà i els Stones. Trenta aniversari del conjunt més poderós del planeta Terra. És només en rock and roll, però és la meva vida.
0: Dissabte passat, família, ens vam quedar al febrer de l'any 1964, quan els Stones es van tancar als ABC Regent Studios de Londres per enregistrar les peces del seu primer long play. Al mateix temps, els Stones estaven prou atrafegats perquè continuaven amb una nova gira per la Gran Bretanya. Dissabte passat ens vam quedar en la versió curta de la única peça del primer long play dels Stones signada amb els cognoms Jagger Richards. Anem a sentir ara la versió llarga, la que surt el primer long play, el primer LP dels Stones. Tell me.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: I a continuació sentirem un tall força curiós. Els AC/DC van estar a Leganés en concert, però abans d'aquest concert van inaugurar un carrer que porta el seu nom. I en Jordi Tardà hi va ser-hi. Va parlar amb Angus Young dels AC/DC sobre aquesta inauguració força, si més no, curiosa, eh? A Leganés, un carrer que es diu AC/DC.
6: I a més, una efemèride que s'ha anat repetint al llarg dels anys és que aquesta placa que dona nom a aquest carrer, AC/DC, ha desaparegut moltes vegades. Això no podia passar a cap altre lloc que a Espanya. És així.
3: Efectivament, efectivament, sí, sí, està clar. D'altres països segurament hi hauria força més respecte per aquest tipus de coses, però això aquí és diferent, com sempre es deia.
7: Som aquí a Mangos i Malcolm Young per parlar una mica de la seva estada a Madrid, d'aquesta inauguració d'aquest carrer i de moltes coses més. Els donem la bona tarda i digui, bé, tenen un dia molt ocupat, això que els inaugurin fins i tot un carrer o els hi posi una placa amb el seu nom, els deu sorprendre, no? Good afternoon, Angus.
8: Buenos días, ¿qué tal?
7: Good afternoon, Malcolm.
8: Good afternoon. I won't try my Spanish. I'm one of those people out there.
7: Well, I think it's a very busy day for you and your brother. Yes. And also, it's amazing, no? One street with AC/DC name, no?
8: Yeah, very, very unique and a very original idea. Very good, yeah. Soon be El Presidente Angus Young.
7: Yeah. Diu que aviat serà el president Angus Young. Diu que sí, que és una gran idea, que és única. No, i és única una com un. Bé,
8: My brother said I'm too honest.
7: Diu el Malcolm, ha fet el comentari, diu que era massa honest. Bé, ells estan aquí a Madrid, però també aprofitaran per fer una mica la promoció. La pregunta que es fa tothom, quan hi haurà nova gira? All the people make the same question. When is possible to see AC/DC again on tour?
8: Well, we haven't got the official dates yet, but I would say possibly in the summertime we should be out. Oh, that's when we're going to start touring, I believe. So, but as soon as we get the dates, which should be soon, you know, we'll announce. You know, and we definitely come play, of course.
7: Diu que encara, malauradament, no tenen les dates, però que molt aviat les tindran i que sí que faran una gira i que vindran a tocar l'estat espanyol. Serà una gira per tot el món o serà una gira més curta que les altres? This is a world tour or just some cities?
8: This at the moment, well, we've been doing a lot of with the new album promotion.
7: Hi ha hagut rumors que deien que el Brian tenia alguns problemes, que no estava la seva, el seu coll amb les millors condicions. És veritat o no és veritat? Some people say, maybe as a rumors,
8: yes.
7: Maybe Brian's throat is not in very good conditions. It's true or is just a rumor?
8: Just a rumor. I mean, he was there, in fact, on Saturday night, you would have heard him live in America singing on TV.
9: with AC/DC, so there's no truth to that.
10: That's the internet for you.
9: Thank you.
11: Diu que això deu ser algun rumor de l'internet, que dissabte passat tots van estar cantant amb ell per un tema de televisió als Estats Units i que estan molt i molt bé. La gent li agrada molt que l'últim disc de l'Steve Aferlip recupera el clàssic so AC/DC, el de tota la vida. Això per què? Potser perquè el tornen tindran com a productor el seu germà. The people is like it very, very, very much, the new album. The people say it's the classical AC/DC sound of the beginnings of the best period.
9: Yes.
11: For which reason? Maybe for your brother is the producer. Or?
9: Yeah. Well, George was there from the beginning, and he's he's also very much, especially from when we started. He gave a lot of guidance, a lot of helped us a lot with the creation, and he was always an important part of. Especially with AC/DC, recording and making sure that, we got what we wanted, And when you work with him, he's also, as Malcolm myself, big lover of rock and roll music, and he loves, the same as us. He likes all the Chuck Berrys and Little Richards, and so I think when we were working with him now, this is what we wanted. We wanted a good rock and roll album, especially the new, this is the new century now. So we thought it'd be a good way to start the century with a good piece of rock and roll.
11: Creu que han fet una gran peça de rock and roll, que des de la creació de la banda, doncs que el seu germà està al seu costat. Que em diguin les mateixes aficions, els agradava Little Richard, els agradava Chuck Berry. Creu que sí, que han aconseguit fer-ho, doncs perquè estan realment a la mateixa sang, són tot el mateix, el de sempre que han fet a AC/DC. Ells, l'últim disc, ells han intentat fer uns nous riffs de guitarra. Ells sempre estan treballant amb això. When the people listen also the new album, say the riff of the guitar, some ones are very new. You work with the guitar riff, no? In this album.
9: Yeah, well, the riffs are new.
11: Yeah.
9: Yes, well, we do. We try to find new riffs each
10: every album.
9: Every album.
10: Yeah, I think what it is, though, it's hard to make good rock and roll music and come up with original rock and roll licks or riffs. Mm. And Angus has been, especially on this album, Angus came up with some of the best that I think he's ever come up with. And I think that's what people smell on there. Coming straight from Angus, George came into it. There's so much to choose from, and so much material, ideas.
11: Mm-hmm.
10: And George is the one who plucked the gems out to record in the race.
11: Diu que sí, que estan treballant en nous riffs, en riff de guitarres, deia l'Angus, i Wills, intento trobar, i llavors el Malcolm ha afegit que sí, diu que el George és un germà, diu que amb això l'ha introduït molt, i ells han discutit molt, i jo crec que, diu que l'Angus amb aquest LP doncs, ha fet a nivell de trobar nous riffs de guitarra doncs, una feina molt i molt gran, tot i que evidentment continua sent rock and roll. Ens poden avançar alguna cosa al voltant de la nova gira? Hi haurà alguns efectes especials, com ara, per exemple, a l'anterior gira, doncs aquella bola que destruïa un mur i tot això. Also, the people ask about the tour. Is also any special thing? I remember the last one is a one wall and the big ball destroyed in the beginning. Is something special in this tour? Also, anything special?
9: Oh, yes, we got a lot planned for this coming tour. Big, very big. But we tell you now, then the surprise has come. It's big.
11: Diu que és una cosa molt gran, i evidentment que si ara ens ho explica, doncs que la sorpresa...
9: Mucho grande.
11: És molt gran, serà una cosa realment molt gran, diu que no ens ho vol dir, perquè si no la sorpresa marxaria. Evidentment, estaríem parlant tot el dia amb la gent de CFE, ells estan aquí a Madrid, marxaran immediatament doncs, per altres d'això, però que ens parlin una mica de quins són els projectes doncs, de la banda. Well, I think now, today, the band return, no? At another country for more promotion. And which are the immediate plans, projects for AC/DC now?
9: Well, the next thing after this is we will be out touring, so at the moment they're
8: putting together all the final details and getting all the geography. Mm-hmm. So that'll be the next thing for us.
10: And it's also the video in the next 2 weeks.
8: So you'll have some video.
10: So that hopefully that keeps, you know, the interest up until we get onto the tour. Yeah. This will be around the summer.
8: Yeah.
11: Diu que sí, doncs, que ara tenen... La cosa més important, diu l'Angus, que tenim que fer ara, doncs, és preparar les noves coses a cara a la gira, que és el que més ens importa. I llavors el Malcolm ha afegit, i també, no te n'oblidis, que tenim que fer d'aquí dues setmanes un vídeo, que vosaltres, però també els vídeos són molt i molt importants. Sens dubte que en aquests moments, doncs, ACDC estan treballant com un gran equip. Ells estan vivint, doncs, un altre dels millors moments de la seva vida, no? I think now maybe ACDC live one of the best moments in his life because ACDC is like a team.
8: Yeah,
11: no?
8: Yeah. Well, as a band, and it's great with being together this long and playing what you enjoy best, which is the rock and roll, and to keep it going.
10: Yeah, we spent more of our lives in ACDC.
8: Yeah.
11: Bé, diuen que sí, que sens dubte que els hi ha molt que s'hi pregunti tot això. Diu, però nosaltres creiem que funcionem com una família, tots som realment molt amics, i diu, no com altres bandes que tenen problemes. I la manera de treballar tot això és fer molt bon rock and roll, grans cançons, i ens funciona molt bé, i realment, doncs, estem vivint un moment molt i molt feliç. Estem molt contents d'haver pogut compartir, doncs, aquests minuts aquí amb la gent d'ACDC, i esperem veure'ls ben aviat. A Barcelona també, que segur que és una ciutat que ells acordaran els últims concerts. Per què no els hi preguntem abans d'acabar? Well, I think maybe when ACDC play again in Spain, play in Barcelona.
8: Yeah,
11: you remember especially Barcelona audience?
8: Yeah, Barcelona rocks, you know? I mean, they had a great audience to play. And I know the last time we were there, it was great playing, you know, good, you know. I think they compete a lot with this part of the world, huh? Yeah. Well, you can see that with the football, you know.
10: It's good.
8: Yeah.
10: They love rhythm.
8: Yeah.
10: And they go rhythm. And all of Spain. Yeah. And also, when we went to Mexico for the first time, first time we'd ever played Mexico City, it was just like being in Spain. They knew.
8: In Argentina also.
10: The words to all the songs. Just so much passion is the word, like the football. For this band. We hate to lose a match, though.
11: El Malcolm es veu que li agrada molt el futbol, diu, perquè ho diu els partits que hem perdut tots amb el futbol, amb el Barça. Diu, abans feia una semblança també amb Mèxic, diu que també hem tocat allà, que no hi havíem tocat mai, i diu, encara que haguessin tocat lo pitjor, la reacció va ser fantàstica, diu, i l'Angus abans ens deia que a Barcelona, evidentment, que no oblida, doncs, el gran públic que ha tingut de sempre i que, evidentment, tornaran a tocar, doncs, a Barcelona a la seva pròxima gira. Ara sí, els donem les gràcies i a veure'ls ben aviat. Ok, thank you very much, and I hope see you very, very soon.
8: Thank you, George. Thank you.
10: Thank you, George. It's a pleasure.
4: Evidentment, els millors escoltem Tarda Tardà. Paraula d'Stone.
2: La Maroteca de la Ràdio.
6: Seguim amb més Tarda Tardà a la sintonia de Catalunya Ràdio i a la vegada a la sintonia nostra de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Ens traslladem ara a l'any 1998, moment en el qual Jordi Tardà va entrevistar a Manolo García, l'excomponent de l'Último de la Fila, que enfilava en aquells moments la seva trajectòria com a solista. Va treure el seu primer disc després de la separació de l'Último de la Fila un temps abans, l'any 95, moment en el qual va publicar el disc La Rebelión de los Hombres Rara. En aquells moments estava preparant la gira del seu primer disc en solitari, Manolo García, i va estar als micròfons de Catalunya Ràdio junt amb Jordi Tardà.
3: Sí, en efecte, comentàvem fora de micro, Esteve, que l'Último de la Fila ja fa un bon grapat d'anys que es va separar. Recordem, doncs, que a part de Manolo García, l'altre 50% era Quimi Portet. I, vaja, doncs això, eh? Semblava que va ser ahir, però no, no. Fa força anys que ja es van separar i, com bé dius, doncs, amb aquest últim disc abans d'aquesta separació. Sentim, doncs, el tall que comentaves.
4: A veure, té de tarda i també de tardar. El tardà. A. A d'acollir, d'agradar. R. R de rock. Rock en lletres ben grosses. D de dedicació, devoció, distinció. I A. A d'acció, sí. Tarda, tardar. I no cal buscar res més. Res més. Paraula d'estou.
0: Bona tarda, Manolo.
12: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
12: Pues mira, al costat de la plaça, aquí a la Marbella.
0: No estàs assajant, doncs?
12: Sí, estem dinant ara i hem parat per dinar i ara es comencem una altra vegada fins a les 8 o les 9 i farem els assajos del dia allà.
0: Escolta'm, hi ha hagut un últim concert sorpresa a la sala Luz de Gas el dijous.
12: Sí, exacte, el dia 7.
0: Has volgut començar a casa abans que Granada, eh?
12: Sí, sí, sempre. Bueno, la veritat és que jo tinc moltes ganes de tocar i amics i molta gent que estava molt, molt a prop meu m'ha dit, hòstia, tio, feu un concert, encara que sigui en un bar o que sigui. I he dit, pues vinga, al final no serà un bar, serà una sala una mica més gran, però serà, diguem-ne, per amics i gent que té ganes d'escoltar aquestes noves cançons i jo, pues, amb totes les ganes, ho faré també el dia 7.
0: Dius que ets a prop de la platja.
12: Sí, però tens, a 100 metres.
0: Tens sorra a les butxaques o no?
12: No, no, la sorra és una cosa que la portes i vull dir, a vegades la tens, a vegades tot va canviant molt i els dies tenen 24 hores, diuen, a vegades tenen més, a vegades menys, i la sorra és una cosa que la tens, a vegades fiques la mà a la butxaca i no tens sorra, tens ocells o tens... no sé, una capsa de mistos o caramel o el que sigui, o 20 duros, no? O 5.000 peles.
0: Aquesta filosofia és la que t'has fet donar títol al disc perquè no hi ha cap cançó en tot el disc que es digui Arena en los bolsillos.
12: Exacte. Bueno, de fet, el títol aquest ve perquè jo he estat els darrers dos anys, des que vaig acabar la darrera gira amb el Quimi, amb l'Último de la Fila, doncs una mica pintant i he fet dues exposicions, he pintat molt, he fet molts quadres que m'agrada molt, i anava pintant i anava fent cançons. Vull dir, a la vegada estava els tres dies penjat pintant molt, i el tercer quart dia canviava tombava la venada i vinga, i em posava a fer lletres o a fer altres històries. I de mica en mica m'he trobat amb el disc, amb les noves cançons. I això d'Arena en los bolsillos és el títol d'un dibuix que vaig fer un dia.
0: Com t'has trobat? Ha sigut un començar de nou? Com et sents?
12: Home, és una mica el que tu dius, és un començar de nou perquè, bueno, pues hem treballat amb el Quimi molts anys, molts, i hem fet moltes cançons, molta carretera, moltes nits i dies d'estar junts, de treballar, d'amistat, de ser companys i de tot el que t'imaginis, vull dir... bons dolents moments molt intensos, molt de tot, però sempre amb la idea de que estàvem fent música i de que la música és una història que no l'entens molt, però que et dona molta vida, no? Llavors és una mica tornar a començar, no? Vull dir, és no sé com dir, és mirar en una altra direcció perquè, pues, no sé, penses que la gent ens tenim que respectar molt, i per aquest respecte que penses que tindrà amb tu mateix i amb els altres, en aquest cas amb el Quimi, pues bueno, tornar a començar, diguem-ne.
0: No t'has sentit estrany en cap moment?
12: Home, una mica marciano, sí, vull dir, és normal, no? Una mica allò, sí, vull dir, sí, però vull dir, també a la vegada la música està en el moment que tu penses que tens ganes de fer coses, pues està per sobre, vull dir que la música guanya perquè té molta força i et dona molta vidilla i tu també notes que la gent té ganes de música i tu tens moltes ganes i jo sé que el Quimi té moltes ganes de música, jo també, i per això estem fent coses i vull dir, no sé, és allò que diu a la pel·lícula aquella, el riu de la vida, no? Anar endavant sempre i anar tirant.
2: L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Lló.
3: I ja, doncs, acabem de la millor manera que ho podíem fer, sentint uns minuts del concert d'homenatge que es va fer a Jordi Tardà després de la seva mort el 7 de juliol de l'any 2016 a la sala Ludegas.
6: Molt bé, doncs escoltem aquests minuts introductoris d'aquest concert i us emplacem a seguir escoltant la Hemeroteca de la ràdio i també a enviar-nos e-mails per si voleu fer algun comentari o enviar-nos talls de gravacions que tingueu vosaltres de ràdio històriques. L'adreça és hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Repetim, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Així doncs, res més, ens veiem ben aviat aquí, a la Hemeroteca de la ràdio. Adéu-siau, Jordi, que vagi molt bé.
3: Adéu, Esteve, fins aviat.
13: Molt bona nit a tots.
14: Bona nit a tots. Buah. Que guapo veure tanta gent, eh?
13: Vingots.
14: Bé, bona nit, com esteu? Sigueu tots benvinguts a Paraula d'Stone, un concert dels amics de Jordi Tardà. No se m'acut cap manera millor de saludar-vos aquesta nit a tots que dir-vos hola, família. Crec sincerament que poques vegades una salutació tan senzilla i col·loquial com aquesta ha tingut tant de sentit com avui. Aquest simple però contundent hola, família, era la manera del Jordi d'integrar-te dins del seu cercle, de fer-te saber que, a partir d'aquell dia, la teva vida i la seva quedaven indefectiblement unides per sempre. Volguessis o no, aquí sí que no hi havia dret a decidir. D'alguna manera, el Jordi i la Romi, el Romi i el Jordi, anaven a poc i any rere any fent créixer una família d'amics sense ser-ne conscients.
13: Sí, i és que en Jordi no era només col·leccionista d'objectes curiosos, de joies singulars mitòmanes, de vinils inclassificables o instruments musicals amb signatures il·legibles, d'aquelles que només coneixia ell. El Jordi va crear la millor col·lecció que ningú no pot imaginar. L'àlbum de cromos que mai no s'acaba si tu no vols. L'única compilació que no subhasta mai a Christie's. Els amics, que pertanyien al seu fons particular i inclassificable i que per això heu vingut tots avui aquí, aquesta nit. I pel que fa a col·leccionar, acceptem-ho, no hi havia ningú com ell. I feia el que fan els col·leccionistes de veritat, és a dir, cuidar la seva col·lecció, netejar-la, mimar-la i tenint-ne cura. En definitiva, estimant-la. Us estimo molt, acostumava a dir. I era veritat. El Jordi i la Romi sempre van tenir la facultat de fer-te sentir com a casa.
14: El Jordi va ser un lluitador incansable, un tità que va enfrontar-se a la malaltia i li va plantar cara. I va passar, doncs, el que passa quan ets valent, quan ets tenaç i tens una gran família, que guanyes. I el Jordi va guanyar, com ho demostreu tots els que avui heu volgut venir i a compartir a un dels llocs on el Jordi es trobava com peix en l'aigua. Un concert. Un concert fet amb amics, per amics i pels amics, també. Un concert, en definitiva, en família.
13: Aquesta és la darrera batalla que en Jordi ha guanyat. Ell ens ha reunit aquí. I això ens demostra que el seu amor cap a tota la seva família d'amics el va convertir en un campió de la vida, malgrat que la vida no li va posar les coses fàcils.
14: No, gens fàcils. Això és veritat. No oblidem que tot el que li agradava al Jordi tenia la lletra R.
13: Sí.
14: Per començar, la seva parella, Romi Masferrer.
13: No pot ser.
14: Sí. Romi, no. Quan venia a casa de tant en tant, un cop a l'any fèiem una calçotada, i ell sempre em deia, ostres, Fermí, em torna boig la botifarra negra i la carn de corder.
13: No pot ser.
14: Sí, sí,
13: tot era. Els grups de música no li posaven. Semblava que ho fessin expressament.
14: Tots.
13: Els Dire Straits, els Doors, els Rolling Stones, en Jimi Hendrix, en Bruce Springsteen, o fins i tot quan va subhastar aquell tros de cabell, el cabell de la Marilyn Monroe, que aquí el va comprar, un perruquer, en Rafael Pagès, per la mort de Déu.
14: Avui la seva veu inconfusible ens ha portat aquí. Per gaudir d'un concert que de ben segur cap de nosaltres oblidarà mai. Ni aquest concert, ni el nostre amic Jordi Tardà. Us ho prometem de la mateixa manera i amb la mateixa frase que oferia el Jordi. Paraula d'Stone.

0: Sí, esperem. Ja podreu aplaudir, ja. Ja aplaudireu, ja. Tranquils. La nit és llarga.
1: Bé, nosaltres ja hem parlat prou. Ara, sisplau, ja nosaltres ja d'allòs.
0: Sí.
1: Que pugi a l'escenari en Saúl Gordillo i Santi Faro, director i cap de continguts de Catalunya Ràdio, que també hi volen dir la seva. Aquí.
2: Bona nit. Avui és un concert per amics del Jordi Tardà. A Catalunya Ràdio en Jordi també va deixar molts amics i com a director de l'emissora també volia reivindicar aquesta relació especial que tenia el Jordi amb Catalunya Ràdio i el fet de que gràcies a Catalunya Ràdio i al seu programa de més de 30 anys d'història i de passió continuada a través de les ones, Catalunya Ràdio va ajudar i va contribuir a que el Jordi Tardà tingués molts més amics dels que avui hi som aquí i que la seva feina, la seva passió, la seva lluita, l'estima per tot allò que col·leccionava i que estimava i que coneixia i que volia compartir, doncs arribés a molta gent. I avui Catalunya Ràdio no volia deixar de ser-hi i us volem agrair l'assistència. Hem fet la contribució que se'ns ha demanat i en el futur, amb tot allò que puguem, també hi serem i volem agrair doncs, això, a vosaltres per haver pensat en Catalunya Ràdio i per haver respost d'una manera tan ràpida a omplir aquesta sala.
3: Molt bona nit. Jo vinc avui en nom de Catalunya Ràdio acompanyant el Saúl, però vinc també en el meu nom propi perquè quan jo vaig començar, i aquí en som uns quants que encara ens en recordem d'aquell moment en què l'Sputnik era el que era, jo tenia 19 anyets quan vaig començar a fer aquell programa de música i hi havia uns referents que eren molt importants per als joves, que ens agradava la música, que fèiem comunicació, que la volíem fer en català. En Jordi ha estat un referent crucial, sense el qual no s'entendria el periodisme musical en català. Va ser una referència per tots. Jo tenia 19 anyets i per mi era un model a seguir. Vam compartir coses superintenses, com aquelles fires del disc de col·leccionista a Barcelona, a Girona, on ho compartíem amb una passió. Sabíeu com era d'apassionat en Jordi amb aquestes coses i ens la transmetia a nosaltres i nosaltres intentàvem a través de l'Sputnik, de la televisió, d'aquell moment màgic de la música que en Jordi ens va fer entendre que l'havíem de projectar cap al gran públic a Catalunya des de la ràdio pública i des de la televisió pública. Per tant, per mi és un honor avui acompanyar-vos com a amic d'en Jordi i com a company de professió, però també des de la perspectiva de Catalunya Ràdio. És cert que aquelles tardes, sense tardar, ja no són el que eren, però sí que és veritat que el que som ara, com a país, com a panorama musical i com a panorama de la comunicació musical, ho devem molt, moltíssim, a en Jordi Tardà. Jordi, moltes gràcies.
0: I ara ve un altre moment de parlament, curtet també, i emotiu, en representació dels altres amics de la música, de la gent que tocava, ens adreçarà unes paraules en Lluís Gendrau, director de la revista Under Rock i que, a més, han dedicat el seu últim número a la figura d'en Jordi Tardà. Lluís, sisplau.
4: Bon vespre a tothom. Evidentment, també Under Rock havia de ser present en una nit com aquesta. En Jordi Tardà havia escrit a l'Under Rock uns quants articles. Ens havia ensenyat moltes coses de la música i, a més d'apostar pel seu programa de ràdio, que ho explicaven el Saúl i el Santi, també va apostar clarament per la música del país. Per tant, una bona representació dels músics que actuaran aquesta nit aquí havien sonat moltes vegades el seu programa de ràdio i, per tant, bona part de l'escena musical que existeix avui en dia també és gràcies a ell. Just ara, aquest mes passat, feia 40 anys que els...
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà.
5: Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que en sabem de tot plegat.
6: Bon dia. Doncs, efectivament, aquesta concentració i manifestació que s'està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist en molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 1:45. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de sense condicions dignes no acabem el curs, els manifestants ara han enfilat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre. I en aquests moments tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al vell mig de Vilafranca, com dèiem, una manifestació molt multitudinària amb aquest lema sense condicions dignes no acabem el curs. No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu docent.
5: Gràcies, Goretti. Seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, avui mirem d'explicar-vos la situació comprimidíssima a la classificació de la primera masculina en la lluita per la permanència, amb dos equips catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats. De fet, el Girona arrencarà el seu partit, que juga demà a Montilivi contra la Real Societat, en zona de descens, després de la victòria d'ahir del Llevant 2-3 al camp del Celta i la derrota de l'Elx, que també el situen, amb aquests 39 punts que tenen també Espanyol i Girona. El conjunt perico que juga avui, també a casa, contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Barça, que juga, ja campió, recordem, al camp de l'Alavés, l'equip que és penúltim, a dos punts d'Espanyol i Girona. En parlarem d'aquesta jornada, evidentment, amb les prèvies del Barça i de l'Espanyol. Molt futbol, però també bàsquet. També tenim tot jornada intersemanal a la Lliga CB. Avui juguen el Jaio Poseida i el Barça. Ahir ho van fer el Baxi Manresa i el bàsquet Girona, amb victòria manresana a Fontejau. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina es comprimeix encara més.
1: Doncs sí, perquè la victòria del Llevant d'ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elxa Sevilla contra el Betis deixa 5 equips en 39 punts, inclosos l'Espanyol i el Girona, que ara mateix és en zona d'ascens, atenció. També la lluita i el Sevilla, que ha sumat un punt més i també ha de jugar avui. I l'Alavés, que és penúltim, amb 37 punts.
0: D'aquí en sortiran dos equips que baixin a segona. L'equip vitorià, de fet, l'Alavés rep avui el Barça, que arriba ja campió, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament assegurat el trofeu Zamora del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Sarra, el de màxim golejador espanyol. Aquest Alavés-Barça avui a 9:15 de la nit.
0: A Mendizo Rotza n'estaran pendents, evidentment, el Girona i l'Espanyol. Abans, com dèiem, jugarà el conjunt Pericu, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: El conjunt Pericu, que fa 18 partits consecutius que no guanya, rep aquesta tarda a l'RCD Stadium Athletic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde, en aquell cas a Sant Mamés, el desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado ni Engongue, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni a Nico Williams ni amb Oyan Sancet. El partit a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà la partida en zona de descens, a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més coses, més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentarien a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà emprendre accions al respecte.
0: Tornant a la part esportiva, ahir la selecció espanyola va anunciar la prellista de 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destaca l'absència del capità del Madrid, Dani Carabajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista, d'on en sortiran els 26 escollits, no jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a la CB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79 en el duel català que obria la 31a jornada ahir a Fontajau contra el Bàsquet Girona, i empaten amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça, que pot donar accés a competició europea.
0: I avui serà el torn del Barça i també del Jaiopos Lleida.
1: L'actualitat blaugrana, Martí, passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb un últim títol, el d'aquesta Lliga CB. El Barça juga avui a 8:15 del vespre a la pista del Coel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a la primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Jaiopos Lleida visita la pista del Breogán amb la intenció de guanyar per assegurar-se quan abans millor la permanència. Demà jugarà la penya que rep a l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès, segons va determinar el sorteig d'ahir. D'aquesta manera, l'equip de Carlos Ortega evita els dos alemanys.

0: La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda, òbviament, en horari unificat.
1: I un últim apunt. En futbol sala, el Barça ha donat detalls de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
0: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaurana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del playoff pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergi Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols amb la samarreta del Barça, incloses 4 Champions, i sent el màxim golejador de la secció, amb 334 dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de l'alt porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 11 minuts passant de la una, gairebé comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir la tarda, en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Madrid per tornar-se a presentar, i va atacar tothom, que qui segons ell està en contra del club i d'ell mateix. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. És cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res, després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou, contra un Barça que ja és campió. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja ha descendit, tampoc no s'hi juga res, l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Reial Societat de Montilivi, evidentment demà en parlarem, es troben ara mateix en zona de descens després de la victòria del Llevant ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats a 39 punts. Un d'ells, el Girona, com dèiem, i l'altre, l'Espanyol, que avui rep a l'RC Stadium a un Athletic Club de Bilbao que juga a entrar en competició europea. El conjunt pericofat 18 jornades que no guanya, ho hem anat explicant, i com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador Manolo González, s'han de centrar en ells mateixos entre les 3 jornades que queden i no pensar en el que faci la resta.
1: Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres. No, que nosaltres estem bé, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja el rival ara mateix ja penso que dona igual.
0: Un Manolo González que parla de la seva continuïtat a la banqueta malgrat aquesta ratxa tan dolenta. Ell va tornar a repetir que se sent amb forces i convençut de tirar-ho endavant.
1: Jo sempre m'he sentit una figura estimada pel seguidor espanyol i pel soci. Lògicament, quan l'equip no guanya és normal que la gent estigui empipada i el referent sempre és l'entrenador. I que si té que ser així, és així, eh? No tinc cap problema. És una meva feina i l'assumeixo. Jo crec que això és un tema grupal, com he dit sempre, quan l'equip guanyava, ni d'un jugador ni d'un entrenador que guanyi partits. És molt complicat que això es doni. A partir d'aquí, jo torno a dir el mateix. Quan acabi la temporada, estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera. Quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo m'estimo el club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club.
0: Hi haurà de decidir qui haurà de decidir si segueix o no Manolo González sobretot la temporada vinent, és el nou director general esportiu del club, Monchi, que des d'aquesta mateixa setmana ha agafat les regnes ja de l'estructura esportiva de l'entitat. L'entrenador en parlava de l'arribada de l'andalús.
1: Bueno, no sé, això es veurà amb els resultats, tampoc. No sé si això és un revulsiu, per dir alguna cosa. Penso que és una figura important, òbviament, que penso que serà positiu per al club, però, torno a dir, l'important al final, el més important de tots són els futbolistes, que són els protagonistes de la història. Llavors, a partir d'aquí hem d'estar bé i treballar al camp per guanyar el partit.
0: En qualsevol cas, quan li preguntàvem per l'aspecte mental i anímic per la mala dinàmica que arrossega l'equip blanquiblau, Manolo González deia que mai és fàcil gestionar la lluita per evitar un descens.
1: Potser que quan et portes a baix tot l'any, com vam estar nosaltres l'any passat, assumeixes tot això. Però al final ningú està preparat per jugar-se en descens, eh? Això ho pots tenir clar. Nosaltres l'any passat vam estar tot l'any a baix i tu no estàs més preparat que un altre. Es va demostrar el dia de les Palmes, que vam fer una primera part horrible, amb nervis, amb pressió, i depenies de tu mateix per guanyar un partit. Cap equip de la Lliga està preparat per jugar-se en descens, cap. Ni que primer hagis estat a la primera volta molt bé, ni res d'això. Són partits complicats, seran per nosaltres i seran per tothom. A partir d'aquí toca res de buscar excuses i merdes i treballar al màxim, no hi ha més.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Athletic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts i trobem l'Alavés, que avui rep a Mendizorroza a un Barça que ja

0: a campió, ja és campió i ve de celebració. De fet, a la prèvia l'entrada blaugrana, Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple el d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts.
1: Ja hem dit que l'objectiu és fer 100 punts i per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits. Aquest és el nostre objectiu per als 3 partits. Hem celebrat i hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, un mes a més d'un altre opcional.
1: Per descomptat, estic molt content amb que m'hagin donat la confiança per treballar a mi i al meu equip un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien feliços amb contractes de 3 anys, 4 o 5, però crec que en aquest cas el Barça està bé limitar-ho. Valoro molt que puguem estar aquí fins al 28 i després ja veurem. Si tot va bé, ja prendrem la decisió de sumar-ne un mes. El club ja està d'acord, jo ja estic d'acord i crec que és un bon tracte. A més, els últims dies m'han demostrat que estic allò correcte. Valoro molt tot el que em dona la gent, el meu equip i la meva família.
0: D'altra banda, sobre més possibles al·licients per a aquests 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan Garcia, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol, per a Ferran Torres. Flick també va dir que no pensa en fer un 11 100% de la Masia.
1: No ho farem així, perquè crec que la qüestió és la combinació de la Masia amb, per descomptar, jugadors de classe mundial que el club ha comprat. I crec que sempre es tracta d'això. Tenim aquest ambient, l'actitud i la mentalitat de la Masia. Però també necessites jugadors top per tenir la combinació que tenim en aquest moment.
0: I sobre noms en concret i l'any vinent, Hansi Flick també va dir la seva sobre la continuïtat o no de jugadors com Marcus Rashford, cedit pel Manchester United, i Robert Lewandowski, que acaba contracte.
1: A final de temporada ho analitzarem tot i veurem què passa. Aprecio molt el que ens ha donat Marcus, ens ha ajudat molt, té bons números i estic agraït. I amb Robert, què voleu que digui? Jo he guanyat tots els títols de club amb ell. Estic orgullós de ser l'entrenador d'aquest jugador extraordinari. Però hem d'analitzar la situació i ja veurem què passa la temporada que ve.
0: Avui a 2:15 de la nit aquest Alavés Barça, vital, com dèiem, per a l'Espanyol i per al Girona, que tenen 2 punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Reial Societat, començant el partit ja en zona de descens, a l'espera també del que passi en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per 3 punts que jugaran a les dues places que queden per baixar. El Sella en té 40 i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltim amb 37 punts. Més futbol, més enllà de la primera divisió masculina, volem explicar-vos avui el cas de David Gómez, jugador escalenc, empordanès, de només 16 anys, molt prometedor i que ja té ofertes d'alguns dels grans clubs d'Europa. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El juvenil de 16 anys, David Gómez, ha completat 3 entrenaments amb el sub-19 de la Juventus. El club italià, que seguia de ben a prop el jugador, el va convidar una setmana per veure el seu potencial. Però els italians no serien els únics interessats. Diverses canteres de la primera divisió espanyola s'estarien plantejant entrar a la pugna per l'actual Perlan Xovera. El seu talent emergent l'ha portat a debutar amb el primer equip de l'Escala a la Tercera Federació, on ha jugat amb el Manresa i Lleida Esportiu. També va tenir minuts en el partit de Copa Catalunya amb el Peralada. David Gurillo, l'entrenador del primer equip de l'Escala i coordinador de la base, parla de David Gómez.
3: Un jugador que a l'estiu no tenia equip, que jo el coneixia de la meva etapa a Girona. És veritat que és un jugador que físicament es va quedar petit en el seu dia, però jo sabia que tenia moltíssim talent, ho està fent molt i molt bé amb el juvenil, és titular indiscutible ja, té molt de protagonisme. Quan ve a nosaltres a entrenar se li veu un futbol diferent, de molt de talent, d'entendre molt bé el joc, que és un jugador que si es desenvolupa físicament pot créixer en un club important i pot arribar lluny perquè té el més difícil, que és el talent i la qualitat. Estarà aquí amb nosaltres, entrenarà amb nosaltres, veurem si pot tenir minuts amb nosaltres, si no els tindrà amb el juvenil, i la temporada que ve que rodi, la temporada que ve que pugui estar amb nosaltres.
2: Tot i el gran interès extern, el club escalenc es va assegurar la continuïtat del jugador a finals de febrer, signant un acord fins al juny del 2027.
0: Gràcies, Ivan. D'altra banda, en categoria femenina, després del descens de l'Europa i l'AM Lleida, semblava que la temporada vinent només tindríem un equip català a la primera federació, segona categoria estatal, que és el filial del Barça, que de fet s'ha proclamat campió, ja ho direm, però podríem tenir-ne un altre filial, en aquest cas el del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià. Després de golejar el Saragossa en la primera eliminatòria del play-off, ara toca la Reial Societat B com a últim obstacle per pujar. Ràdio Ciutat de Badalona, Mercè Portavella.
4: L'Ona Sant Adrià aquest passat cap de setmana va guanyar per un contundent 5-0 al Zaragoza Club de Futbol Femenino, tancant l'eliminatòria de semifinals en un 7-1. Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a dos partits contra l'altre campió de les semifinals. Una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
5: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
4: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
0: Gràcies, Mercè. En bàsquet també tenim jornada intersemanal aquesta setmana a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa, 74-79 contra el Bàsquet Girona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Un partit que es va dividir en dues parts, una de 37 minuts en què els dos equips estaven erràtics en atac i on el Girona portava la iniciativa de l'enfrontament. Tot i no trobar encert en atac, el Manresa es mantenia dins del partit amb una bona defensa. A 3 minuts pel final tot va canviar. Una expulsió de Retino Basohan en veure una segona tècnica va fer que els seus companys fessin un pas endavant. Les coses van començar a rutllar. En atac, amb Oriola dominant sota els taulells, Duke fent penetracions fins a sota cistella i Bassas i Ubal liderant l'equip des de la línia de 3. El Girona va quedar noquejat i no va poder aturar la reacció manresana. Diego Campo és entrenador del Baxi Manresa.
7: Vull felicitar l'equip perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès, pues ben espès que hem estat, i hem lluitat, i tot canvia després de l'antideportiva del Rating. L'equip ha fet clic, hem defensat molt millor, controlat el rebot, hem ficat alguns tirs que hem fallat durant tot el partit i hem controlat defensivament l'1x1, 2x2 i el rebot.
6: Ara el Baxi Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, les mateixes que el Girona, equip amb el qual li ha guanyat el bàsquet a Baraix. Dissabte, a partir de les 9 del vespre, el Baxi Manresa jugarà al Nou Congost davant el Casademont Saragossa, equip que marca la permanència.
0: Gràcies, Jordi. Avui serà el torn del Barça i del Jaiopos Lleida, els blaugranes que en la lluita estan en la lluita per la segona plaça a la Lliga Regular per afrontar els play-offs de la millor manera. Visiten a partir de les 7 a la pista del CUE el Granada, que en cas de derrota avui consumaria el descens a primera FEB. El Barça, que per cert ahir feia oficial la retirada de Jan Vesely quan acabi la temporada. En parlava a la prèvia d'aquest Granada-Barça el blaugrana Darío Brizuela.
8: Jan para nosotros ha sido un ejemplo en todo el tiempo que ha estado aquí y bueno, es una noticia agridulce porque al mismo tiempo nos sentimos felices por él de que termine su etapa baloncestística, que ha sido increíble, y bueno, a ver si se puede recuperar, puede terminar su carrera jugando y ojalá levantando un título.
0: El pivot xec de 36 anys, peça clau en l'últim de l'equip, els últims 4 anys, deixarà el bàsquet professional quan acabi l'ACB, amb un gran palmarès que inclou una Eurolliga i una MVP de la màxima competició continental amb el Fenerbahçe. Amb el Barça ha guanyat una Lliga ACB el 2023 i 3 lligues catalanes. Veurem si acaba guanyant un últim títol amb aquesta ACB que s'està jugant ara mateix. I més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaiopos Lleida, que encara no té assegurada la permanència. Els lleidatans juguen a la pista del Río Breogán. Avui a les 7, UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
9: Si bé és cert que el tècnic del Jaiopos Lleida, Gerard Encuentra, porta dies avisant que fer travesses al voltant d'allò que no poden controlar és fer-se trampes al solitari, també és veritat que l'equip de la capital del Segrià pot ser equip d'ACB de forma matemàtica si guanyen a Lugo i Burgos i Andorra perden els seus respectius partits aquest dijous. En aquest sentit, Gerard Encuentra em deixava clar que, tot i que a principi de temporada tothom vol ser el màxim ambiciós possible a l'hora de dissenyar els seus objectius, signen trobar-se en la situació en què estan a dia d'avui a falta de 4 jornades perquè s'acabi el curs.
10: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades a aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
9: Amb 30 partits disputats, el Jaio posseix 13 amb 11 victòries, mentre que el Brogan, que no té res en joc, és desè amb 13 triomfs. Encuentra va explicar ahir que té tots els jugadors a disposició de cara al partit d'avui a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Demà serà el torn de la penya, que és sisena i té dos partits pendents. Els verdinegres reben demà l'Olímpic de Badalona, l'equip que marca el descens precisament al sisè, representant de la Federació Catalana de Bàsquet, el Morabanc Andorra. I abans d'acabar amb vol, el Barça, ho dèiem ahir, s'enfrontarà a l'Alborg danès a les semifinals de la Champions, segons va terminar el sorteig de l'equip danès finalista el 2024, l'última Champions que va guanyar. De fet, el Barça en parlava l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
11: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera, un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: Aquesta Final Four de Colònia jugarà, recordem, el 13 i 14 de juny amb el Barça-Alborg a les 3 de la tarda, i després l'altre semifinal, l'Alemanya, entre Fuchs de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I un altre punt d'envol, en aquest cas el Terrassa, que ve de confirmar l'ascens a Argent després de només una temporada primera catalana. Ràdio Nacional de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Només una temporada ha estat a l'Handbol Terrassa en aquesta primera catalana. Tornarà a la Lliga Argent després de l'ascens de la temporada passada, i l'equip d'Andrés Esposito deixa clar que el seu projecte de casa amb jugadors de la Pedrera està en un gran moment. La victòria davant el Granollers per 32-20 confirma l'ascens de categoria com a segon classificat. Escoltem a l'entrenador del conjunt de l'Handbol Terrassa Q-Sport, Andrés Esposito.
13: Bueno, la verdad es que no sé si decir quitarme, me he quitado un peso de encima, pero la verdad es que sí, ya más tranquilo, porque ha sido un año, un ascenso nunca no es fácil, estar en la categoría que esté, y la verdad es que ha sido hasta el último partido. De hecho, nos queda un partido y nos ha decidido hasta el penúltimo. Bueno, aparte ha sido bonito también por eso, pero bueno, sí, peso de encima me he quitado.
12: Un Handbol Terrassa que ja pensa en el projecte de la propera temporada, i el missatge és clar: reforçar l'equip, però continuar amb la base d'aquesta temporada.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat de la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat.
14: La xarxa de comunicació 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
19: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
20: Pues la cosa es así, verá.
21: Es impresionante.
22: Me encanta, me encanta.
23: Mola.
24: Me gusta como suena.
25: Qué bonito.
19: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la Llanterna Màgica.
26: Tots els dijous, a les 10 del vespre,
19: La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, només queden 3 jornades, 2 i mitja, de fet, per acabar la Lliga a la primera masculina, i més allà de la part alta, amb el Barça ja campió i les places de Champions pràcticament definides, encara queden moltes coses en joc. De fet, la lluita per la permanència està apassionant, amb 8 equips separats per 3 punts que han d'omplir les dues places de descens que queden, entre ells l'Espanyol i el Girona. Avui juga el conjunt perico que rep l'Atlètic Club de Bilbao, l'últim equip que va guanyar, recordem, el desembre del 2025, per sortir de la zona de descens que ocupa, com dèiem ara, el Girona, que jugarà demà, en aquest cas també a casa, Montilivi, contra la Reial Societat, un equip que ja no s'hi juga res. Avui, per cert, també juga el Barça, també en faran la prèvia, en aquest cas, al camp de l'Alavés, el penúltim classificat, ara mateix a 2 punts d'Espanyol i Girona. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, company Martí.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina, com dèiem ara, es comprimeix encara més.
1: Doncs així és, perquè la victòria al Llevant ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elche a Sevilla, 2-1 contra el Betis, deixa 5 equips amb 39 punts, inclosos malauradament l'Espanyol i el Girona, que ara mateix està en zona d'ascens. També la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més i també ha de jugar avui, i l'Alavés, que és penúltim amb 37 punts.
0: De fet, l'equip vitorià rep avui el Barça, que arriba ja campió, com hem anat explicant, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts, com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament a tocar el trofeu Zamora, del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Zarra, el màxim golejador espanyol. Aquest a la vez Barça, avui, a 9:45 de la nit.
0: Abans jugarà també avui l'Espanyol, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: Doncs sí, perquè el conjunt perico Martí fa 18 partits consecutius que no guanya. Rep aquesta tarda a l'RCD Stadium a l'Atlètic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde. Ja queda lluny aquell partit de Sant Mamés al desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado, ja es coneixia fa molts mesos d'aquesta operació al genoll, ni Engonge, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Ollant Sancet, dos referents ofensius en l'equip d'Ernesto Valverde. Al partit, recordem, a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà el partit en zona de descens a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, per al·lusions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà si s'escau emprendre accions al respecte.
0: N'estarem pendents, evidentment, de les accions que pugui emprendre el Barça. Aquesta roda de premsa, com dèiem, de més d'una hora i mitja, feia 15 anys, 11 anys, volíem dir, que des del 2015 que Florentino Pérez no compareixia en roda de premsa. Tornant a la part esportiva, ahir a la selecció espanyola va anunciar ja la prellista dels 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destacar l'absència del capità del Madrid, Dani Carvajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista, d'on en sortiran 26, nous jugadors del Barça, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a l'ACB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79. El duel català cobria la jornada 31 a Fontajau contra el Bàsquet Girona i empaten amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça que pot donar accés a competició europea.
0: Avui serà el torn del Barça i també del Javier Posleida.
1: L'actualitat blaugrana passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb últim títol, el d'aquesta Lliga ACB. El Barça juga avui a 7:45 del vespre a la pista al Cuel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Llopos Lleida visita la pista al Breugan amb la intenció de guanyar per assegurar-se, quan abans millor, la permanència. Demà jugarà la penya que rep a l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Albor danès, segons va determinar el sorteig d'ahir. D'aquesta manera, l'equip de Carlos Ortega evita els dos alemanys, Fuchs de Berlín i Magdeburg, que s'enfrontaran entre ells. Aquesta Final Four de Colònia jugarà, com sempre, recordem, 13-14 de juny a Colònia.
0: En waterpolo, avui torna la Champions masculina per a l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts de final perfecta, amb 4 victòries en 4 partits.
1: Avui, per l'última jornada, a Belgrat, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça al grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En hoquei patins, avui tanquen la temporada el grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiuque Club Sant Cugat i el filial del Reus Deportiu.
1: Els dos equips, ja sense res en joc, s'enfronten a partir de les 9 del vespre al Pas 2 de la localitat vallesana. La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda, en horari unificat.
0: I un últim punt en futbol sala, el Barça ha donat detalls ja de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
1: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaugrana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del play-off pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergio Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols al Sarró, amb la samarreta del Barça, incloses 4 Champions i sent el màxim golejador de la secció, 334 dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de la de porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i d'aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir a la tarda en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Real Madrid per tornar-s'hi a presentar i va atacar tothom, evidentment molt a la premsa, a qui segons ell està en contra del club i d'ell. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. Cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res, després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou contra un Barça que ja és campió. El Madrid serà segon, passi el que passi. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja descendit també, evidentment sense res en joc, l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem dos catalans, el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Real Ciutat a Montilivi, es troben ara mateix en zona de descens, després de la victòria del Llevant d'ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats amb 39 punts. Dos d'ells ja han jugat, tant el Llevant com l'Elx. Un altre és el Girona, com dèiem, i l'altre l'Espanyol, que avui rep a l'RC Stadium a un Atlètic Club de Bilbao que juga a entrar en competició europea. El conjunt perico fa 18 jornades que no guanya i, com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador, Manolo González s'ha de sortir textualment, ho va dir així, a morir.
1: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
0: El tècnic deia que s'han de centrar en ells mateixos en les tres jornades que queden i no pensar en el que facin la resta, tot i que reconeixia que, com no pot ser d'una altra manera, n'estaran pendents de la resta de la jornada.
1: Tothom mira el que fan els rivals perquè al final el fet de guanyar demà, depenent del que passi, et dona un pas molt gran per assolir l'objectiu. Llavors, jo crec que igual que nosaltres mirarem altres, a l'Espanyol també mirant els rivals, això és una cosa que va implícita. No, cap equip salva això, ni els que estan jugant per jugar a Europa League ni els que estan jugant per no baixar.
0: Un Manuel González que insistia en trobar-se fort per treure la situació endavant i feia aquesta reflexió sobre el diagnòstic del que li ha passat a l'equip en aquesta segona volta per enllaçar aquesta ratxa tan negativa de resultats.
1: Ojalà tingués una explicació futbolística, que és les que m'agrada a mi, per dir-ho. Jo crec que no la tinc. Perquè et podria dir, mira, si veiés que l'equip no està amb el míster, bueno, hagués parlat amb el club fa temps, haguéssim arribat a un acord, me'n vaig i ja està. Si jo no m'ho prengués en sèrio o hagués llançat la tovallola, doncs el mateix. Si creus que no ho pots treure, doncs has de marxar. Però és que no és així. Jo no baixaré del vaixell si penso que ho podem treure i perquè veig que el grup està mort. A partir d'aquí s'han donat moltes circumstàncies. Hi ha partits que l'hem cagat nosaltres, com qui diu, partits que no hem estat bé i partits que han passat situacions, com sabeu, que, bueno, que es donen quan les coses van malament. És una experiència més que la vida et dona. És una llàstima perquè era un any bonic i que, bueno, que penso que hi ha errors per part de tothom. Torno a dir mateix, jo assumeixo la meva responsabilitat, però penso que hi ha errors per part de molta gent, no només dels que estem donant la cara cada dia aquí al camp.
0: I un últim document de l'entrenador Blanquibla, quan li preguntàvem per l'ambient que esperava trobar avui al RC Stadium i el paper de l'afició per aconseguir aquest objectiu.
1: Jo crec que la gent sap la importància que toca, que anem tots junts, tots plegats, com m'ha demostrat sempre els 3 anys que porto aquí, i som conscients que, bueno, quan se'ls tinguin que posar, nosaltres posem a final de temporada. Però ara mateix penso que és moment d'anar tots junts. L'altre dia a Sevilla vam fer el més difícil, que era posar-nos per davant, baixar l'ambient, fins que li vam donar la volta a nosaltres a l'ambient, no al Sevilla, no al rival. Van ser 2 errors nostres que ens van condemnar, i això és el que haurem de fer demà, intentar estar molt ficats al partit, i si ens posem per davant, matar el partit.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Atlètic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts i trobem l'Alavés, que avui rep el Medizzo Rosa, a un Barça que és ja campió i ve de celebració. De fet, a la prèvia de l'entrenador Borana, Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple arribar a la històrica xifra dels 100 punts. Això sí, sobre més possibles al·licients per aquests 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan García, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol de Ferran Torres.
2: No, perquè per mi, com sempre dic, el més important és l'equip, i tot el que passa individualment és per l'equip, perquè quan l'equip no està jugant al seu nivell, ningú guanya res. Per mi tot va de l'equip, i no he parlat d'això ni amb la plantilla ni amb l'estaf.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, fins al 28, a més d'un altre opcional.
2: És un gran compromís per a nosaltres per treballar més dur aquesta temporada, per tornar a intentar aconseguir el millor nivell de l'equip, i també per guanyar títols. És normal pel Barça, i sé que tothom té aquest increïble somni de guanyar la Champions. Ho intentarem de nou, això és el que puc dir. I estic agraït amb que m'hagin donat la confiança per treballar aquí alguns anys més.
0: That they give me the confidence to work here some years more. D'altra banda, l'entrenador alemany també li van preguntar per la rua de campions de dilluns, home, i per un moment concret en què la Lamine Yamal va onejar una bandera palestina.
2: Això normalment no m'agrada. Vaig parlar amb ell i vaig preguntar si volia fer-ho. I és la seva decisió. És suficientment gran, té 18 anys. Crec que nosaltres juguem a futbol i podem veure el que espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent amb llàgrimes als ulls va ser molt emotiu. Estava molt feliç que haguéssim guanyat aquest títol fantàstic per segon any consecutiu. I per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és el primer que hem de fer.
0: En qualsevol cas, i tornant a la part esportiva, Flick també va fer balanç de la temporada posant en valor, per exemple, una millora respecte a l'any passat, principalment als dos últims mesos, l'aspecte defensiu.
2: Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica. No hem tingut una temporada fàcil, hem tingut moltes lesions, jugadors clau que no han estat sempre disponibles. És increïble la temporada que han fet, i jo ja vaig dir després del partit, hem millorat molt en els últims dos mesos, i aquesta ha estat també la clau de guanyar aquest títol contra el Madrid, perquè hem jugat a un nivell fantàstic, no només en atac, sinó també en defensa. De moment crec que som l'equip menys golejat, i ningú esperava això a mitja temporada.
0: Avui a 2:15 de la nit aquest Alavés Barça, vital com dèiem per a l'Espanyol i Girona, que tenen dos punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Real Societat, començant ja el partit en zona de descens, a l'espera també del que passi avui en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per només 3 punts, que jugaran les dues places que queden per baixar. El Sevilla té 40 punts i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltima amb 37 punts. Més futbol, anem a cap a la segona federació masculina, n'hem anat parlant, el Terrassa ja pensa en la temporada vinent amb el projecte encapçalat per Oriol Alsina, i en les últimes hores han anunciat diverses baixes, algunes de pes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Novetats a la plantilla del Terrassa Futbol Club, el conjunt agarenc ha anunciat els primers jugadors que no continuaran la propera temporada a les ordres d'Oriol Alsina. El primer de tots és Casti, que no continuarà després de dues temporades, com el cas d'Ivan Biarge, que no continuarà la propera temporada després de pràcticament no disposar de minuts, ja que Marcos Pérez és un dels jugadors titulars. Per altra banda, també no continuaran al club després de només una temporada Eric Schouten, John Larrauri, Josemi Castañeda i Álvaro Martín. Qui posa punt final després de 5 temporades és el davanter canari Aitami, després de ser un dels jugadors que més gols ha marcat en les darreres temporades i també un dels capitans. Per altra banda, Quinten van der Herik, que recordem va patir una greu lesió en el tram final de temporada, tampoc continuarà a la disciplina arenca després de dues temporades. En breu s'anunciaran algunes renovacions, i és que la continuïtat de Mario Domingo està assegurada i també la del porter Marcos Pérez.
0: Gràcies, Miqui. I de Terrassa a Lleida. Fa només dos anys, de fet, que Lleida competia en aquesta segona federació i l'any vinent ho haurà de fer a la Lliga Elite després del segon descens consecutiu. Després d'assegurar la viabilitat de l'entitat, veurem si Jordi Cortés continua liderant el projecte esportiu. Ens omplia des d'1 a 1 de ràdio, Sergi Guiu.
4: Amb la temporada 25-26 finalitzada aquest passat diumenge, on esportivament parlant el Lleida ha realitzat un curs on ha estat incapaç d'assolir els criteris de competitivitat i d'assumir les exigències futbolístiques que demana la Tercera Federació, però on s'ha reconduït el lligam social entre l'entitat i la seva afició, el Club Blau té en el seu futur el punt de mira. Ha passat pels estudis d'1 l'entrenador de Lleida, Jordi Cortés, amb qui hem analitzat el que ha estat la temporada d'escala esportiva i social i amb qui hem parlat del futur. Toca carregar piles, deia Cortés. Un cop s'hagi fet i el nou rumb de Lleida contacti amb Cortés per compartir sensacions mútues al voltant del futur esportiu del club, tocarà prendre decisions. Per Cortés, acceptar el projecte de liderar la banqueta blava una temporada més passa en part per dissenyar un projecte ambiciós a Lliga Elite.
5: Jo crec que ha de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Hauria de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Vull veure també la manera de treballar de les persones que entrin, perquè al final això et dona el feeling, les sensacions de que les coses es faran bé i aniran bé, que en la parcel·la esportiva tinguem els poders que li pertoquen a un entrenador, a un director esportiu, o si entrés alguna persona a dirigir esportivament, doncs que ens entenguem. Jo crec que ha de passar per aquí, no? I el que sí que tinc clar és que tampoc podem perdre l'essència del que ha set l'equip aquest any.
4: Marcava Cortes com a finals de maig, principis de juny. Les dates per començar a parlar.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui també tenim jornada intersemanal entre setmana, aquesta setmana a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa 74-79 contra el Bàsquet Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Els gironins van dominar el partit de principi a gairebé final amb fins a 14 punts d'avantatge en diversos moments del duel, però tres triples consecutius de Bassas i Ubal van capgirar el marcador quan el Girona semblava a punt de tancar la victòria. Livingston barra el triple de l'empat en els últims instants i el Manresa es va endur un triomf difícil d'explicar després del que s'havia vist durant 40 minuts. La derrota encara fa més mal perquè el Girona va perdre també l'averaix particular després del 93-95 del nou Congost a la primera volta. Moncho Fernández es lamentava de les errades del seu equip.
7: Llançat molt bones seleccions de tiro, però no s'han ficat i no hem estat capaços d'agafar la diferència, però gràcies a la defensa hem estat viures en el partit, està arribar a l'últim quart i els fatídics, no? Últims 4 minuts.
6: El Bàsquet Girona continua ara en desena posició, però el Manresa s'apropa i la lluita per acabar entre els 11 primers es complica.
0: Gràcies, Pau. Avui serà el torn del Barça i del Jaiopos Lleida. Els veuran en la lluita per la segona plaça, la lliga regular, per afrontar millor els play-offs. Visiten a partir de les 7 de la tarda a la pista del CUE, el Granada, que en cas de derrota avui consumaria el descens a primera FEB. En parlava la prèvia el jugador blaurana Darío Brizuela.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia. Es un partido de mucha intensidad, de igualar su nivel físico. Ellos aquí en casa juegan con muchísima energía. Luego también tienen jugadores con mucho talento. Jugar con el mismo sentimiento de urgencia que tienen ellos. Y si hacemos eso, creo que tendremos un partido más de cara.
0: El Barça, que per cert ahir feia oficial a la tirada de Jan Vesely, quan acabi aquesta temporada veurem si ho fa amb un nou títol d'aquesta Lliga CB que tenim en joc. Avui a 7:45, aquest Granada-Barça. Més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaiopos Lleida, que encara no té segura de la permanència. Els lleidatans juguen a la pista del Rio Breogán, avui a les 7. Demà serà el torn de la Penya, que sisena i té dos partits pendents. Els verdinegres reben a l'Olímpic demà a l'equip que marca el descens, el sisè representant, de fet, de la Federació Catalana de Bàsquet de la CB, el Morabanc Andorra. En Waterpolo avui torna a la Champions masculina per a l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts perfecta, amb 4 victòries en 4 partits. Avui, penúltima jornada, a Belgrat, la cinquena, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça del grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. Escoltem l'entrenador del conjunt mariner, Fran Fernández.
9: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: Avui a 8:45 aquest Novi Beograd Zodiac Atlètic Barceloneta. De moment el Barceloneta ha sumat 12 punts, 6 Olympiacos i 3 Novi Beograd i Brescia. En l'última jornada els mariners tancaran aquesta fase el 20 de maig a Grècia contra Olympiacos, que avui juga a Itàlia contra el Brescia. A l'altre grup, per cert, ja estan classificats matemàticament per a la Final Four el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià, falta també d'una jornada. I encara en waterpolo, el Club Natació Sabadell va escenificar ahir el fi de cicle, tancant tant el primer equip masculí com el femení amb els comiats dels dos entrenadors dels últims anys, Quim Colet i David Palma, respectivament, que hi van compareixer en roda de premsa a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: Palma tancarà una exitosa etapa de 9 temporades amb 26 títols i 3 Champions, però desgastat pels nombrosos contratemps dels últims anys que han fet que l'Astralpool perdi l'hegemonia en una època en què el waterpolo femení ha crescut exponencialment.
11: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Bueno, de sàvia nova, no? De renovació i al final és cert que a mi personalment, sobretot les darreres tres últimes temporades, m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions, moltes baixes importants que han fet aquí que costés treure el projecte, no? I el resultat i i hem donat el 100%.
10: Per la seva part, Colet marxa després de 8 anys, havent estat l'entrenador del primer títol europeu de la història del masculí, l'Eurocup del 2022. Una decisió personal i meditada després de tota una vida a les banquetes per dedicar-se en cos i ànima a partir d'ara a la seva acadèmia de waterpolo.
12: Crec que la meva etapa, diguéssim, a les banquetes, de manera regular, amb un equip professional en què la dedicació a l'estrès, tot el que envolta, diguéssim, la direcció d'un equip professional, doncs, bueno, ja en tinc prou, diguéssim. Porto més de 40 anys a nivell professional com a entrenador i crec que, bueno, que era el moment, per diferents motius, també personals, etc, doncs de dir, bueno, fins aquí.
10: El recanvi del femení, com va avançar Ràdio Sabadell, serà Enric Arnella, actual membre del cos tècnic, mentre que el masculí sona amb força l'ex-waterpolista i entrenador de l'Etxeide, Albert Espanyol.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui tanquen la temporada del grup nord de la Hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiu que el Club Sant Cugat i el filial del Reus Deportiu, ja sense res en joc tots dos, amb la permanència assegurada i, evidentment, sense opcions d'ascens. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
13: Molt bon dia, Martí. L'Oxigen Patiu que el Club Sant Cugat masculí tanca la temporada i ho fa aquest dimecres, avui a les 9 del vespre, rebent el Reus Deportiu B. Els santcuatencs, amb en penúltims, amb un total de 20 punts, s'enfronten amb un conjunt tarragoní que n'en té 27. Per tant, és una oportunitat d'intentar finalitzar en vuitena posició. És un partit avançat de la jornada que tota la seva totalitat es disputarà dissabte amb jornada unificada, però en aquest cas els dos equips no s'hi juguen res. Escoltem la valoració del que ha estat aquesta temporada, una temporada de transició difícil, ho explica el capità Lucas Vicent.
14: L'afrontem des de certa tranquil·litat, ja que no estem en risc de descens com podíem estar fa dues jornades, però sí que és veritat que li donem la importància que ha de tenir el partit, perquè som un equip molt nou. Quan tu comences un projecte nou, com és el cas que hem començat aquest any, sempre l'afrontes a llarga durada. Aleshores, per nosaltres aquest partit forma part del nostre aprenentatge i de créixer com a equip i com a conjunt. Aleshores, li donem la importància que ha de tenir també.
13: Doncs avui, a partir de les 9 del vespre, tancament de temporada a l'Hoquei Lliga Plata Nord pel que fa a l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat s'enfronta al Reus Deportiu B a les 9 del vespre al Pad 2.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar, parlem de tenis taula. No és la primera vegada que us expliquem l'estreta relació que té aquest esport amb el tractament d'una malaltia com és el Parkinson i les millores que suposa tant físiques com mentals per als pacients que hi juguen. Per això, molts clubs decideixen tenir una secció dedicada als malalts de Parkinson, com és el cas del club tenis taula L'Hospitalet. Mitjans de L'Hospitalet, Anés Rubio.
15: La secció per a persones amb Parkinson del Club Tenis de l'Hospitalet va néixer la temporada passada. És, per tant, relativament nova, però la seva creació ha tingut tanta força que en poc temps s'ha consolidat com un dels motors del club. L'última mostra d'aquest fet és el torneig celebrat per l'entitat, una competició que va reunir 48 participants de 8 clubs catalans diferents i que va tenir la novetat de ser el primer torneig per equips i en partits de dobles. Ho expliquen dos dels organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: I hem fet que a les equips no podien haver jugadors del mateix club, per augmentar aquesta part una miqueta de conèixer-ne, de fer la part social, d'amistat, i llavors ha sigut molt xulo.
17: Jo penso que la intenció també era que ens coneguéssim entre tots més dels que ens coneixem, i la veritat és veure, no, qui, o sigui, trobar qui forma part del teu equip ha sigut maco.
15: Perquè el tenis taula aporta molt des del punt de vista físic, però principalment des del psicològic. Totes les persones que el practiquen destaquen les múltiples millores que experimenten gràcies a aquest esport. Novament, donen la seva visió als organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: També el que volem és gent que no ens coneix, amb malalts de Parkinson, que no sap que s'ha de tenir de taula i que ve bé, doncs que ens conegui. O algú que veu potser que hem fet un torneig, té un veí que té Parkinson, li diu, i llavors aquest doble objectiu per la gent que ha vingut i per la gent que està fora.
17: Ho recomano 100%, la veritat, perquè a part de millora física, també millora social, també coneixes a molta gent que també estàs com tu, t'entén perfectament quan tens un bajón o tens un dia dolent.
15: L'experiència del primer torneig per a persones amb Parkinson del Club Tenis de l'Hospitalet va ser molt gratificant en tots els àmbits. Sembla clar que tant la secció com la competició tenen garantida la continuïtat.
0: Gràcies, Andrés. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
18: La xarxa de comunicació
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Club Helsinki Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
21: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
20: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
21: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
20: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
21: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
22: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blau Mut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
23: Braseria La Bolera.
24: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
23: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
24: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
23: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
24: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
23: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
25: Si escoltes la ràdio,
26: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
25: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
26: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
25: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
27: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
28: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts, Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerré i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guien pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
5: Ah, no tens mans?
6: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
4: Sexe a la primera cita, sí o no?
7: Aquesta... Oh. Bon menjar.
8: I mal menjar.
7: Hola?
8: Ah, spoiler, per cert.
4: Carinyo, paga un psicòleg.
7: No he de fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
9: Com es diu això?
4: Poliamor.
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
6: Red flag.
10: No entrarem en aquest tema.
8: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
6: Oi que sí?
7: Que sí, digues que sí.
8: Sí.
4: De verdad.
11: Ja disponible a cugat.cat.
5: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
14: Ràdio Sant Cugat.

0: realitzats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. I amb més convocatòries de vaga fins al juny, al final de curs als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos impostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi.

0: profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guien pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: El temps, amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols, per exemple, a Girona. A hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C-15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
0: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
15: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
16: Sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
15: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
18: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
17: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
0: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
0: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
21: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també, bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari, doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
6: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
0: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
0: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
22: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió. Ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
22: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
25: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
24: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
0: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, que estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte De Witt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
3: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona, el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
0: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
9: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com qui en dice, i no soltar-la.
9: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
11: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat, i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
9: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
5: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas, solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Però queden dentro de la casa. A mi me parece muy mal los que lo hayan sacado.
9: En basquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Des del fondo del mar.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
14: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
16: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
17: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
16: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
17: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
16: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
17: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
18: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
28: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
29: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
1: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
6: gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
1: L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
0: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
2: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
0: Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell, com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blau Mut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

El govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte

0: Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Al PSC tenim el president del grup, en Jordi Menéndez, bon dia.
3: Bon dia.
0: El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
4: Bon dia.
0: El portaveu de la CUP, Marco Simarró.
5: Bon dia.
0: Bon dia. I per la part de Vox tenim a José Manuel Arias, assessor.
6: Bon dia.
0: Bon dia. Avui en Comú Podem no pot assistir a la tertúlia. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Carles.
3: Molt bé, doncs bon dia a tothom. Bé, efectivament, jo crec que estem vivint una passa endavant amb una iniciativa que prové de ja fa temps, no? I que ja va viure una primera aprovació durant el mandat passat, que té aquests objectius, no? Que és el d'intentar que no hagi de marxar gent de Sant Cugat que voldrien que es pogués quedar, no? Sempre diem allò que no hagi de marxar ningú per raó de renda, no? I que necessitem, doncs, iniciatives d'envergadura, més enllà del llistat d'actuacions que es venen promovent al ritme més accelerat possible, que mai és, mai compta amb la celeritat que tothom voldríem, i que volem que això passi preservant la identitat de Sant Cugat, no? I, per tant, doncs, això que en diem, no? El model, això que cadascú utilitzarà el terme que millor li sembli, no? Són les xifres, les deies tu, són xifres importants, i re, mencionar un parell de qüestions. Una primera, la qüestió de la cobertura de l'R8, no? La R8, que és la línia aquesta perimetral de Renfe Rodalies, la DIF, no? Que implica aquestes franges de seguretat perquè a través d'aquesta línia es transporten de vegades a mercaderies perilloses i que impliquen aquestes franges que estableix la normativa de protecció civil, no? I que segurament el que seria més apropiat seria que qui suportés el cost d'aquesta cobertura, d'aquesta protecció, doncs fos o bé qui facilita aquest transport, en aquest cas a DIF o fins i tot Renfe, no? O bé qui transporta aquestes mercaderies, no? Això, en aquest sistema, ho tenim a l'inrevés, no? La repercussió d'aquest cost amb l'urbanització del barri, doncs, comporta hipoteques i rèmores que hem de suportar, no? I que esperem també que això coincideixi amb una acceleració ja definitiva, per fi, de la construcció dels intercanviadors entre aquesta línia perimetral i ferrocarrils, no? Perquè és una veritable llàstima, és una vergonya, quasi diria, com tenim la situació de la línia de Renfe i de l'estació aquí al nostre municipi, no? I que, per tant, esperem que tot plegat ens tiri endavant i, per tant, que puguem resoldre diverses problemàtiques amb una sola iniciativa, de les més importants que tenim, no? L'habitatge, la mobilitat, i que, per tant, que ens permetin, doncs, dur a terme una passa endavant el més important possible. I una última qüestió és que això és per nosaltres preveiem un calendari d'aprovació que ens dona temps per parlar-ne amb els diversos grups, no? I ho dic això perquè aquestes iniciatives de molt llarg recorregut en el temps és molt interessant que rebin quan més suport millor, no? I que, per tant, que puguin tirar endavant, igual com ho va fer el grup de Junts en el mandat passat, que li varen donar suport, tot i que tenien matisos, evidentment, no? Però que tothom entenien que són iniciatives d'aquestes que requereixen com més suport millor, perquè són claríssimament amb un calendari que va molt més enllà de qualsevol mandat polític municipal.
0: Mm-hmm. Bernat?
2: Jo diria que de fet començo com ha començat el Carles, no? O sigui, és una evidència que Sant Cugat expulsa, de fet expulsa no desenes o centenars de persones, sinó milers de persones cada any, milers, ho dic en plural, i així ho diuen les xifres, no? I per tant el que cal és aconseguir, doncs, que ningú hagi de marxar de Sant Cugat, i avui estem encara lluny, doncs, d'aconseguir aquest objectiu, no? Però aquest projecte, doncs, de Can Ametller, crec que el que fa és justament donar una de les fórmules, no?, per les quals, doncs, no volem que la gent marxi de Sant Cugat, que és construir, doncs, molt més habitatge assequible, habitatge públic, no? Avui Sant Cugat té aproximadament un 5% del parc total de l'habitatge és habitatge públic. Amb aquest projecte i amb el projecte, doncs, amb els projectes de les diferents promocions previstes, ens anem, doncs, a un 15% aproximadament, i per tant, doncs, ens posem a uns bons nivells, no? I per tant, de poder oferir, doncs, una possibilitat doncs, assequible, i que la gent, doncs, com deia, no n'hagi de marxar, no? Estem parlant, doncs, de que ara m'hagi de tenir aproximadament 3.200 doncs, pisos de protecció oficial i, per tant, doncs, crec que això és una bona notícia. Ara el que ens toca és aprofitar els propers mesos abans de l'aprovació inicial doncs, per assegurar que el barri té tot el que ha de tenir un barri doncs, que es pugui, que s'hi pugui viure en el sentit que hi hagi tot els equipaments, el comerç, tot el transport

0: públic, no? Amb què ha de tenir doncs, qualsevol espai de la ciutat i, per tant, doncs, que tothom pugui fer la vida a prop de casa seva, si ho vol pot anar, òbviament, a la resta de la ciutat, però que a prop de casa, a 5 minuts de casa, doncs, tingui tot el que cal tenir. No? Per tant, doncs, la feina que es va fer abans del planejament s'aprofita doncs, per aquesta aprovació inicial, però doncs, obrim doncs, aquesta, no? Aquests mesos de treball doncs, per aconseguir doncs, posar els matisos que calgui aquesta proposta de planejament, doncs, perquè, com deia, doncs, Sant Cugat, o aquest barri en concret, doncs, tingui tot allò que necessita la gent que hi viu. Uh-huh. O que hi viurà, vaja.
1: Jordi.
2: Molt bé, bon dia a tothom, primer. Els socialistes creiem que l'anunci de la posada en marxa de la redacció del projecte és una bona notícia. I ho és per quatre, sense entrar en detalls, que ja hi arribarem, però ho és per quatre raons. En primer lloc, perquè pot ser un signe d'esperança pels milers, com ara deia el col·lega, el company d'Esquerra Republicana, els milers de joves que han hagut de marxar de la ciutat pel famós model de ciutat, model de creixement de ciutat, però també pels milers de ciutadans, de joves, especialment, que ja han marxat i que volen tornar. Aquesta és la primera raó. Però la segona raó per la qual creiem que és un element positiu és perquè significa una rectificació. Després de 3 anys de paràlisi, l'alcalde ha considerat que s'havia de desbloquejar això, o creiem que és bo, i perquè no ens hem de situar amb la lògica d'aturar el creixement, sinó amb la lògica de créixer bé. No és un problema de posar un burot a les fronteres com si fóssim una ciutat medieval, sinó de garantir que el creixement es fa bé, de forma equilibrada, contraposant els elements, interessos diversos entre habitatge assequible, medi ambient, comunicacions, etc, etc. La tercera raó és perquè significa la recuperació d'un projecte de l'actual govern d'esquerres, de l'anterior govern d'esquerres. Ho ha dit en Brugueroles també, no? Aquest projecte ve del mandat anterior i nosaltres ens en sentim molt, molt copartíceps. I la quarta raó és perquè creiem que aquest projecte, el fet d'iniciar la tramitació, que per tant s'hagi de fer la tramitació a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, etc, etc, etc, significa un arrenglarament de Sant Cugat amb la política general d'habitatge del país. Els problemes d'habitatge no són problemes santcugatencs, són problemes del conjunt del país. Estem en una situació d'emergència habitacional, això no, ningú no ho pot negar. El creixement demogràfic del país en els propers anys serà d'una gran magnitud i necessitem espais on la gent pugui viure amb dignitat. El fet que Sant Cugat participi i s'arrengledi amb aquesta política per nosaltres és un element satisfactori.
1: Mm-hmm. Alfredo.
3: Bon dia. Inicialment sona bé, és veritat. Vull dir, nou barri, parlant de diàleg, això està bé, la música pues, sona bé. Però nosaltres tenim dubtes que suposo que es aniran, veurem en els propers dies, mesos, que es aniran dissipant, no? Però Sant Cugat és una ciutat que avui mateix està a prop dels 100.000 habitants, amb un dèficit important d'equipaments, un dèficit important de manteniment, un dèficit important en molts serveis. I ara creixerem més. I això, pensem, des del Partit Popular, de que s'ha d'anar amb una visió global de ciutat i no només enfocat en un nou barri. Per tant, no podem obviar que si bé, com deia el Bernat, això s'enfoca a un barri que hi haurà tot d'equipaments i comerços del barri, però dintre d'un conjunt, perquè els serveis de recolliment, per un exemple, els serveis de recollida de residus és una cosa de ciutat. La policia és una cosa de ciutat i, per tant, estem engrandant la ciutat i necessitarem molt més serveis. Dit això, nosaltres tenim dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte. I suposo que es farà una memòria completa, no 4 números aproximats, perquè bueno, tenim dubtes en el sentit de que si hi ha inversors que els hi sortirà a compte fer una inversió d'aquest calibre tenint en compte la quantitat d'habitatge social que hi haurà en el barri programat. El tema de la mobilitat, que sí, és un barri i tindrà... Però tot això, ho torno a dir, en el global de ciutat no està resolta la mobilitat en una ciutat de 100.000 habitants, ara creixerà. Vull dir, són coses que s'haurà de parlar, que s'haurà de treballar tots conjuntament, anaràs a buscar un consens el més gran possible. Nosaltres, com a particular, estem disposats, òbviament, a treballar-ho, i així ho farem. I bueno, pues, entro... Pues, vull acabar aquesta primera intervenció. Fa uns mesos, un any i pico, es va presentar també a Bombo i Platillo, com es diu en castellà, tot el tema de Sant Joan. Ara sembla que ja ens n'hem oblidat. Jo espero que tot això no quedi com un globus sonda, quan és el que va, realment va ser l'altre.
1: Marco.
4: Bon dia. Bé, per nosaltres, primer de tot és positiu tenir novetats d'aquest projecte, 3 anys després. És una cosa que veníem dient a molts plens quan parlàvem d'habitatge que se'n havia fet de projectes o com a mínim d'intencions de planejament, perquè evidentment és una cosa que està lluny de ser una realitat material, com que anem a dir, no? Clar, en aquest sentit agraïm la informació, tot i així ens sorgeixen encara més preguntes i algunes les plantejaré ara, a veure si les podem respondre de cara una mica, a veure com podem construir aquests consensos polítics. Segur que no és presentant-ho a la premsa i convocant-nos la setmana més tard com per evitar reaccions dels partits. Jo això crec que és una dinàmica que es dona habitualment amb aquest govern i no em vull estar de dir-ho. En tot cas, nosaltres, la qüestió de Can Ametller, com a CUP, el mandat anterior ens ho plantejaven com una manera de maximitzar la possibilitat de tenir habitatge públic a la nostra ciutat, entenent una mica la conjuntura d'exclusió residencial i de dinàmiques d'expulsió profundes i molt arrelades a la nostra ciutat, no només a la gent amb menys diners, més pobres, sinó a capes socials també del que podríem entendre com classes mitjanes. El tema és no que Can Ametller a costa de tot tampoc, no? Llavors aquí hi ha una mica algun dels perills que poso sobre la taula perquè en debatem en relació una mica a les dades que ens han facilitat aquesta setmana. Dubtes com podrien ser. D'aquests 3.000, potencials 3.200 habitatges que han de ser públics, tindran formes diferents. Primer, on sorgiran, on hi ha previsió d'on sorgiran, és a dir, seran diversificats per l'espai o no. Com que no seran tots de lloguer, la llei estableix per grans desenvolupaments que com a mínim el 50% ha de ser de lloguer, però d'aquests 3.200, l'altre l'hauran de promoure els privats. Llavors, aquí ens sorgeixen dubtes de quina tipologia de tinença d'habitatge serà. Si el desenvolupen els privats, seran com promocions que tenim a la ciutat, que jo crec que han sigut nefastes per com han funcionat i perquè després, al cap de X anys, es liberalitzen i, per tant, els perdem del percentatge d'HPO que té la ciutat. Bueno, tota una sèrie de qüestions que ens generen dubtes que volem posar sobre la taula, evidentment, per poder-los parlar i treballar. Sobre l'aprofitament o la inversió econòmica o la viabilitat econòmica que deia l'Alfredo, jo això també a mi em preocupa per una altra qüestió. És a dir, si els privats d'aquest sector, que són tals com Culmia, la Llave d'Oro i altres grans fons o, diguem-ne, o grans capitals, evidentment vindran a fer feina si treuen, si fan negoci. Cobrir la R8, jo recordo de converses informals, i ara em corregiu, si no, costava centenars de milions d'euros. Llavors, si jo per cobrir la R8, per fer un aprofitament urbanístic, a costa d'un 50% o més de generar habitatge públic, què vol dir? Que els habitatges del mercat lliure que generin costaran tots més d'un milió d'euros per pis? Això per què ho plantejo? Perquè potser augmentem molt el parc públic d'habitatge, però no solucionem el problema d'expulsió de Sant Cugat. Per què? Perquè si continuem generant la possibilitat que hi hagin pisos a partir de més de 700.000 euros, les dinàmiques d'expulsió per impossibilitat d'adquirir-te un habitatge a Sant Cugat seguiran existint. Llavors, per molt que tinguem un bon percentatge d'HPO, tindrem una situació de mercat immobiliari brutalment tensionada en el futur. Jo tot això ho plantejo perquè són coses que pensava en el mandat anterior, però ara que, diguem-ne, es van acotant les informacions i una mica estem veient coses, a mi m'interessa que les fem públiques i en parlem, no? I després en podem seguir parlant, però falta informació que se'ns va dir que en principi hi havia sobre mobilitat, que es deia, sobre medi ambient, equipaments i serveis. I per últim, tant com una coseta, pensem que el centre direccional de Cerdanyola, per exemple, a nosaltres ens afectarà profundament en termes de més persones, més mobilitat i molta gent al final que està a la frontera d'una ciutat amb l'altra i per tant pot arribar a utilitzar les dues ciutats. Can Ametller pot ser una cosa per l'estil, per Sant Cugat, per Rubí, i crec que són coses que no hem d'oblidar abordar també.
1: José Manuel.
5: Muy bien. A nosotros, pues, sobre el papel, el proyecto no, o sea, está muy bien, nos parece magnífico, pero viene a solucionar uno de los graves problemas que tiene esta ciudad, que es la vivienda, y además nos parece pues muy positivo que 3.200 pues sean de VPO. Pero nos surgen una serie de dudas respecto a él. O sea, esto nos va a llevar un crecimiento de población. Se ha calculado unos 13.000 y pico. Se podrían calcular 15.000 también. Un crecimiento brusco. Este crecimiento brusco está preparada la ciudad de San Cugat para asumirlo a día de hoy. O sea, si esta construcción de estas 5.000 viviendas no va acompañada de unos planes de que refuerce pues, los servicios, las infraestructuras, el tráfico, la movilidad, por ejemplo, pues meter 15.000 personas en San Cugat, si vemos ya los atascos que se hacen en muchas zonas de la ciudad, pues en ciertas horas del día, pues esto lo incrementará más. La seguridad, habrá que mejorar el ratio de policía, adecuarlo a la nueva población. Claro, yo creo que todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta para asumir este crecimiento. Se ha hablado aquí también de la viabilidad económica. Es un proyecto que considero muy, muy ambicioso, muy ambicioso. Y esto hay que pagarlo. Es muy bonito sobre el papel, sí. Se podrá llevar a cabo, se podrá ejecutar. Hay los recursos económicos. Nos surgen dudas. Ojalá sí, porque ya lo digo, o sea, hace falta vivienda, hace falta, por ejemplo, de las cosas que se han comentado aquí, que estoy totalmente de acuerdo, que es que nadie se marche de San Cugat, que los que se han marchado pues puedan volver a San Cugat, y son estas medidas de construir vivienda, pero necesitamos pues unos planes alrededor para que este proyecto estos proyectos de construcción de vivienda se ejecuten de forma eficaz.
1: Comencem la segona ronda, el Carles havia demanat tanda.
6: Sí, a veure, diverses coses. Una, primera, un matís, aquest projecte no és del mandat anterior, ve de molt més enrere, ve de fet de l'etapa del Raül Granger, amb aquell pla local d'habitatge, i es plantejava aquesta expansió de Can Ametller. Però bueno, després coses més de substància, no? S'ha dit, no? Sant Cugat expulsa. Pel model de ciutat, s'ha dit, no? I jo, amb dades de la maig, he dit que hi ha municipis metropolitans que expulsen molt més que Sant Cugat. Per exemple, l'Hospitalet, en termes percentual. Sant Cugat perd o expulsa, o marxa de Sant Cugat un 3% aproximadament de mitjana l'última vegada que ho vaig mirar de la seva població cada any. A l'Hospitalet és prop del 5, i hi ha diversos altres municipis dels quals marxa molta més gent. I per tant, també dic que no són només joves, o sigui, al final són situacions com divorcis, sotracs econòmics, viduïtats, són moltes les circumstàncies, no?, que poden conduir a aquesta situació que ningú volem i que hem d'intentar evitar, no? Tercer bloc, el créixer bé, no? Jo el que vull dir en primer lloc és que Sant Cugat és el model d'èxit que és, perquè mai s'ha arreglat a les polítiques del PSC. No ho ha fet, no ho farà ara, no ho estem fent i no ho farem. No ho hem de fer. Perquè no ens hem aplanat a les polítiques metropolitanes, als models urbanístics del PSC, que estan conduint aquests resultats metropolitans d'expulsió de tots els municipis metropolitans cap a segones i terceres corones amb problemes socials i econòmics importants. No? Escoltàvem el president ja fa poc, no?, que deia, escolta, hem de densificar, si caben 5.000 hem de fer 5.000 i no 3.000. No? I aquest junts, com a mínim, jo crec que aquest govern no estem en absolut en aquesta línia, i vull deixar-ho claríssim, perquè créixer bé és créixer com ho ha fet Sant Cugat, perquè és el creixement a escala humana que dona oportunitats per a tothom i que presenta un model equilibrat entre ocupació, en fi, que proporciona aquestes condicions de vida que proporciona Sant Cugat, no? Quart tema que volia tocar és la qüestió de Can Camps, que ja ha sortit, El de Can Camps és una gran proposta, és una grandíssima proposta. De fet, és millor que la de Can Ametller des d'algun punt de vista, perquè Can Ametller depèn d'una cobertura d'una via ferroviària que depèn de Madrid. I ja sabem com van les coses. En canvi, Can Camps és sol públic de la Generalitat que, retocant el pla territorial, podríem tirar endavant d'una manera molt més ràpida i que podria proveir molt més habitatge protegit exigint menys creixement demogràfic. Per tant, Can Camps és una proposta amb la qual hem d'insistir i amb la qual hem de exigir per què des del govern de la Generalitat no s'està donant resposta quan verbalment es va dir que això podria tirar endavant, no? Al final tot plegat, diguem, home, créixer per què? No? Doncs, home, sobretot hem de créixer per donar resposta a les demandes internes, no per solucionar un problema de país. El problema de país està més relacionat amb les infraestructures, amb moltes qüestions, no? Però un problema... Nosaltres hem d'aconseguir retenir la nostra gent, no? I hem de créixer, doncs, preservant i millorant la qualitat de vida i totes aquestes condicions de qualitat, de proveïment de serveis públics que han anat sortint, que, evidentment, hem d'equilibrar i assegurar que en el futur, doncs, es mantenen, no com ara, sinó encara millor, perquè, efectivament, hi ha dèficits que hem d'assegurar que queden adequadament coberts.
1: Jordi.
2: Sí, Carles, créixer bé és garantir cohesió social i és garantir que hi hagi equipaments en qualitat i quantitat suficients pels ciutadans i ciutadanes que viuen a Sant Cugat. No és el cas. Ara, a mi, no és el cas. Però, de tota manera, mira, jo aquesta cosa de els problemes de Sant Cugat són dels altres, de l'àrea metropolitana. No. M'és igual. Jo el que et dic és... Tu has començat dient, Carles, volem el suport de tots els grups, volem fer... Vale. Et vull recordar què va passar quan el PSC i Convergència i Unió van negociar el creixement de Sant Cugat en aquell moment, el nou creixement que en vam dir. Des del primer moment, discretament, vam tenir sobre la taula totes les dades. Totes. I vam discutir, vam treballar molt amb l'alcalde Recoder. Això que feu ara és exactament el contrari. Us vam demanar, abans de la Junta de Portaveus, que ens facilitéssiu informació. La informació que heu facilitat als grups, que són 4 diapositives, està molt bé, són molt boniques, però no hi ha la informació. No es pot construir un consens sense lleialtat a l'hora de proporcionar informació a tots els grups, informació crítica, que no heu facilitat, almenys fins ara. Nosaltres sí que la teniu quan vam estar governant amb els col·legues de la CUP i els col·legues d'Esquerra Republicana, i es va aprovar en aquell moment el tràmit de la proposta de modificació del PG. Si voleu consens, que n'hi ha d'haver, heu de arremangar-vos i donar-vos les dades a tots. Ara, pel que fa al projecte, tant en Marco com Alfredo hi han posat de manifest algunes dels dubtes que apareixen al projecte, com és lògic, un projecte complex com aquest té molts dubtes. Nosaltres ens hi pronunciarem quan tinguem els detalls i quan coneguem la tripa d'això, perquè no és, el projecte no pot ser només una reflexió sobre l'habitatge, ha de ser també una reflexió sobre, tu has dit també, sobre la mobilitat, sobre l'activitat econòmica, sobre l'equilibri entre habitatge públic i habitatge privat, l'equilibri entre habitatge i equipaments. Llegia l'altre dia, no sé on, que l'alcalde plantejava que els equipaments esportius de Jaume Tobau tindrien el seu lloc adequat a Can Ametller. O sigui, no es tracta de canviar equipaments d'un barri a l'altre, de vestir un sant per desvestir-ne un altre. No, hi ha d'haver nous equipaments esportius, culturals, de tot tipus. No? Nosaltres volem treballar amb calma amb vosaltres, Carles, i amb tota la resta de grups. Tu dius, no farem aquí, no farem cas a la Generalitat. Perdona que t'ho digui, però haureu de fer cas a la Generalitat, perquè és el govern del país. És així. I perquè això s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, o no? I com que s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, doncs us haureu de posar d'acord també amb el govern de Catalunya. És així.
1: Està?
5: Sí.
1: Marco.
4: Sí, algunes coses així de... que han anat sortint de context. Jo penso que val la pena parlar de com la ciutat ha arribat fins on ha arribat per encaixar i contextualitzar la necessitat o no d'aquest projecte. Perquè, també sigui dit públicament per l'audiència, podríem no fer res, d'alguna manera, i el planejament no permetria ara mateix doncs moure masses coses en aquella zona, no? Però Sant Cugat és una ciutat que expulsa, i percentualment en Carles fa servir les dades percentuals, suposo, de la gent que marxa d'una ciutat a una altra, però l'important són els motius de per què marxa la gent. I aquí a Sant Cugat teníem una intuïció que va ser ratificada bastant clarament, i la vam ratificar amb un estudi que vam encarregar a l'Autònoma, que el va dirigir l'Oriol Nelo, i eren amb l'estudi de moviments padronals basat en el Padró Vallà del any 97 fins al 2019, crec que va ser, va analitzar les dades com per acabar de constatar que qui marxava era qui menys capital o economia domèstica tenia. Això vol dir que sí que hi ha una dinàmica d'expulsió, perquè l'expulsió, diguem-ne, és un concepte que explica la no voluntat de marxar d'allà on vius. Si després tu et desplaces per altres motius, doncs pot ser que la teva ciutat tingui més o menys mobilitat pels temes que siguin, no? Però quan és per una raó contrària a la teva voluntat, doncs és una lògica d'expulsió. I nosaltres, cada vegada que es diu Sant Cugat model d'èxit, que és cert que és una ciutat amb molta capacitat econòmica, amb una capacitat, o com a mínim amb unes lògiques de productivitat, de qualitat de vida i tal, que és evident que hi són, el que passa que no hi ha lògiques de redistribució a l'alçada una mica de tota aquesta, bueno, aquesta eufòria per una banda. I això per què ho diem? Perquè també som la segona ciutat més desigual de Catalunya, i llavors algú ens dirà, no, per això les mitjanes són molt tramposes, perquè hi ha molta gent amb molts diners i això fa que la gent amb menys diners fa una mitjana que són molt, molt desiguals. El que passa és que la desigualtat genera una pressió econòmica sobre les butxaques de la gent que menys recursos té, i aquesta desigualtat a major és, doncs més pressió sobre les butxaques que menys tenen. Som la ciutat amb menys població de 30 anys, el que vol dir que som la ciutat amb menys població en edat potencial d'emancipar-se. Recordeu que ara ens emancipem tots molt més tard, i això és per algun motiu, que és l'habitatge, no? Que és un element clarament empobridor. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte per dir model d'èxit o per avaluar les possibilitats que pot tenir Can Ametller. Sobre Camp Camps no és el debat d'avui. Nosaltres creiem, o com a mínim no tenim molt més informació que els renders que se'ns van explicar, que els desitjos de que allò sigui un barri superxulo, però no tenim certesa sobre la viabilitat a nivell d'encaix urbanístic. Jo penso que no és clar, i inclús podria ser molt, molt perillós, si no terrorífic, posar de cop a viure molta gent allà. No hi ha connectivitat amb enllaços, m'hauria tothom amb cotxe cap allà. No sé, crec que té moltes més ombres que llums, i en tot cas, per seguir construint l'acord amb Can Ametller, aquí sí que em sumo el que deia el Jordi, falta molt més treball en conjunt del que s'ha fet fins ara, que la reunió que se'ns va facilitar bastanta informació va ser tota oral i amb quatre diapositives, és cert. Vull dir, si volem arribar a algun tipus d'acord, necessitem els estudis que heu pogut fer, tota la documentació que vagi adjunta a la proposta de planejament per finals d'any, és a dir, tota una sèrie de coses que ara mateix doncs, no estan passant.
1: Bernat.
0: En Marc ho apuntava, eh? O sigui, la ciutat amb més nens de Catalunya, de tot el país, era Sant Cugat, i aquesta mateixa ciutat és la ciutat amb menys joves de tot el país. I és evident que aquí hi ha hagut un problema molt, molt greu, diguem, no? I jo crec que tots som molt... ens agrada molt viure a Sant Cugat, i som tots molt, molt, molt orgullosos de ser santcugatencs, fins i tot una mica pesats, diguem, quan ens dirigim a altra gent, no? A altres amics i companys, però és veritat que si no s'hi pot viure, les ciutats deixen de tenir sentit, no? I per tant, doncs, Sant Cugat, que té molt de sentit, doncs necessitem que la gent hi pugui viure i que la gent que ha marxat en pugui tornar. En qualsevol cas, el que cal és governar el creixement, perquè de creixement n'hi ha hagut i n'hi haurà una mica, no gaire més. De fet, el que és interessant és que l'horitzó del creixement de Sant Cugat, ara el veiem. Fa 15 a 20 anys, potser l'horitzó estava molt lluny, però avui el veiem, i per tant, com que el veiem, tenim la capacitat de dir, vale, anem a dibuixar com ha de ser la ciutat els propers 10, 15, 20, 25 anys, perquè a més demogràficament doncs, també tenim les dades i sabem cap a on avança Sant Cugat, per tant, necessitem governar-lo. Llavors, en relació als números, han sortit moltes coses, intentaré anar ràpid. Els números... com plantegem la mobilitat. La base de la feina, de l'aprovació inicial, és en relació a l'abans del planejament. I l'abans del planejament recollia memòries econòmiques, recollia una molt bona memòria en relació a la mobilitat, etc. I, per tant, el que cal fer és actualitzar tota aquesta informació, perquè, efectivament, hem actualitzat el projecte. Jo diria que en aquests anys el que hem mirat és dir, bueno, de quina manera el podem millorar, en el sentit que s'incorpora algunes pastilles que no hi eren. Hem passat, per exemple, de 2.600 pisos de protecció oficial a 3.200, per tant, l'actualitzem i el millorem, i a mesura que anem treballant, perquè el que fem ara, on som ara mateix, és treballant, doncs, evidentment, caldrà compartir la informació, clar que sí, per tant, quan hi hagi, tinguem informes, no només números, diguem, de paper escrits a mà, a mesura que tinguem informes, doncs, evidentment, els haurem d'anar compartint, doncs, perquè tots plegats ens anirem sentint còmodes, o en tot cas tothom tingui el màxim d'informació des de l'inici. Jo crec que algunes de les preguntes que ha fet el Marco són bones preguntes, i jo tinc algunes opinions en relació a això, i crec que hem de donar-hi resposta, no? Evidentment, l'HPO està a tot l'espai de Gramallé, ha d'haver-hi una mixtura de tipologia d'habitatge. També hem de donar resposta a saber exactament quin tipus d'HPO tindrem, els que no siguin de lloguer. Evidentment, per sort, el que va passar durant molts anys aquí a Sant Cugat, que és que fèiem protecció oficial de venda i després la venda era lliure, per sort això ja no és possible, i per tant des del 2019 tota la venda d'HPO ha de ser en preu HPO, i per tant ningú s'ha d'enriquir en aquest sentit, i hem de efectivament treballar de quina manera han de ser aquests habitatges. El creixement d'Esca Gramallé no és un creixement brusc, no és que demà o no és que de 4 anys tinguem un nou barri, sinó que estem treballant amb horitzó 2050, i per tant el creixement serà paulatí, i això també ens ha de permetre que l'Ajuntament faci les polítiques en relació a mobilitat, en relació a seguretat, en relació a la recollida d'escombraries, etc., les vagi adaptant a mesura que el barri vagi creixent, no? Per tant, tenim moltíssima feina per endavant, tenim tenim uns quants mesos per fer-la, i sobretot per compartir tot el que anem generant.
1: Alfredo.
3: Sí, jo bueno, una cosa que puc estar d'acord amb el Carles, i que sí que comparteixo, que no els grups en general de l'esquerra, que és el model de ciutat. En general estem orgullosos i ens agrada aquest model de Sant Cugat, que hi ha una qualitat de vida que ens fa sentir orgullosos de pertanyar en aquest sentit, però sí que m'agradaria matitzar-li que respecte a això que dius de que estem creixent bé, jo aquí discrepo perquè no és així. La ciutat no està creixent bé, està creixent amb dèficits de manteniment, amb dèficits de serveis, amb dèficits de amb la mobilitat. Vull dir, i això és una qüestió que penso que s'arrossega, i quan ara s'està plantejant la creació d'un nou barri, doncs no podem cometre errors del passat. Vull dir, ho veiem amb els equipaments esportius, amb els equipaments culturals, equipaments socials, i ara anem a una població a mig anys que augmentarà, i si no resols prèviament els problemes que ja existeixen a dia d'avui, com ho podrem resoldre en un futur amb una ciutat molt més grossa? I més tenint en compte que no sé què passarà amb els propers anys, què passarà amb Bellaterra, parlàvem de Can Camps, per cert, un projecte que surt d'avui per demà sense haver consultat a ningú de manera unilateral, i si no recordo malament, crec que va ser el dia després o pocs dies després d'una junta de portaveus en la qual no es va informar de res, i que compta amb oposicions importants ja d'entitats ecologistes o de municipis de l'entorn. Per tant, un projecte unilateral del govern municipal en aquest cas, i que en res es va tenir en compte a l'oposició.
1: José Manuel.
5: Sí. Bueno, yo recojo aquí una de las quejas que se han puesto sobre la mesa, y es verdad que a los grupos municipales nos falta más información. Por eso nos surgen todas estas dudas que he planteado y que se han planteado aquí por los diversos intervinientes. Nos falta información. También nos ha llegado de que a algunos propietarios de los solares de la zona también les falta información. No les ha llegado, no se ha hablado con ellos. Como hemos dicho, la construcción, obviamente, no estamos en contra, pero queremos esa información, queremos resolver estas dudas que hemos planteado, y queremos que se haga bien, el plan sobre el papel está muy bien, queremos que se ejecute bien. Y después, sí, o sea, hay que evitar la expulsión, o sea, el señor Brugado lo ha dicho antes, que nadie marche de San Cugat, y porque hoy por hoy se están marchando la gente, sobre todo los jóvenes, se están marchando, y esto se debe evitar. Las comparaciones quizás con otros municipios, yo creo que no son acertadas, porque claro, seguramente los motivos son diferentes. La gente de San Cugat, los jóvenes se marchan por un problema económico, porque no pueden acceder a una vivienda aquí en San Cugat. Seguramente en otros municipios, por ejemplo, en Hospitalet, Capuesto, otros, los motivos son otros, no tanto por un motivo económico.
1: Queden 9 minuts per acabar i 3 persones heu demanat el torn. Intentem parlar 2 minuts com a molt cadascú i sortireu tots. Carles.
6: Que el primer missatge és que tenim mesos per parlar-ne. Fins que això arribi a ple, tenim uns quants mesos per parlar-ne i que hem d'intentar construir aquests consensos, ho deia al principi. No? Segon missatge és el de la cohesió social. No? Això, perquè ho diria encertadament el senyor Menéndez, és créixer bé és garantir la cohesió social. Així, no?
2: I més coses he dit,
6: I més coses. Llavors, el que vull dir és que Sant Cugat és el municipi número 1 de Catalunya en l'índex de sostenibilitat econòmica, en l'índex socioeconòmic territorial, que mesura els indicadors principals que tenen a veure, entre d'altres, amb la cohesió social, no? I que per tant algunes coses com a municipi en general i promogut per totes i tots, segurament que sí que s'estan fent bé, no? Ho dic perquè, i en tercer lloc, no? M'ha preocupat molt això que deia el senyor Menéndez, no? Hauríem de fer cas de la Generalitat. La Generalitat governa i determina lleis, no? Jo el que li demanaria al Partit Socialista en aquest cas, que segur que ho farà, és que d'acord amb els consensos municipals que siguin capaços de construir, que posi per davant els interessos municipals per davant dels interessos de partit o d'afinitat política, no? Ho dic perquè no sempre passa això, no? Ja en el ple ho he mencionat en algunes ocasions, i que, per exemple, si aquí arribem a un consens de què convindria, perquè no passi el que he dit abans del Marco, no? Que és si hem de repercutir el cost de la cobertura de l'R8 en l'habitatge lliure efectivament s'encareix molt. I això té conseqüències. I el Marco té raó, no? Doncs hauríem d'aconseguir segurament que el cost d'aquesta cobertura l'hagués d'afrontar a qui l'ha d'afrontar, no? Estem creixent bé? Sí, estem creixent molt bé, però amb millores imprescindibles. Ja n'has mencionat unes quantes, En l'àmbit del manteniment, que ja estem avançant jo crec que molt, dels equipaments, i amb diverses altres, no? Jo crec que les tenim alineades i tenim un model de ciutat clar sobre el qual hem de continuar treballant per millorar-lo. I l'hem de defensar, i és molt important, i aquesta qüestió de la Can Ameller és una cruïlla crítica per avançar en aquesta direcció.
1: Marco.
4: Sí, bueno, breument, volia insistir en algunes idees a tall també de tancament, no? Una vegada en relació amb el que deia ara mateix en Carles, a nosaltres ens preocupa molt que hi hagi una potencial segregació urbanística i social, sociològica, diguem-ne, important, és a dir, si hi ha un percentatge d'habitatge assequible i o protegit, i per l'altra banda hi ha també un alt percentatge d'habitatge lliure, on es repercutirà l'elevat cost de la urbanització completa d'aquesta zona, creiem que és un exercici urbanístic no desitjable, i per tant nosaltres aquí volem posar aquesta alarma de cara a treballar-ho bé. No cometre errors del passat s'ha dit molt, i vull posar un nom d'un barri actual que és Volpelleres, també, que en aquest sentit és un creixement nefast com es va planificar, i ho hem vist, independentment de la crisi del 2008, hem vist el que li ha costat, diguem-ne, ser un barri en condicions, i tot el que li queda encara, no parlem de la mirada ara mateix, però de centres cívics i de més, i nosaltres simplement volem continuar treballant amb rigor. I dic lo del rigor perquè és veritat que aquests projectes a vegades pel govern de torn o per l'alcaldia de torn són molt sucosos, no? Perquè veus més la potencial imatge d'un nou barri amb una nova avinguda metropolitana molt potent, i és com una mica la teva petjada que deixes a la història del municipi, però no ens deixem emportar per aquestes coses, sinó per les necessitats reals de la ciutat i de la gent.
1: Jordi.
2: Carles, créixer bé, ho repeteixo, és cohesió social i garantia de serveis públics i equipaments per tota la gent. Sant Cugat no ha crescut bé. Sant Cugat ha crescut molt bé amb la cosa ecològica, les zones verdes, però en matèria de cohesió social i de garantia de serveis i equipaments públics per tothom, no ha crescut bé. Segon, mira, el millor exemple de que no ha crescut bé és lo de Promusa. No cal que en parlem ara, però Promusa és la metàfora de la manca de manteniment, de la manca de perspectiva en un tema tan sensible com l'habitatge de lloguer per gent senzilla. Vale? Segona cosa, doncs dic tres idees, jo també en diré tres. Aspectes concrets del projecte que com que no tenim les dades, més enllà de les que efectivament vam treballar en el govern d'esquerres anterior...
0: Que són totes ara mateix, o gairebé totes.
2: Sí, ja ho sé, però... Després, si vols, discuteixo això, però hi ha alguns exemples del que s'han explicat a la roda de premsa i de més, no? La cobertura de les vies farà una gran avinguda de 100 metres d'ample. Cal fer una avinguda de 100 metres d'ample? De veritat? No podem aprofitar la cobertura per treure aprofitaments de la cobertura que ajudarien a finançar la pròpia cobertura? No ho entenc. Ja ho discutirem. No ho entenc. Farem...
6: és una qüestió que està sobre
2: la taula. No, espera. Farem pisos de planta I3 o planta I4. Segons heu explicat, no ho hem vist en el paper. Però a la zona de Can Bates hi ha edificis de planta I5. No es poden fer edificis de planta I5 seguint la línia de Can Bates? Per què no?
6: Perquè densifiques.
2: Esclar, densifica a fi de bé. Densifica... deixa'm acabar. Densifica a fi de bé. I la tercera idea, que tu has explicat, que ens hem de posar d'acord, el consens... No fos cas que l'acord de Sant Cugat no fos consensuat amb el govern de Catalunya. Primer has de treballar l'acord de Sant Cugat. Les primeres passes que heu fet per garantir la construcció d'un consens no van bé.
6: Nosaltres vam votar a favor del mandat.
2: Sí, però... Sí.
6: Les primeres passes
2: van donar
6: en la boníssima direcció.
2: I us vam donar des del primer moment tota la informació, des del primer moment tota la informació i totes les dades. Quan ara feu aquest nou pas, que ja he començat dient que era un pas positiu, la nostra portaveu envia un escrit a l'alcalde i diu, escolta, ens agradaria tenir més informació per la reunió de la Junta, i la resposta de l'alcalde és no. Però... Per què no? Per què no? Si tu vols garantir un consens amb el govern de la Generalitat, que és qui finalment pren la decisió d'un desenvolupament urbanístic com aquest, en un moment especial, en un moment especial de crisi habitacional del país, heu de construir el consens aquí. Si no construïu el consens aquí, noi, què vols que et digui?
6: El consens l'hem de construir aquí. Amb la Generalitat ja sabem que no estem alineats.
2: Però, perdona, és que el consens l'heu de fer nosaltres també aquí,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, però és que per això dic que els socialistes amb qui estaran? Amb Sant Cugat o amb la Generalitat?
2: Amb els joves que necessiten un habitatge de Sant Cugat. Estarem amb ells.
6: Aleshores estarem amb Sant Cugat.
2: Però això vol dir fer un projecte que maximitzi les possibilitats d'oferir a la gent jove de Sant Cugat habitatge de venda i de lloguer, que maximitzi la possibilitat de que els joves
6: de venda
2: tornin de venda i de lloguer.
6: De venda, eh?
2: De venda
6: ara,
2: i de lloguer.
6: Ara de venda.
2: Perdona, de venda i de lloguer. De venda i de lloguer. Perquè hi ha joves que volen comprar perquè tenen capacitat de comprar. Si no és un preu exorbitat. Si nosaltres, per nosaltres, l'objectiu és maximitzar les possibilitats de que els joves es quedin a Sant Cugat i que joves que han hagut de marxar puguin arribar, puguin tornar.
1: No tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver assistit avui a la tertúlia. I la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades.

0: La recerca en biomedicina segueix obrint noves finestres sobre fenòmens que durant dècades han estat enigmàtics. Recentment, un equip liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert el paper clau d'una proteïna, la RAD21L, en l'organització de l'ADN i en el desenvolupament de la fertilitat masculina. Aquest estudi podria ajudar a comprendre molts casos d'infertilitat sense causa aparent. Avui ens acompanya Laia Marín, investigadora de l'IBBUAB i primera autora de l'estudi, per parlar del projecte, les implicacions i el futur d'aquesta línia científica. Hola, Laia.
1: Hola, Sara, encantada.
0: Com descriuries d'una manera entenedora què és la proteïna RAD21L i per què és important per entendre la fertilitat masculina?
1: Doncs la proteïna RAD21L és una proteïna que forma part d'un complex, i aquest complex, així de forma senzilla, forma com una estructura en forma d'anell que està envoltant a l'ADN i és important durant la divisió celular, ja que s'encarrega d'evitar que es perdi informació genètica. I el que s'ha vist és que en ratolins que els hi falta aquesta proteïna presenten infertilitat. I és per això que era important estudiar quin era el paper en concret d'aquesta proteïna i què feia que estigués causant aquesta infertilitat.
0: I com es va arribar a demostrar precisament això, que la manca d'aquesta proteïna és la que afectava la formació d'espermatozoides?
1: Doncs en el nostre ja se sabia prèviament que aquesta proteïna causava infertilitat, ja que aquests ratolins no podien donar lloc a descendència, però en el nostre estudi en concret el que hem fet ha sigut anar un pas més enllà i el que hem comprovat és que la falta d'aquesta proteïna causa una desregulació de l'estructura de l'ADN, diguéssim, de com l'ADN està plegat dins el nucli de les cèl·lules, i també que s'altera l'expressió de diferents gens i llavors la formació dels espermatozoides queda aturada per falta d'aquesta proteïna i això acaba causant la infertilitat.
0: Ostres, i aquest treball amb ratolins, fins a quin punt es pot extrapolar als humans?
1: Exacte, doncs el que hem vist nosaltres és que això es produeix en ratolins i és una bona pregunta, seria el següent pas comprovar què passa en humans, buscar casos on aquests humans també tinguin alterada aquesta proteïna RAD21L i veure si aquests pacients tenen problemes d'infertilitat o no, i en el cas de que sí, doncs intentar entendre si els patrons que nosaltres hem observat en ratolins si està passant el mateix en humans o està passant alguna cosa diferent, intentar entendre-ho quins són els mecanismes.
0: D'acord, i tot i que entenc que aquesta comprovació encara no s'ha fet, ara mateix tu quines implicacions penses que podria tenir aquest descobriment per diagnosticar o per tractar casos d'infertilitat masculina sense una causa aparent?
1: Doncs clar, això obre realment una nova dimensió perquè fins ara sí que se sabia que la falta d'algunes proteïnes en concret podien donar lloc a infertilitat, però en aquest cas el que hem vist és que sí que la falta de proteïna crea causa infertilitat, però hi ha moltes altres coses darrere, com per exemple l'alteració de l'estructura 3D, que fins ara no se sabia que això podia tenir un impacte en la infertilitat i per tant seria interessant també comprovar altres proteïnes que estan involucrades en mantenir aquesta estructura de l'ADN, veure també si acaben generant infertilitat o no.
0: Aquest serà potser un dels vostres pròxims següents passos?
1: Sí, seria molt interessant obtenir mostres de ratolins, en aquest cas, perquè és més senzill, que tinguin altres proteïnes alterades, veure si també té el mateix impacte i després poder-ho extrapolar als humans.
0: I quin altre pas creus que fareu d'aquí en el futur?
1: Doncs també seria interessant entendre, perquè nosaltres hem vist les conseqüències que té la falta d'aquesta proteïna, però realment no acabem d'entendre els mecanismes moleculars que fan que l'absència de la proteïna generi tots aquests patrons. Llavors seria interessant anar molt més al detall, entendre exactament què està regulant i com, i també seria molt interessant observar això en altres models d'animals, en altres espècies, per veure si és un patró que s'ha conservat o no i entendre com això pot afectar la infertilitat general, no només dels humans.
0: Mm. I des del desconeixement total, és una proteïna que es pot obtenir de forma oral? O sigui que amb una alimentació diferent, amb una suplementació, es podria recuperar o no estem parlant d'aquest tipus de proteïna?
1: No, perquè en concret la proteïna RAT21L és una proteïna que és específica de les cèl·lules germinals, que vol dir que són les cèl·lules que estan als testicles i als ovaris i, per tant, s'han de produir allà. Potser amb altres tipus de tractaments, com teràpia gènica, es podria arribar a aconseguir en un futur, però és algo com una hipòtesi que encara no s'ha provat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
3: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
5: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
3: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40% i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
6: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per a Iman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 13 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem d'una nova edició de la Som Vallès Trail. Parlarem de les novetats i ho farem amb Rafael Masgrau, que és responsable d'un Colliga. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'actualitat i la gestió que s'està fent de l'antivirus i de la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents. A partir de les 5 coneixerem l'atleta tianenca del Club d'Atletisme Badalona, Sílvia Cortés. Continuarem amb esports des del Prat per parlar amb Agustí González, un històric de la boxa. I acabarem amb cultura per conversar, ja descobrireu el perquè, amb el modista Josep Rossell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Arrenca la segona fase del Pla Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les Rieres de Terrassa, i ho farà sense seguir el model del Besòs, ja que se'n crearà un de propi, i gairebé segur que no es podran fer activitats a l'interior de les rieres, sinó a les vores i terrasses. S'ha presentat la metodologia i la planificació del projecte que ha de transformar aquests grans corredors, així com les vies que les ressegueixen, la Ronda Ponent i l'Avinguda del Vallès. L'objectiu és recosir aquestes grans infraestructures amb la ciutat, superant la barrera que han estat fins ara. Així, el pla analitzarà les rieres des d'un punt de vista territorial, urbà i humà, per definir un full de ruta que concretarà les actuacions a dur a terme en tres àmbits: l'hidromorfològic, l'ecoambiental i urbà i el social. La previsió és que el pla estigui llest a finals de l'any que ve i que ja prioritzi les primeres mesures a prendre. Una de les primeres accions que es finançaran amb un pressupost municipal. Per la resta, es preveuen de gran cost, l'Ajuntament buscarà la inversió d'altres administracions. El pla estratègic vol comptar amb el màxim consens polític per convertir-se en un projecte de ciutat i garantir així la seva execució en el futur.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de la Ronda Colls a l'Arca a Canoria que avancen segons el calendari previst. Els treballs s'han dividit en tres trams i el primer, el que hi ha a l'extrem nord, per la banda de l'Escola Sant Julià, ja s'ha reobert el trànsit perquè es troba en un estat molt avançat. La calçada està completament asfaltada, la vegetació plantada i el mobiliari urbà instal·lat. En canvi, la seixantena de places d'aparcament a l'entorn del pavelló nord hauran d'esperar una mica més a causa de les pluges d'aquesta setmana. Aquest matí, Marta Farrés, l'alcaldessa, ha actualitzat el calendari de l'aparcament en una roda de premsa in situ.
3: Sabeu que hem tingut moltes pluges, per sort per algunes coses, per desgràcia per unes altres, per les obres no són bones, però la idea és que a finals d'aquest mes, a finals de maig, ja puguem tenir aquest aparcament obert i, per tant, doncs, que la gent també ja ho pugui aparcar si la meteorologia ens acompanya, que esperem que sí, perquè aquests dies s'ha tornat a iniciar tot el tema de pluja.
2: Simultàniament, aquesta setmana han començat les obres a la segona fase al tram central de la Rambla, que replicaran l'estètica de la primera. Recordem que es tracta d'una de les majors actuacions en l'espai públic d'aquest mandat, amb un pressupost superior als 6 milions d'euros.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més ens garanteixen

0: col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra, aquesta darrera, que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
1: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
0: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats.
3: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sala Blava de l'Espai Torrà va acollir aquest dimarts, 12 de maig, la primera edició de la Nit del Comerç de Castellà, un acte impulsat per l'Ajuntament per reconèixer la trajectòria de 34 establiments històrics del municipi. La vetllada va homenatjar comerços amb més de 50, 75 i 100 anys d'activitat continuada. L'acte, conduït amb música en directe al piano de Sebastià Soleil, va reunir comerciants, restauradors, responsables d'establiments de servei i representants dels diversos grups polítics del consistori, a més de l'alcaldessa de Castellà i regidors. Entre els assistents també hi havia el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, i la presidenta de Comerç Castellà, Mireia Juliana. El tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Rubén Peñalbert, va definir la jornada com la festa del comerç local de Castellà i va explicar que la iniciativa neix de la voluntat de reconèixer la trajectòria dels establiments històrics del municipi. Peñalbert també va reivindicar la vitalitat del teixit comercial castellarenc amb 450 comerços al poble i 34 que aquest any celebren més de 50 anys.
3: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
5: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. Sentim-lo.
6: La diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
5: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. La implantació als centres educatius és encara recent. Aquest curs 25-26 ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una de Sant Cugat i una de Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. A més, la iniciativa ha començat a desplegar-la a les escoles públiques d'Andorra.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Bé, doncs un any més tornem a tenir la Som Vallès Trail, és a dir, que tornem a parlar d'aquesta cursa de muntanya que transcorre per diferents municipis del Vallès Occidental. Avui ens amplia aquesta informació la Júlia Ramon des de Sabadell. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. A continuació coneixerem tots els detalls amb en Rafael Masgrau, un dels organitzadors. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, a mi se'm fa molt estrany ara mateix dir que hi ha una cursa trail en peu ara mateix, perquè tal com està el nostre entorn, justament amb la peste porcina africana, és complicat. Aquí a Sabadell, per exemple, tenim prohibit accedir al medi natural. Per tant, et pregunto ja directament quines modificacions heu hagut de fer al recorregut d'aquest any per poder-ho trampejar.
2: Sí, mira, aquest ha sigut el nostre gran repte, no? que tenim plantejat a hores d'ara encara. Perquè, clar, com bé dius tu, no podem, en el trajecte que tenim habitual de les dues anteriors edicions, doncs no hi podem accedir. I el que hem fet és traslladar el recorregut fora de la zona de perill, és a dir, a l'entorn de Mata de Pere, Sant Llorenç de Savall, Castellà, etcètera, tota aquella zona, al costat del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquesta és la nostra intenció, perquè hi estem treballant, ja l'hem trepitjat, el recorregut que tenim pensat, i només falta acabar de concretar amb els ajuntaments, permisos, etc. Però la intenció és aquesta.
1: Anem a repassar llavors per on passarà. Sortirà de Mata de Pere en lloc de Cerdanyola, sí. I quin serà el recorregut?
2: Seria Mata de Pere, seria l'àrea d'esplai de les Arenes, allà hi hauria el primer avituallament. Després ens aniríem a Sant Llorenç de Savall, allà tindríem el segon, i cap a Castellà, en la tercera etapa, i allà hi hauria el dinar, en l'espai Turra, com sempre hem fet. I després d'aquí, després de dinar, ens aniríem a Sentmenat, que seria la quarta etapa. Després pugem al Puig de la Creu, tornem a Castellà, a la cinquena, i a l'última tornem a Mata de Pere, que no tenim clar si serà el final aquí o potser el final a Cerdanyola. Això ho hem d'acabar de concretar. En principi, perquè demà hem de parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola i també té coses a dir, no? Perquè és el nostre suport principal i llavors n'hem d'acabar de parlar. Però diguem-ne que les etapes serien bàsiques, serien aquestes que he mencionat.
1: Hi ha la possibilitat que s'hagi de tornar a reformular el recorregut en funció de si surt un positiu en un d'aquests municipis o en una d'aquestes zones?
2: Sí, evidentment, clar, tenim sempre el risc, no? L'espasa de Damocles a sobre de que si surt un porc en aquesta zona, doncs allà no hi podrem accedir perquè segurament es tancarà, no? Depèn, serà difícil buscar un altre recorregut alternatiu, perquè clar, tot això comporta molta feina, no? De buscar espais i tal. Depèn, si es tanca només Mata de Pere, potser podrem a la zona de Sant Llorenç, Castellà, Sentmenat, fer-la, potser sí. Depèn d'una mica on es produeixi la situació. Però, evidentment, buscar un recorregut fora ja d'aquest àmbit, en l'àmbit més allunyat, serà difícil.
1: Caldrà estar atents aquest any, sobretot a les condicions, no? A les restriccions per la peste porcina, per veure si finalment s'acaba celebrant. Encara sí. Queda temps, perquè encara falta tot l'estiu, sí. però bé, continuarem amb atents a veure com evolucionen aquestes restriccions. No sé llavors, una mica, si s'hagués de cancel·lar, si es retornaria el total de l'import als participants que ja s'han inscrit, sí. O com funcionaria això?
2: Sí. Si no volem pensar en que es cancel·larà, o sigui, tenim confiança en que es podrà fer allà, en aquella zona, en principi, doncs allà sembla que estigui bastant controlada, no?, la zona de perill, de manera que no surten els porcs d'aquí, o sigui, fora, i a més cada vegada en van quedant menys, pel que sembla, i per les informacions que tenim. Per tant, és molt probable que es pugui fer. En el cas de que no, doncs sí, retornarien l'import, lògicament, tot i que també hi hauria la possibilitat, a lo millor, de mantenir-ho qui vulgui, doncs l'import per l'any que ve, no? Això seria una possibilitat. Ho hem d'acabar de parlar, però sí, no hi hauria cap problema en això.
1: I en aquest sentit, heu hagut de reduir els grups per no portar tanta gent al medi natural amb la situació actual? O en aquest cas no heu tingut restriccions o limitacions?
2: No, de moment, a no ser que els permisos de l'Ajuntament ens ho diguin, no tenim restriccions. De fet, a veure, l'any passat vam aconseguir 62 equips. Si els tornem a aconseguir tant de bo, doncs bueno, seria un número raonable, no? 450 persones, i sí. Tant de bo n'hi hagi més, eh? Perquè quan més equips vol dir més recaptació i, per tant, més persones que seran ajudades, no? Mm-hmm. En aquest cas, persones que tenen el càncer. Per nosaltres l'objectiu és el màxim d'equips possibles. Llavors, bueno, ja en funció del que ens digui els ajuntaments, però no crec que ens posin pegues en aquest recorregut, perquè bàsicament és per pista, tot i que hi ha algun corriol també, no? Però, bueno, ja això ho anirem veient, però en principi, bueno, treballem en el màxim d'equips possibles.
1: Ara passarem al vessant solidari, però aprofitem per fer una crida a la participació, ja que hi som, perquè les inscripcions estan obertes des de fa un parell de mesos, aproximadament.
2: Exacte.
1: I fins al 15 de juny tenen descompte.
2: Exacte, sí, sí. Fins al 15 de juny val 35 euros i 35 o 40, ara tinc un lapsus i no ho sé, sembla que són 30, i per tant es pot aprofitar. Jo penso que hem de intentar, no?, apuntar-nos, fer el màxim d'equips possibles, no?, per això, perquè l'objectiu al final és solidari, és aconseguir la màxima recaptació, com he dit abans, per ajudar a la màxima gent, no?, ajudar en colliga. I en aquest cas que tenim un beneficiari nou, que és 8.000 estels, que a través d'aquesta associació, que són 8.000 estels per l'Ània, doncs donarem diners a la investigació del càncer infantil. Doncs encara amb més motiu com per fer una crida a la participació màxima, no?, pensant en positiu de que ho podrem fer, sempre en positiu això, no?, de que, bueno, pues això, podem realitzar la cursa, no?
1: Exacte, perquè l'any passat vau recaptar 62.000 euros, llavors. Exacte. Confieu a igualar la xifra enguany amb aquestes...
2: Bueno, sí, igualar-la, sí, tot i que ara que jo entenc que la gent necessitava certeses, perquè clar, amb això del PPA a la gent suposo que s'ho pensa, no?, o s'ho ha pensat, però ara que presentem un nou recorregut amb més possibilitats o gairebé totes les possibilitats de fer-lo, per tant, penso que, bueno, pues, podrem aconseguir, com a mínim, fins l'any passat, que són 64 equips. Val? Cal dir que ara portem 117.000 euros recaptats, que no és poca cosa, no?, entre les dues edicions fetes. I llavors això, bueno, ens motiva molt, no?, a tirar endavant i a poder, doncs, fer aquesta crida a que la gent participi, es mogui, faci equips...
1: Perquè, com comentaves abans, els diners aniran destinats a la investigació contra el càncer, que és una de les malalties, doncs, malauradament més letals. Exacte. I també més comunes, no?, en la nostra societat.
2: Una part, per això, una part. O sigui, una part anirà, perdona, aquest tall.
1: Pel càncer i l'altra anirà... pel càncer infantil, no?
2: Sí, una part a Oncolliga, vale? Que és l'entitat, la fundació que tenen les persones dia a dia que pateixen càncer, no?, amb tallers, teràpies, amb moltes coses que fan, material que deixen, acompanyaments als hospitals, etc. I l'altra part, a la investigació del càncer infantil.
1: Mm-hmm. En què es traduiran exactament aquestes inversions? És a dir, a quins projectes, no, en quines línies aniran destinats?
2: Sí, mira, en aquest cas, parlant d'investigació, va a una línia concreta d'investigació dels tumors cerebrals de la Vall d'Hebron. Una línia que ja està oberta, hi treballen dos doctors i tot el seu equip. I aquesta línia està oberta i anirà directament en aquesta investigació, val? Perquè puguin, doncs, bueno, pues, tenir més hores d'investigació i arribar més lluny, no? I l'altra és directament a Oncolliga, que es tradueix en més hores de teràpia a persones amb càncer i els seus familiars, i més tallers de teràpia i de tallers de recuperació de les persones que pateixen aquesta malaltia en concret.
1: Qui vulgui també té l'opció de fer un donatiu a través d'una fila zero?
2: I tant, sí. A través de la nostra web, que precisament aquest any estrenem web nova, i per tant les inscripcions les fem nosaltres mateixos, i es poden fer directament i de manera molt fàcil des de la nostra web, i també fer una aportació des de la nostra web, no?, directament a l'equip zero. O sigui, quan tu entres a donació, a donatius, vaja, vas directament a la pàgina d'Oncolliga que tenim nosaltres i trobaràs l'equip zero. Allà pots fer tota una donació que, a més, està subjecta a desgravació d'un 80%, que vol dir que si tu poses 100 euros, te'n tornen 80 i és com si n'haguessis posat 20.
1: Mm-hmm. Doncs ja tothom que t'estigui escoltant ja sap on ho pot fer, això. Aquesta serà la tercera edició. Això podríem dir que ja comença a estar consolidat, no? Perquè al final, doncs, aquesta tercera edició manifesta que hi ha tot un interès, tot un seguiment a darrere, arreu de la comarca, per fer aquesta gran jornada, que s'allargui durant tot el dia, evidentment, amb aquest gran recorregut.
2: Sí. Bé, la nostra intenció és això, consolidar-la com una activitat referent a la comarca, i que cada vegada hi participi doncs, més entitats dels pobles on passem, no? I on no passem doncs, potser també, i més ajuntaments es donin suport, perquè sempre hem tingut aquesta vessant de comarcal, no? De voler ser una activitat d'àmbit comarcal on les entitats i els ajuntaments se la sentin seva, no? Cosa que és difícil, però hi estem treballant en això, no? I com dius tu, doncs és la tercera edició i bueno, a què passa? Evidentment, l'APP ens ha trastocat els objectius, però bueno, això és un any que passa i l'any que ve, evidentment, tornarem i seguirem. I la intenció és seguir i anar creixent.
1: Rafael, si no hi haguessin problemes o aquests reptes per davant, no seria igual de divertit, eh?
2: Això sí. Sí, perquè no, després què faries amb el temps, eh?
1: Exacte, sí. Si no és massa fàcil tornar a fer massa el mateix fàcil, recorregut, ja ho teniu fet.
2: Exacte, la vida són reptes i hauràs d'enfrontar i en això estem. I tenim la sort que som un equip de gent molt voluntariosa, no?, en què dedica el seu temps pues, en això, en el CEM, en el Club d'Esports de Muntanya, perquè molts estem a la Junta, a més de portar el Som Vallès Trail, per tant, s'entén un equip fort, un equip amb ganes i un equip amb, sobretot, molta voluntat de posar-hi temps i dedicació, i això és un goig i és una sort, també.
1: Mm-hmm. I al final, per una finalitat solidària com aquesta, i també esportiva, no?, per promoure també hàbits saludables en equip, que al final sempre és més fàcil, no?, si no ho fas sol.
2: Justament, és que el que volem també que sigui una festa de l'esport a l'aire lliure, d'equip, de compartir, de passar-ho bé, de disfrutar, perquè a més, donem temps, perquè algú pensa, ostres, és el setembre perquè obren les inscripcions del mar. Doncs precisament perquè cada equip tingui temps de fer activitats per recaptar el màxim de diners possibles, que al mínim són 600 euros, però que cada equip doncs, aspiri a trobar-ne més. I això, que ho hem viscut de primera mà, és molt divertit. Pensar activitats, ajuntar-te, fer relacions, no sé. És un treball un repte d'equip molt únic, realment.
1: Doncs Rafael Masgrau, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat totes les novetats, que no són poques, de la tercera edició de la Som Vallès Trail.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-nos difusió i fins una altra.
1: Esperem que no surti. Vinga. Cap positiu.
2: Gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'Opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Lluís García, que és fotògraf i un dels fundadors de l'entitat Agrupació Fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs anem a abordar els temes que us plantejava per aquesta tarda i començarem per un que és actualitat ja fa uns dies i dependent de la informació que ens arriba, doncs és més actualitat o menys. Però és un tema que de moment el tenim aquí dia a dia i anem fent el seguiment. I és ni més ni menys que aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer. No sé si esteu seguint l'actualitat. I sí que m'agradaria preguntar-vos si us ha donat una certa tranquil·litat que l'OMS hagi valorat que el risc global d'infecció d'aquest virus és baix. Us ha tranquil·litzat o no?
1: A mi no.
0: Lluís, vinga.
1: A mi no. És una vergonya el tema aquest de l'antivirus i sobretot quan vaig veure les imatges del Fernando Simón, dic, mare meva, sisplau, no!
0: Et va recordar... Et vas recordar una pandèmia, no?
1: Qui s'oblida de la Covid? O sigui que no pots fiar-te i més dels polítics i fa vergonya que la política es fiqui amb la salut pública de tothom.
0: Però realment, per la informació que tenim avui dia i tal com està evolucionant tot, realment és un tema que et preocupa?
1: A mi sí.
0: Sí. Vinga, a veure, què ens diu el Josep i després l'Enric?
2: A veure, a mi no em preocupa gens i confio plenament en l'Organització Mundial de la Salut. A més, no té res a veure aquest virus amb el Covid. El Covid era una cosa completament desconeguda. A més, amb una capacitat de traspàs entre persones i, sobretot, de mutacions no conegudes. I aquest l'antivirus és un virus conegut des de fa molt de temps. No? Jo em refio totalment, és que si no ja ens tirem, jo dic amb uns sisè pis, ens tirem ja no confiem en ningú.
0: No, no donis idees, no, Josep.
2: Seguint la broma de l'Enric, jo confio totalment perquè jo no estic gens preocupat perquè és un virus que no és transmissible a nivell de pandèmia. Vale? Que algú es vulgui creure que això ho diuen perquè no ens espantem i tal, doncs, bueno, que s'ho cregui, no? Jo, de moment, estic força tranquil i content de l'actuació del govern espanyol en tot això que està...
0: Ara ho valorarem.
2: Jo confio plenament en l'OMS i estic tranquil.
0: Uh-huh. I tu, Enric, com ho portes?
3: No estic gens tranquil.
0: Ah, no?
3: No estic gens tranquil perquè... No, perquè em fa que... donen, com diuen els castellans, palos de ciego. Comencen a dir una cosa, després en fan una altra, els espanyols els han portat a un hospital militar per estar aïllats, ara resulta que no cal que facin tota la quarantena allà, sinó que la poden fer a casa seva, i si comencem a transmetre això, aquest virus, què passarà? Vull dir, no. A veure, a mi, si els han portat a un hospital militar, doncs estan en un hospital militar, que han d'estar 40 dies allà, doncs esteu 40 dies allà, m'entens? Vull dir, agafeu-los i els hi poseu al Movistar, al futbol, i que vagin mirant el futbol, aquesta gent, que els tinguin entretinguts, m'entens? Però ara això de... No, ara poden anar cap a casa. I, bueno, i a casa seva no hi haurà ningú que els vagi veure ni ningú que pugui transmetre la malaltia.
0: Home, sí, se suposa que hi haurà un control. Si es permet això, que en algunes nacionalitats, perquè hi ha països que han decidit, només em sembla que França i Espanya són els que la quarantena l'han de fer als hospitals. La resta de nacionalitats l'estan fent a casa i crec que als Estats Units fan un mix. Vull dir que el tema és que estigui controlat i algun control, encara que sigui domiciliari, clar que es farà. D'entrada han d'estar a aquests 42 dies de quarantena, que els hauran de complir.
3: Sí, sí, si ho fan, sí. Si ho fan bé, ja m'està bé. Però, esclar, aquí es pensa que som espanyols, eh? I els llatins...
0: Però, home, les autoritats bé han de tenir un control d'aquests casos.
3: Vale. Creiem que sí, doncs. Vinga.
0: Confiem que això ha d'anar així. Us pregunto també per la gestió, per aquesta gestió d'aquesta crisi de l'Ondius. El govern espanyol, diríeu que aquesta vegada ho ha resolt millor? O com ho valoreu?
1: Jo ho valoro negativament, perquè estan fent una propaganda. Si l'antivirus no és tan perillós, si no és tan... Per què no han evacuat tot allà a Cabo Verde? Per què els han de portar fins a Canàries? És que ja no tenien mitjans, és que ja no hi ha un aeroport internacional. Després, amb el govern canari, que és el que està més proper, per què aquests malentesos entre el govern central, que ara sí, ara fica la mà de seguida, amb altres opcions, que ens ho demanin? A mi em sembla vergonyós.
0: Josep?
2: Bueno, jo totalment a favor i en contra del que diu l'Enric. Jo veig que ens ha felicitat tothom, tots els països, inclòs el Papa, ha felicitat tota la gestió i com s'ha portat a terme tot. S'ha fet cas del govern canari, que no volia que atraqués el vaixell, sinó que només fondegés, que sí. Pràcticament el mateix, però bueno, s'ha parat. I a mi em sembla de vergonya tal com s'ha portat el govern de Canàries, no? Pensem que hi havia una vintena d'espanyols a dintre del vaixell. Vull dir que jo crec que el millor que podíem fer és portar-lo a un lloc segur, que és un país com Espanya, que té
0: la capacitat.
2: La capacitat i la logística per ficar de fer. Mentre que Cabo Verde és un país empobrit, que no té naturalment ni els hospitals ni això, no? Per tant, jo crec que s'ha fet el millor possible en una circumstància més a més inesperada, no? Jo, la veritat, no tinc cap mena de dubte de que ja s'ha fet el millor possible i considero que no, el govern de Canàries no ha estat a l'alçada de que ha d'estar un govern autonòmic que ha de recolzar sempre a l'Estat en aquests moments.
0: I l'Enric, com ho ha vist?
3: Veient les coses des de casa, des del sofà, jo veig una pugna, com sempre, PP-PSOE. PSOE-PP. O sigui, si el PSOE diu una cosa, el PP en diu una altra. Si el govern de Madrid diu una cosa, el govern canari diu una altra. I penso que ho diuen el 80% de casos per un tema polític, més que per un tema sanitari. I a partir d'aquí, doncs, tothom va mirar a treure... un tall d'un riu revuelto, ganancia pescadores, m'entens? I tothom va mirar a veure si pot treure uns quants vots més a les properes eleccions. Jo penso que, a veure, que es podien haver posat d'acord els dos governs, sortir tots dos de la maneta, fer una sola roda de premsa, parlar tots dos i s'acabar la història. Però no, un diu blanc, l'altre negre, l'altre negre, l'altre blanc. Què voleu que us digui? I això és el que era a mi em treu la confiança. A mi m'agradaria tenir confiança amb aquesta gent, m'entens? Però quan veig aquestes disputes penso fins on arriba la política i on comença la sanitat. No ho sé.
0: Però en una situació com aquesta se suposa que hi ha d'haver una única veu de comandament, que en el cas de dues administracions se suposa que és la més gran, en aquest cas l'Estat, el govern estatal, qui ha de tenir... La última paraula ho ha de portar, diguem, el pes de l'operació. En aquest cas, penseu que hi ha hagut una mala comunicació, una mala coordinació, o ho atribuïu bàsicament a aquest confrontament entre PP i PSOE?
3: Jo penso que no és fruit de la casualitat, això, eh? Jo penso que és fruit de les pugnes que hi ha entre els partits. I aleshores un diu blanc, l'altre per força diu negre. I, clar, dius, el qui mana més? Qui mana més és l'Estat. Però, en canvi, l'altre va treballant de sota mà dient, ei, que jo no els vull, que jo no els vull, que jo no els vull. Clar, jo no ho veig, no ho veig clar, i per això no estic tranquil, la veritat.
0: Digues, Josep.
2: Sí, jo també. Avui no estic d'acord amb ningú, no sé què passa.
0: Bueno, pot ser, no passa res, eh?
1: No, ja està bé, ja està bé que hi hagi diferents opinions, però tant. Tot no és tant de color rosa.
2: Hi ha una cosa que es diu lleialtat institucional. Lleialtat institucional. Jo no crec que estiguin els trastos al cap als uns altres. N'hi ha uns que no governen i es dediquen a tirar merda, perdoneu l'expressió, contra el que governa. Vull constatar, i això és un fet, que el senyor Clavijo, el president de Canàries, es va inventar que les rates podien nedar i que podien arribar a la costa, quan això és mentida absoluta, i no ha dit que s'ho ha inventat, ho ha mirat a la IA i aquestes coses, perquè aquest tipus de rates són rates de camp que no poden nedar. Primera. Segona, s'ha inventat també, però no té proves, per dir que ja hi havia un infectat al vaixell abans de quan van arribar. Llavors, clar, tot són mentides que venen d'una banda. No ens oblidem, jo no estic afiliat a cap partit, que quedi clar, ni estic en una banda ni en una altra, però si som objectius, els cops els reben els mateixos, és a dir, els que governen, de part de gent que segurament no va acceptar mai que Pedro Sánchez estigués governant per pots diputats, no? No oblidem que Coalició Canària, que és el partit del Clavijo, està recolzant a Madrid el partit, diguem, el govern, no? I jo no sé, segurament rep pressions o alguna cosa, perquè una persona que menteix tan descaradament dient que aquesta rata, dient a més que hi havia rates al vaixell, home, jo em crec que la gent que està... que són els científics, els que entren i tal. Vull dir, si tu no pots demostrar que hi ha rates i ho dius, és perquè ets un mentider, i és el que és el senyor Clavijo. Un mentider, un tiramerda, no sé, perdoneu una expressió, no? Però a mi em sembla que no podem dir que tots es tiren els trastos, que això és culpa de tots, no. Jo crec que la feina que ha fet la ministra de Sanitat és la feina que hauria fet qualsevol ministre de Sanitat de qualsevol país europeu. I, en canvi, l'oposició espanyola no ha fet el que hauria fet qualsevol partit de l'oposició europea, és a dir, estar al costat del seu govern i del seu país.
0: Lluís, que t'has quedat a mitja.
1: No, jo totalment en desacord amb el Josep, i la veritat és que sembla mentira que si Coalició Canària és un partit que li està donant els seus vots a Madrid, doncs no siguin capaços des del primer moment, des de la primera hora, tenir una reunió amb el govern canari i parlar de totes les coses, no? Se lamenten per la premsa, se lamenten per els hospitals, però què hospitals? Si allà Canari és l'únic que fet és baixar, pujar a l'avió i marxar, això no ho podien haver fet a Cabo Verde. Baixar el vaixell, pujar a l'avió i l'avió que el portés a Espanya o on sigui, els mateixos ministres de l'Estat. No, una ministra, no, que passin aquesta quarantena, no, una altra, no, que marxin a casa. Però si no s'entenen ni ells, és una autèntica propaganda política.
2: Bé, jo li vull respondre a l'Enric.
0: A Lluís, l'Enric estava de l'ona.
2: Sí, sí, no, a veure, li vull respondre. Tot l'operatiu que s'ha fet a Canàries, s'ha fet arribar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè Canàries tenien tota mena d'ambulàncies i de vehicles medicalitzats per poder arribar a l'aeroport. Cosa que a Cabo Verde la situació sanitària no permetia aquest trasllat de no sé quants minuts o no sé quants quilòmetres fins a l'aeroport. Bàsicament per això. Cabo Verde, si mires bé, és un país empobrit 100%. No té ni hospitals per a la seva pròpia gent. No. I és una cosa molt pobra. Vull dir que si hagués hagut alguna mena de fuita o alguna cosa així, no, ni Palsis ni els països que estan al seu voltant podrien haver-los ajudat. Només per això.
0: Molt bé, doncs el Josep ha introduït, perquè jo us volia preguntar sobre com havíeu vist aquests episodis sobre el fet d'amagar informació, com argumentava el govern canari respecte a la falta d'informació d'aquest contagi que hi havia dins del vaixell, i a la versió dels rosegadors, d'aquestes rates que hipotèticament haurien nedat fins a arribar a la costa, que semblava doncs més un episodi de Disney que no pas de la realitat, perquè com explicava el Josep, els experts han explicat que precisament són enrossegadors, que són més de muntanya que no de mar. O sigui que, en aquest sentit, jo crec que podríem estar més que tranquils. Però és un tema que, com us deia al principi, és un tema d'actualitat que dia a dia doncs, ens va deixar informació nova i que anirem seguint al llarg del curs. Anem a un altre dels temes que m'imagino que no sé si us ha sorprès o no, el fet que la setmana passada hi hagués o s'acabés descobrint que hi havia dos agents en una assemblea de professors on s'estaven preparant les accions per aquestes vagues que s'estan fent en el sector. D'entrada van ser molt ràpids i ho van detectar molt ràpidament, doncs que hi havia un parell de persones que no formaven part, diríem, del col·lectiu. I arribats a aquest punt, doncs tenim a la consellera Núria Parlon, que bueno, ha hagut de donar explicacions, i el que estan intentant fer és analitzar si aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha estat proporcional i oportuna. D'entrada, així, d'una manera grosso modo, us sembla raonable, normal, que es produeixin aquestes situacions? Lluís?
1: A mi és fatal. Fatal totalment. No? Després diuen, no, és que és una pràctica que està molt estesa. O sigui, a totes les assemblees sempre envien a dues mosses o a dos agents, em sembla una autèntica vergonya.
0: Josep?
2: Bueno, a veure, jo he treballat 40 anys com a mestre de primària i secundària i a mi m'ha sobtat molt això, molt, perquè el col·lectiu de mestres i de professorat no és un col·lectiu violent. Vale? Jo he estat preguntant tots aquests dies a companys, a gent que està treballant a l'administració, i m'ha dit que això ha passat sempre des dels temps del Pujol, des de l'inici de la democràcia, sempre hi ha hagut infiltrats a les assemblees de qualsevol àmbit, més que res per saber si tallaven aquest carrer, tallaven allò, podien fer, vale? Per si hi havia un... A mi m'ha semblat de vergonya, també, no? Trobo que tal com s'està gestionant aquesta vaga de professorat, això encara fa més mal, no? Perquè en comptes d'ajudar, resulta que els Mossos fa uns dies també ens assabentem que entren en alguns instituts, no? Que ja estan assenyalats i estigmatitzats. Ara sabem que estan vigilant el professorat a veure si tallen la ronda no sé què. A mi em sembla que la Generalitat ha perdut el sentit i tota la, no sé com dir-ho, de tot aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que es depurin responsabilitats. El Trapero ha de dimitir, d'alguna manera, però és veritat que em diuen que això és una cosa normal i que hagi sortit ara també és que hi ha interessos, no? Però a mi no em sembla gens normal que s'investigui o que et mirin allà a veure... No sé, no som terroristes, eh?
0: Enric?
3: Bueno, no són terroristes, però quasi bé, saps? O sigui, perquè no són gent afín a l'òrbita dels partits que manen, i a partir d'aquí aquesta gent s'ha de controlar molt. Perdoneu que us ho digui, o sigui, les coses poden dir més...
2: A qui et refereixes?
3: A veure, els partits que manen aquí són tres partits, i la gent del món dels mestres, n'hi ha pocs que pertanyen a aquests quatre partits, sinó que són d'uns altres partits. A partir d'aquí, són gent perillosa, segurament deuen ser molt perillosos aquesta gent, m'entens? I per tant s'han de controlar molt a veure què pensen fer.
0: És ironia, Enric.
3: És totalment ironia. Ah. És totalment ironia.
0: És que s'estava espantant el Josep, eh?
3: Sí, no. És totalment ironia, m'entens?
1: Sí,
3: clar.
0: Ja.
3: Escolta'm, mira, jo et diré una cosa. Jo quan anava a escola, no feia falta que vingués la Policia Nacional a l'escola, eh? Només feia falta que el profe agafés el telèfon i digués «Voy a llamar a tu padre por tu actitud en clase». M'entens? I a partir d'aquí jo ja començava a tremolar. Vale? Ara, com que la cosa ha canviat, doncs ha d'entrar la policia a les escoles. Imagina't on hem arribat. A veure, jo penso que el que ha de passar és que els professors, els mestres, se sentin amb qui s'hagin de seure a la Generalitat, es discuteixin com a bèsties, que es discuteixin com a bèsties i que surtin amb un acord. El que no pot ser és que la Generalitat es tanqui en banda i digui no, nosaltres ja tenim un acord amb Comissions Obreres i l'UGT, però si aquesta gent representen un 10% del professorat, l'altre 80% són d'USTEC i d'altres sindicats, que no veieu que no ha arribat a cap acord, i no veieu que estan tancant carreteres, estan tallant el trànsit, les escoles no funcionen, estan produint un greuge bastant important a lo que és el país, i vosaltres seguiu estant en el limbo, o sigui, us tanqueu en el vostre despatx i a partir d'aquí ja s'espavilaran, que ja s'hagi espavilat.
0: Home,
3: jo penso que això no està bé.
0: Segurament el pitjor de tot és que, a part de tot això que enumeraves, hi ha alumnes que estan sense classe, que estan sense poder fer la matèria que els hi correspondria i que acabaran el curs havent fet una part dels continguts i una altra que s'ha quedat pendent. O sigui, les conseqüències també les rebran aquests estudiants.
3: Esclar, i el curs que ve d'on arrencaran? De la matèria suposadament donada o donarà la matèria del curs anterior.
0: M'entens? Bueno, ja veurem, perquè ja tornem a anar coixo. Aquest pas caldrà veure si es comença o no es comença. Aquesta pot ser una altra, no?
3: Aquesta pot ser una altra, sí, sí.
2: Jo crec que caldria que us informéssiu bé del que està passant, perquè si resulta que el problema és que no s'acaba el temari, aneu molt perduts, perdoneu amb tot el respecte.
0: No, és que estigués posant l'accent en el fet que els alumnes estan perdent classes. Estava afegint a la llista que comentava l'Enric de greuges, doncs que ningú parla dels alumnes. Sí que aquestes reivindicacions que fan des del sector de l'educació no està únicament per la qüestió del sou, que estan demanant els recursos necessaris per millorar la qualitat d'aquesta educació que s'està impartint a l'escola pública, amb tot el dret. O sigui, entenem perfectament de què van aquestes vagues, però que tampoc no oblidem que aquestes criatures... Què passa amb aquestes criatures durant aquest temps?
2: Jo, mira, feia dècades que no veia unes mobilitzacions tan importants. La gent està farta. Penseu que per un profe d'institut, cada dia que fa vaga, són gairebé 180 euros que cobra de menys. Això pica, no? Però, clar, quan ja ho fan, quan diuen prou colònies, estem farts de fer activitats extraescolars sense que se'ns pagui res, i perquè sempre hem pensat que era bo que els alumnes visitessin un museu o una granja, o perquè sortissin una mica de la zona de l'escola. I tot això s'ha fet per voluntariat, perquè s'ha cregut que era bo, no entra dintre del currículum dels alumnes. El currículum dels alumnes és estar assegut a la cadira totes les hores que calgui. Però tot i això, tot i el menyspreu de l'administració des de fa dècades, s'ha fet sempre. Què passa ara? Que ara la societat catalana actual no és la societat de fa 20 o 30 anys. Hi ha una diversitat a les aules que no s'ha sabut tractar. Han retallat més de 200 educadors socials a tot Catalunya aquest curs, i tot això es nota. S'ha tingut aula acollida, enteneu? Per tant, no només és que augmentin 400 euros al mes, no només és això, és que ja no s'hi pot treballar amb unes condicions normals amb 30, 25 alumnes per aula amb la diversitat que hi ha. I tot això l'administració, clar, no, això ve de molt lluny, no es pot solucionar en dos dies, no? Però, clar, s'ha dit prou, i jo crec que l'administració no està, la Generalitat no està a l'alçada de les demandes que estan fent el professorat en aquests moments.
0: Sí, sí, no, és així, i clar, el problema és que si no s'arriba a un acord, això es pot anar allargant i eternitzant. A veure, ho deia tampoc una mica així a la babalà, però és que estem a tocar d'un final de curs, pràcticament, no queda tant. Hi haurà les vacances, però si no hi ha una solució, si no s'arriba a un acord, veurem què passa el curs que ve.
2: Bueno, jo em temo que la solució serà econòmica. De fet, mira, una de les coses que ha fet la Generalitat, que ens va treure l'Artur Mas el 2012, és 50 euros per cada nit que passàvem a les colònies, no? Que això no es pagava, doncs ara es pagaven unes dietes. Això es va treure el 2012. Ara la Generalitat diu, vale, us donem 50 euros cada vegada que sortiu, perquè bueno, no representa molts diners això. Però al final hi haurà una solució econòmica que allaran la boca amb 250 euros al mes repartits en 3 o 4 anys i no sé què, i això no soluciona el problema més important de l'escola i de l'institut en aquest moment.
0: Bé, doncs veurem què passa, perquè hi ha un calendari de vagues previst i això en principi continuarà. Dijous hi ha una reunió, hi ha una taula de negociació, a veure si s'asseuen tots i a veure si arriben a alguna conclusió. Però avui abordàvem aquest cas, aquesta situació que pot semblar insòlita, que el Josep ens comentava que des de l'època de Pujol ja es feien aquestes pràctiques i que, clar, no sabem si això reflecteix una qüestió puntual de la manera d'actuar dels Mossos d'Esquadra o és que aquesta és una tendència, diríem, habitual i creixent en aquest tipus de moviments socials i laborals.
1: A mi m'ha fet molta gràcia com les han descobertes, aquestes dues mosses. Venim massa polines. Els pregunten que de quin col·le, de quin institut venien.
0: Ah,
1: no
0: sí.
1: Tenen ni idea. I dius, aquí t'han anat incògnit.
0: Sí, sí, anaven perdudes, no tenien ni una referència, però vaja, això pertany al capítol de l'anècdota. No ens queda més temps per tractar en la tertúlia d'avui. Agraeixo al Lluís, al Josep i a l'Enric que hagin compartit aquesta estona de conversa avui amb nosaltres. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
1: Vinga,
3: molt bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
6: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
5: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El presidenciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, repassem algunes incidències. A la Ronda Litoral de Barcelona, per exemple, tocava el nus de la Trinitat en sentit Besòs i teníem un accident. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants. Pensa que parlem d'uns 10 quilòmetres de lentitud i de retencions des de la Barceloneta fins al nus de la Trinitat. Per tant, complicada aquesta hora de la tarda, Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs. A més, destaquen problemes a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. És el cas de la Pota Nord Revivint, on també hi ha aturades de ni un parell de quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. Acabem repassant un tram de l'autopista AP7 que també va especialment carregat. Són aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet i Parets del Vallès, això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: La Sílvia Cortés és una atleta tianenca del Club Atletisme Badalona. Fa unes setmanes va ser notícia perquè va tornar a fer història guanyant la medalla d'or de l'Europeu de Toruna, Polònia, en els 200 metres llisos de la categoria Màster W60. Avui, de la mà del Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història i repassarem la seva trajectòria.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atletisme de Badalona, veterana i campiona, podríem dir. Sílvia, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Et dic campiona perquè sembla que aquí a Badalona ens hem acostumat a parlar de tu perquè guanyes campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. Van passant els anys, tu vas canviant dintre de la categoria de veterans, de categoria, podríem dir, de grup d'edat, però segueixes guanyant. Explica'm una mica aquest secret de guanyar campionats de Catalunya, d'Espanya, que recentment que has vingut d'Antequera de guanyar els d'Espanya, no?
2: Bueno, no té més història de seguir en el món de l'atletisme, de seguir la mateixa dinàmica. Vaig començar fa 15 anys, o quasi 20, i és, doncs, jo segueixo entrenant i anant a campionats, i les marques baixen una mica, no són tan bones com quan tenia 45 anys, però competeixo contra dones que tenen la mateixa edat que jo, i, bueno, de moment encara em puc mantenir en les primers del rànquing a nivell estatal, i a Europa, doncs, tampoc estic mal situada.
1: Ara estàs en dues disciplines, diguéssim, que treus al cap, no?, que és els 60 metres llisos i els 200 metres llisos. Mm. Si no m'equivoco, vas anar a Sabadell, als campionats de Catalunya, ara deia, no, Antequera, a Màlaga, els d'Espanya, ors en els dos disciplines i en els dos llocs, i amb una mica de repte de baixar marques, no? Que això suposo que els atletes sempre ho teniu.
2: Sempre, mai estem contents, sempre volem fer més. El primer, quan estem contents de que no ens hem lesionat, que per nosaltres això és molt important, i després, quan ens surt una marca, pensem que la podríem fer millor. Llavors, quan comencem la temporada en campionats, vam començar amb els de Catalunya, i vaig fer unes marques, i després hi vaig fer hort, i després vam anar als d'Espanya ara fa 15 dies a Antequera i vaig millorar aquestes marques. Per tant, això és positiu perquè mica en mica vaig rebaixant la marca, perquè el meu objectiu era anar als europeus ara d'aquí un parell de setmanes, d'aquí una setmana, i allà fer el millor marca possible per aviam si fem podi i aviam què podem fer en els europeus.
1: Els atletes veterans o les atletes veteranes com s'entrenen? Hi ha alguna diferència a la gent jove, diguéssim, que competeix aquest nivell, el nivell competitiu? Creus que hi ha alguna diferència o hi ha una cosa que teniu en compte diferent del que es podria ser un atleta convencional, per dir d'alguna manera?
2: Sí, aviam, bàsicament fem els mateixos entrenos, el que hem de tindre un cuidado diferent amb el nostre cos. El nostre cos no pot anar al ritme que van els de la gent jove, perquè si no se'ns trencaria molt més. Però per lo de més, el tipus, hem de fer els mateixos dies d'entrenos que ells, hem de fer gimnàs, però cuidant més el nostre cos, i amb la mala pata de que si ens lesionem tardem molt més a recuperar-se que un atleta, com un atleta jove. Però l'esforç, diguem-ne, és exactament el mateix que els atletes d'èlit que fan atletisme amb l'edat que els hi toca, diguem-ne.
1: La dedicació, no? L'alimentació, si tot ho has de cuidar tot igual, l'únic que la lesió agafa un altre volum.
2: També és veritat que si són atletes professionals, doncs encara van més acurats amb tots els temes. En canvi, nosaltres cuides l'alimentació, cuides el descansar, cuides tot el tema psicològic també de lo que és competir i de més, però tampoc amb tant estrès, almenys jo. Vull dir que intento agafar-m'ho com és important per mi, però hi ha més vida més enllà de l'atletisme. Per tant, és un terme mig.
1: Per la gent que no et coneixi tant, no, aquí a Badalona ja et coneixem una mica, explica'ns una mica com va començar la teva història, perquè crec que no has estat fent atletisme tota la vida, tot i que de jove i després ja més de veterana han sigut dos punts de connexió, no?
2: Bueno, de jove no. Jo vaig començar fins als 45, no havia corregut mai, no sabia ni el que era una pista d'atletisme, res. Als 45 vaig començar a córrer perquè la meva filla feia atletisme i per estar amb ella mentre estava allà, doncs vaig començar a fer atletisme. Em van animar que fes alguna prova, que participés en algun lloc, i a partir d'aquí vaig veure que tenia condicions bones. I així em vaig començar a entrenar i fins al dia d'avui. La meva filla ha deixat l'atletisme, es dedica absolutament a altres coses i jo segueixo en el món de l'atletisme, pues aquí estem, caudint-lo.
1: Una mica per accident, llavors, no? Els has acabat en aquest món? No sé si et va sorprendre molt a tu mateixa.
2: Sí, a la vida tot és una mica per accident. Jo tenia qualitats que no ho sabia, de rapidesa, i quan em van posar en una pista i em van posar a córrer, doncs dius, oh, doncs aquesta noia sembla que funciona. I després, evidentment, hi ha el treball darrere d'entrenar i d'estar allà, perquè si no, tampoc et sortirien les marques.
1: Durant molts anys t'hem conegut corrent per la Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona. Crec que et vas marxar un parell d'anys a entrenar a Barcelona. Tornes a Badalona o a competir per un club de Badalona, en aquest cas el Club d'Atletisme de Badalona. Per què? Per què tornes a Badalona? Què t'hi lliga?
2: A mi em torno al Club de Badalona perquè és el meu club de tota la vida, és a dir, els atletes que estan allà, jo havia format part de la Junta de la UGE en el seu moment, llavors hi ha unes eleccions,

0: explicar històries des de l'humor, no?
1: Sí, sí. A veure, pots fer... Jo quasi totes les històries que he fet tant al guió com les que he dibuixat estan fetes amb ninots i moltes vegades estripant, o sigui, posar un capellà o un frare que està escrivint en un ordinador a l'any 1400. I la gent ja sap que allò és ficció, però tu expliques fets reals. Per exemple, inclús, per exemple, l'última que vaig fer, la de Vacarisses, cada vegada que algú s'empadrona, perquè l'edició la va comprar l'Ajuntament, cada cop que algú s'empadrona a Vacarisses, entre moltes coses li regalen la història perquè Ostres. Sàpiga la història del poble. I és una manera d'entrar.
0: Molt bé, una bona iniciativa, sí. També. Això també, el del respecte, que crec que segurament tots us ho heu plantejat, no? A l'hora d'explicar una història real o fins i tot fer una ficció des d'una història real, és molta pressió, us acuteu molt perquè teniu molt de respecte, o com ho tracteu això?
2: El respecte sempre hi ha de ser, perquè estàs parlant de la història, i malgrat jo també estava una mica amb el Jaume, que deia que has d'aprofitar el personatge per parlar, que és el que jo faig, no? Aprofito un encadenament de personatges que m'interessi parlar, sobretot personatges femenins, per fer una recuperació de memòria històrica i ubicar-los, sobretot parlant d'aquell entorn, què va succeir, no? Llavors fas aquesta ficció, però respectant molt bé els fets històrics per fer arribar a la gent doncs aquesta història que ens compete a tots, no? I que fas aquest treball perquè realment doncs arribi la història als altres.
3: És que si parlem de còmic i història, hem de fer una reflexió prèvia. La primera reflexió que penso que s'ha de fer és que és veritat que el còmic té una dimensió artística, el còmic és un mitjà artístic, especialment artístic, és a dir, que té una capacitat de transmetre coses al mateix nivell doncs, que té el cinema i la literatura, que són expressions artístiques, i la música i la dansa, que són expressions artístiques, i cadascuna d'elles són diferents. Doncs el còmic té un gran potencial artístic com a mitjà, però després el còmic no deixa de ser una eina de comunicació de masses. Per tant, el còmic té sentit quan s'imprimeixen milers d'exemplars i arriben a milers de persones. Per tant, el còmic té una dimensió artística i una dimensió comunicativa. Quan tu fas un còmic històric, en el fons, expliques una història, però expliques la història. Per tant, la memòria, explicar la història, que sempre és recuperar una memòria, una cosa que existeix, és molt delicat. És a dir, la història és ciència. Per tant, si tu fas un còmic científic explicant uns experiments científics, no pots fer qualsevol cosa. La ciència, hi ha unes mesures, hi ha unes proporcions, hi ha unes coses que han d'encaixar, perquè si no et diuen, escolta, això està malament. Amb la història també és una ciència. Què passa? Que és una ciència humanística i que també s'ha fet servir la història, doncs a vegades jo explico aquesta història i no explico l'altra. Per tant, és veritat que s'ha de tenir en compte que quan un còmic s'explica una història, s'ha de veure quina és la intenció que hi ha per fer arribar aquesta història. Com s'explica? Des d'on s'explica? Qui l'explica? Què et volen aconseguir? Què et volen vendre quan t'estan explicant aquesta història? Per tant, aquesta reflexió jo penso que és molt interessant, perquè el còmic, quan s'ha fet servir per explicar la història, s'ha fet servir amb dos grans interessos. Un interès pedagògic, no? Expliquem la història amb còmic perquè així la simplifiquem i els nens hi accedeixen de manera més fàcil. Una cosa que molt complicada ho expliquem més fàcil amb uns ninotets, que serà com divertit. Voluntat pedagògica, està bé. Però el còmic històric també s'ha fet servir amb una altra voluntat, que és la voluntat de doctrinar. Per tant, hi ha històries de còmics que s'expliquen d'una manera perquè t'estan venent una moto ideològica. Clar, jo quan faig un còmic intento ser honest, intento ser coherent, però no puc ser imparcial. És a dir, com a autor tinc una visió, tinc un plantejament, un punt de vista, un posicionament, i per tant, per mi hi ha uns bons i uns dolents de la història. Hi ha una gent que fa unes coses que estan bé i una gent que fa unes coses que dius, ah. Llavors, explicar-ho des del meu punt de vista, jo penso que s'ha de ser respectuós, allò on érem, s'ha de respectar, sí, la història s'ha de respectar, però és molt difícil dir, no, faig una història imparcial. No, un moment, imparcial no, tu ets aquí i mires des d'aquí, per tant el que tu mires i ho expliques des del teu punt de vista sempre té un ressò, no?
1: Mira, una qüestió que et vaig dir que sembla una tonteria. Sí. Jo he fet moltes històries de pobles d'aquí de Catalunya i un dia estàvem fora de Catalunya i em van preguntar: ¿por qué no haces la historia de nuestra ciudad?

0: popular. I li vaig dir, perquè quan jo faig una història de Catalunya, el 1714 és una derrota per Catalunya, però si la fas fora, és una victòria per les tropes borbòniques, i aquí ja varia la història, com tu dius. Depèn d'on te la mires, és un mirall, i depèn com te la mires, és un altre mirall.
1: Clar, això és el que jo, d'allò, a la partida s'ubica a dins de la cort de Felip II, però l'eix conductor són els escacs. Els escacs i les dones. Les dones, o sigui, el punt de vista des de les dones que convivien en aquell moment històric, quan es va fer una fictícia partida d'escacs a la cort de Felip II, com ho veien les noies, les filles del rei i la dona, i la reina, no? I les serventes. Llavors és una manera, doncs, de fer veure que també hi havia dones a la cort, que possiblement tenien una opinió que no era la que tocava per l'època, i per tant estàs ubicant un fet històric amb personatges reals, perquè tots ho són, però des d'un altre punt de vista.
2: Sí, sí.
3: El que deies de respectar. Evidentment la història es respecta, perquè si no la canviaràs, la història és la que és. Llavors, a dins de la història hi ha forats on tu pots explicar el que creus que podria ser o no podria ser. Que això és ideològic, és el teu punt de vista? Segur. Mira, jo vam fer l'11M, l'atemptat de l'11M, i vam seguir el jutjat, el que va sortir la sentència, i vam seguir la sentència. Però tot i això, per molt que vulguem fer una cosa molt exacta, senyint-nos a tots els fets, vulguis o no vulguis, sempre té un punt dels autors, tot i que vam mirar de ser el més neutres possibles. Però sempre se t'escapa, que és el que tu deies, el que sempre hi ha un punt que s'escapa.
4: És que escolti...
3: És clar, plantejar-se de dir si hi ha bons, hi ha dolents, i això i allò, doncs no sé, hi ha el que hi ha. Vull dir,
4: bé, el que hi ha. És, però és veritat que encara que siguis molt fidel als documents, sí. Sentències, parles de la sentència de l'11M, jo també, sí. En el meu llibre, en el Xum, hi ha unes sentències, hi ha uns judicis amb un que era dibuixant, però era anarquista, llavors... li va explotar una bomba, el van detenir perquè era l'únic que va quedar viu de l'explosió i li van carregar, o sigui, hi ha unes sentències, però les sentències igual diuen una cosa que es demostra també que hi havien hagut tortures, ell havia confessat, però en realitat doncs havia confessat el que hagués volgut, perquè clar, que abans l'havien torturat, per tant pot ser molt fidel als documents, però aquests documents, exacte, retraten, aquí està, jo penso que el més interessant és com planteja ella que fer servir el còmic quan expliques una història per com a eina, dius, escolta, la història, per exemple, tradicionalment ha oblidat les dones, no? És a dir, escolta, la cort de Felip II hi havia dones, segur, sí. Seguríssim, tenien un paper important, segur, seguríssim, sí, no? Surt registrat enlloc, per tant, quan tu fas una història, el còmic té l'avantatge que realment has de recrear tot l'univers, tu saps millor, sí. Que ningú, agafes un nom d'un bandoler que va existir de veritat quan no en sabem res i ho refàs tot, no? Explicar això amb el màxim d'honestedat, penso, de com a autors, realment permet al lector introduir-se, clar, escolti, un lector normal, doncs no té per què ser un doctorat en història, ni ho has, yeah. ni tens per què fer una obra que només la pugui llegir algú que sap que sigui especialista en història del segle XVI, no fotem. Es tracta d'arribar al màxim de gent. Aquesta és la gràcia. Home, clar, per això mateix, per això, la gràcia és fer arribar això a la gent, no? Sí. Al màxim de gent. I per això el còmic té aquest potencial enorme precisament de fer arribar coses a més gent, inclús que un llibre d'història. Uf, quina mandra un llibre d'història. En canvi, va, un còmic. Ah, va, un còmic entra més bé. Ja els hi dones la meitat de la cosa, ja els hi dones mastegat, ja els dones dibuixat.
0: Còmic, a més, amb un còmic, per exemple, el Joan és un senyor que s'hi mira molt, per exemple, amb vestimenta, amb armes, tal. Amb una novel·la tu llegeixes que portava una pistola, però amb un còmic, per exemple, del Joan, veus com era aquella pistola, que jo recordo una anècdota d'ell que va fer dos vinyetes seguides, un senyor disparant, i després es va arreglar perquè va dir, no pot ser que amb aquesta pistola faci dos trets seguits, per tenir que fer un tret, carregar i després tornar a fer el tret.
2: Aquí també era una mica fins a quin punt pots ficcionar, no? O et pots permetre ficcionar, no sé si sou molt estrictes també amb això. Joan, tu que per exemple sí que això t'atreveixes potser
3: a ficcionar,
2: a ficcionar,
3: sí.
2: et limites molt com tu planteges això. Penses o reps crítiques? Tu penses
3: no,
2: molt?
3: No, jo, aviam, la història la que coneixem està escrita i està allà. Pot ser verdadera, pot ser falsa, poden, com deies tu, poden ser que t'aixequin la camisa i te la colin. Però, com que és la història, en teoria és la que hi ha, però tota història sempre hi ha forats. I jo el que aprofito és els forats que hi ha a la història per fer el que jo a lo millor haguera fet o podria fer o m'imagino o se me'n va el cap cap allà. Jo reconec que, bueno, que a mi m'agrada i disfruto explicant històries i aventures. I llavors les poso per allà entremig. Ara no falsejo la història. Tot i això, hi ha algun element, alguna situació que jo explicava d'una manera que històricament no està demostrat però que haguera pogut ser.
2: Això també crec que és un... O sigui, vosaltres també, no sé, bueno, el que parlàvem d'aquest respecte a la història, suposo que tots quatre també teniu cert... sou fans d'una mica de les referències, investigar una mica, perquè si no, no explicaríeu tanta història, suposo. Parlant amb en Santiaguete, un altre autor que també coneixem, que després estarà també més tard aquí a la Diada, ell ens explicava moltes aventures també buscant arxius per documentar-se i poder escriure també les seves històries. Vosaltres què tal ho porteu això dels arxius? Sí. Pregunteu, o sigui, al ChatGPT, espero que no, que no perquè s'inventa la meitat.
3: No, bueno, busques informació allà.
5: Si hem de fer ficció, sí.
3: Però et trobes que, aviam, en el meu cas, jo tinc un argument i sé que més o menys què passa. Busques documentació, mires història i tal i qual. I quan llegeixes la història i busques documentació, te'n dones compte que això era així, que hi ha coses diferents del que tu havies plantejat. Això et canvia la història.
2: Clar, sí, sí, sí.
3: Si tu l'acomodes a el que històricament trobes. No faig que, doncs jo què sé, que el 1808 no, a mi m'ha de ser el 1802 perquè em quadra més. No. És el 1808.
2: També has de saber parar de buscar, no? Entenc?
1: Aquí, aquesta és la qüestió.
3: Sí, clar. Com més busques,
1: més trobes.
3: I com més trobes, més et lies. I com més et lies, més et trobes.
5: Estàs buscant, sí, i dius, i aquest personatge què era? I comences a investigar sobre el personatge i te'n vas. En canvi, per exemple, em vaig trobar això que deia de la història del Palamós, que no hi ha documentació. Llavors, que el president diu, aneu allà, què hi ha en els arxius? Anem als arxius i només eren els rebuts dels socis que pagaven. Llavors ens van portar el soci número 1, que havia sigut jugador quan es va fundar el club. Un home que ja devia en aquella època tenir uns 80 anys, ara ja no hi deu ser. I diu, ja us l'explico. I tinc un caset amb tres cintes de caset, 3 hores gravades. I l'home explicant, es va explicar coses molt curioses, com les botes que portaven, com eren les pilotes, ens les va ensenyar, el per què portaven un mocador al cap, que això és molt interessant, perquè com que hi havia la raja aquella que inflaven, diu, piquen un corn al company, tu fas així i fas un trau. Si portes el mocador ja no és tan gros el trau. Però tot això t'explica. Tot això està amb el còmic, perquè després t'escoltes les 3 hores i fas el guió. Què és veritat o no? No ho sé. És la versió d'aquell senyor que és el soci número 1, sí, i això ja va a missa. Si hi ha algú que fa una altra història del Palamós, agafarà com a referència allò i el donarà per bo. Però és la història d'aquell senyor.
4: Home, és que també hi ha, és veritat que quan fas còmic hi ha dos tipus de còmic molt diferents. Un és si tu fas, expliques una història real a través del còmic, és a dir, tu dius, explica la història del Palamós. La història del Palamós és la que és. I si tens una font directa com aquest senyor, això és molt interessant. Llavors pots posar la font directa més els documents. És explicar una història real a través del còmic. Després una altra cosa és el que fa el Joan, no? Agafar una època, agafar uns personatges, agafar una cosa que és real, que existeix, que és històric, però després tu l'omples amb una ficció. Per tant, és molt diferent, i també el plantejament és diferent, no? Quan tu estàs fent una història, que tu tens una llibertat, que estàs marcat per uns fets històrics concrets, no? Escolta, aquí hi ha aquesta revolució, aquí hi ha la aquest mor aquest any, per tant, aquest personatge només pot viure fins aquí, aquí hi ha un desembarcament de no sé què, aquí descobreixen, no sé... Hi ha uns fets que et marquen, però tens una llibertat de dir, ara a mi em convé que li surti una nòvia aquí i que viatgin a no sé on, el fas viatjar amb cavall, o el fas viatjar amb barco, adaptes el material que tens, però pots crear una ficció. Una altra cosa és dir, escolti, ara explicarem la història d'un senyor o d'una cosa que és real. Clar, llavors són faves comptades, sí, ja, clar. La informació que tens és la que tens, per tant segurament en el teu cas, no? El plantejament, doncs, quan fas un capa blanca o un caspa blanca, no? És diferent de quan fas l'11M. L'11M, sí, dius, no, un moment,
3: és completament
4: això era així, això és així, això és així, això és així. pots jugar amb un seguit de recursos que té la narrativa del còmic. Diu, escolta, això ho explico abans, això ho explico després, això ho faig més curt, aquí m'hi entretinc, això sí, ho dibuixo però... molt, això ho dibuixo poc, però clar, la història és... O sigui, la història, vull dir, el fil és el que és.
3: A l'11M hi sortia una redacció del 2004.
4: Ah, sí.
3: És clar, ens vam plantejar quins ordinadors hi havia.
4: Aquí.
3: Perquè, és clar, els ordinadors que hi ha ara tots són de pantalla plana,
4: aquí,
3: i llavors n'hi havia d'aquests llargs.
4: Sí.
3: I al final els vam dibuixar llargs.
4: Mira, eren,
3: suposo, els de l'època.
4: És més fotut.
3: És més xungo, exacte, fer
4: això,
3: una cosa actual
4: aquí,
3: que fer coses antigues.
4: Jo vaig dibuixar abans del Xum, vaig fer un Cavalls Salvatges. Cavalls Salvatges és una història de droga, sí, això que passa a Catalunya als anys finals dels 70-80. Clar, cada cotxe, cada telèfon, cada jaqueta, cada façana d'un bar, has d'anar a buscar una referència dels anys 80, que hi ha bastantes fotografies, que hi ha referències, però és que a més hi ha gent que se'n recorda. Diu, no, un moment, els telèfons no eren així. No, és que els dos cavalls, el model no sé què va sortir el 84 i aquest és del 85. En canvi, tu al segle XVI, escolta, si li fots un trabuco d'un segle més, un segle menys, bueno, vindrà el Josep Fontana i dirà, ah, però ningú més, no?
1: Les fonts històriques documentades i visual, no? Visualment documentades, contra més endarrere te'n vas, més escasses són. Per tant, si tu has de fer una revisió històrica molt fidel perquè és, jo que sé, per un tema educatiu, clar, arribarà un punt en què trobar, bueno, ara... però i tot i així els arqueòlegs, les arqueòlogues i els historiadors i les historiadores també han de ficcionar una mica les suposen com vivien, suposen per les evidències arqueològiques, per exemple, no? Però clar, contra més endarrere te'n vas, més difícil ho tenim també per trobar la documentació.
5: Clar, no, a veure, jo ara quan vaig fer la història de les ulleres, dius, tot el que és antic no passa res, però lo modern, tinc una amiga que és optòmetra, i llavors això no es diu així, aquest aparato és així i tal, i t'assessora una mica, per així no haguéssim fet per rebassades com el que dius dels ordinadors de...
2: Jo tinc curiositat, i suposo que altra gent que no és il·lustradora dibuixant, d'on traieu exactament les referències visuals? Igual que també us preguntava una mica d'això, de la documentació, no? Tireu molt d'internet, sí que aneu a arxius, busqueu llibres...
4: Tant l'avi com el Joan com jo, que som, diguéssim, som vintage, eh? Sí. Nosaltres teníem, jo recordo, bueno, encara de tenir ara es busques tot al Google i ja està. Però abans teníem unes carpetes, escolta, retallaves diaris, veus que ha sortit una foto d'un quadre, retallaves, això és un cotxe, retallaves, una pistola, retallaves, jo tenia unes carpetes de documentació, dius, no saps mai, clar, tu dibuixes...
3: Per si de cas.
4: És això.
5: Per si de cas.
4: No saps mai què has de dibuixar, per tant, veies coses, un barco, retallo, i tenies una carpeta amb barcos, una carpeta amb cotxes, una carpeta amb pistoles... Tu ets més jove, això ja no ho has viscut.
1: Jo tinc carpetes.
4: No tens carpetes, tu ets d'internet. Ah, digital. Tu ets més jove, això no ho tens.
1: Me'n vaig a les pàgines web dels museus i dic, el quadre de no sé què. Ah, aquest, sí. Els colors, no? Visites els museus, les webs,
4: sí,
1: i veus
4: carpetes,
1: les gammes
4: cromàtiques. Carpetes de documentació. No,
3: carpetes i llibres.
4: Bueno, sí. Bueno, una...
1: Llibres també en tinc molts.
4: Però ara vas al Google, poses el que sigui i et surt el que vulguis. O sigui, que ja s'ha acabat les carpetes i s'ha acabat tot.
2: Vale, doncs Google, li haurem de fer un extra al Google. Anem acabant, és que amb vosaltres ja sabia que em passaria això, que parleu molt i no tenim temps de xerrar de tot el que ens agradaria, eh? Però bueno, en Lluís, a l'avi, volia preguntar sobre aquest de Mataró, que si te'n recordes, perquè aquest crec que té uns anys, no sé,
5: sí,
2: si te'n recordes...
5: Sí, em sembla que està acabat el 93, 94, no ho sé. Això sí, va ser una història que vam fer pel Punt Diari.
2: Sí.
5: Tot el que era la comarca de Girona. Sí. Llavors, la província de Girona, i feia un cada any, un de cada comarca. I un bon dia el Manel Cuyàs, que era el director del Punt aquí, el Maresme, va dir que per què no fèiem el Mataró. I així va sortir. Vam anar, no me'n recordo, va ser el mateix Cuyàs que ens va passar la documentació, i la vam fer. Però generalment totes les històries estan fetes amb l'arxiver municipal o amb l'historiador local, o sigui, està revisada per aquesta gent, que va ser un plaer fer tot això. Jo un dia li deia al company, recordo, dimecres pel matí, amb una capelleta romànica que l'arxivera del poble ens la va obrir, la de Calonja, també,
2: sí,
5: feia un solet maco com ara, i dius, tu t'imagines dimecres pel matí ens obren una capella romànica per nosaltres, ens l'expliquen i a sobre ens paguen? Hosti, això és com la targeta, no té preu.
2: també, ara m'estàs recordant també que mencionava el Santiagueta i també ho havíem parlat amb tu, Lluís, que també quan comences a documentar-te per una història, moltes vegades et surten els spin-off, no?, que es diuen ara, que potser estàs fent una història i dius, hòstia, però m'agradaria també poder parlar d'això altre, d'això... No sé si us ha passat, i també per anar tancant la xerrada, si teniu en el tinter alguna història que us agradaria explicar, o si esteu ara mateix treballant en alguna història. Si voleu, fem aquí una volta final.
5: Ara sortirà un, que això que dius, fent un incís, sortia un cementiri de Sant Petersburgo, la tomba del Dostoievski. Jo poso amb el guió, i l'Àngelo, el dibuixant, em truca i em diu, què posa a la tomba del Dostoievski? Dius, i jo què cony sé? I llavors buscant
4: vaya, per Google... Vaya merda guionista, sí, no? Doncs vaya merda. Guionista s'espavila i diu, és que la tomba de Dostoievski diu, es que m'atrofa,
5: i ja està. Exacte, diu, però si el si protagonista està allà al costat, no li posi res. Buscant-ho ho va trobar, i llavors ve la segona pregunta. Ho traduïm al català o ho posem en rus? Dius, que està en rus? Fota-ho en rus. I així es va acabar la història.
2: Així, aquesta, si hi ha algun error ortogràfic, tampoc ningú se n'adonarà.
5: No.
2: Esperem. Estàs treballant ara en algun altre?
5: Sí, n'hi ha dos que s'estan fent ara, dues històries més que tinc els dibuixants esclavitzats.
2: Sí, esclavitzats. Ho sé. Vam estar parlant també amb en Manel, també. Bueno,
5: tots el tinc esclavitzat, també.
2: Molt bé. Alguna història nova de Sherlock Holmes? O...
5: No, del Sherlock Holmes que està fent el Manel, sí. I tinc dos guions... Ara en tancaran un i ja m'ha demanat un altre guió i un altre que està fent a l'Àngelo. No, si no paro.
2: Perfecte. Montse, tu què tal? També si tens alguna història que t'agradaria explicar, que això també crec que ens passa molt als artistes en general, que és com que mai acabes, no? Sempre tens coses obertes.
1: Tinc la sort de que no puc dir-ho gaire alt i estic fent, jo crec que per mi serà el meu còmic.
2: Ostres!
1: Tinc la sort, però evidentment que hi ha moltes llibretes plenes de punts i de còmics que m'agradaria moltíssim fer, però ara jo crec que estic treballant en un que realment per mi serà important.
2: Genial, bueno, estarem atents, doncs, a veure què surt aviat. Tu què tal, sí. Joan, com portes el Capablanca? Ja t'has cansat del bandoler o no?
3: No?
2: Encara hi ha moltes coses a explicar.
3: No, jo vaig apuntant coses per fer una continuació.
2: D'acord.
3: Però de moment vaig apuntant. Ara estic treballant amb la Rita Candela 3.
2: Això, aquest western que també
3: sí.
2: Té, ara ha sortit no fa...
3: Aviam, tant... és un western, el western tothom sap què és, vull dir, no t'has de escalfar gaire el cap en documentació, tot això jo soc d'aquests que la busca, per sí. Veure això, veure allò, veure si quadra, no quadra, etcètera, etcètera. I llavors... tinc alguna altra història que vaig... O sigui, jo vaig apuntant coses. A lo millor cap de 5 anys la faig, o cap de 3, o cap de mig, o cap de 10, depèn. Però tinc més, com ella diu, tinc diverses carpetes, tinc material, tinc coses apuntades i no sé. Aniran sortint com sortint.
2: Sí, estic segur que l'escriptori de tots quatre fa goig. Això és segur.
3: Bueno, no, goig no, Sí, ja, no. Exacte. Un munt de papers descomunal.
2: Això era ironia, volia dir això.
3: Ja.
2: I tu, Jaume, què tal?
4: Jo, com que faig 500 coses a la vegada i no sí. Sé mai cap on... Que això, en comptes de parlar de mi, m'agradaria parlar dels altres i m'agradaria reivindicar que realment avui, a Catalunya, tenim gent que està fent coses de gran nivell, gent que està fent coses d'un amb un talent extraordinari. I que hem de recordar, doncs, que quan fa 20 i 30 anys es feien historietes amb còmic sobre història, explicant la història, tota aquesta col·lecció, ells tenen una col·lecció extra, vull dir, és una cosa, jo em sembla que és una cosa única a Europa, la quantitat d'històries, de pobles, de...
6: 75.
4: Per això mateix,
2: 75.
4: No, és una cosa brutal. Que al final t'expliquen la història de cada poble, al final és la història d'un país, d'un territori, però... quan això es feien aquestes iniciatives abans, fa 20-30 anys, era sempre, doncs, això, un ajuntament que s'interessava, una institució, a vegades hi havia el de la Generalitat, dèiem de fer no sé què, explicar no sé què en català, molt bé, i llavors ens agafaven un dibuixant bon, les històries tenien aquesta diguéssim tutela institucional, i això condicionava bastant la part artística, perquè hi havia molta, diguéssim, bueno, estava molt controlat el que havies de fer, llavors ensopegaves que tenies un bon guionista, un bon dibuixant, va sortir una cosa bé, però avui en dia que hi ha menys institucions que fan coses d'aquestes, però més editorials interessades en publicar còmic, hi ha molt talent, hi ha molta gent que està explicant història o posant històries de ficció en la història, però ho estan fent a través precisament del seu talent, el cas de moltes autores, doncs, que estan explicant històries d'emancipació de dones, o estan explicant històries, i a Catalunya ara mateix jo voldria reivindicar això, que el còmic a tots els aspectes, però en l'històric també, som en un moment de gran talent. A part, tenim genis, no? com el Joan, vull dir que només veure una de les seves històries és veritablement una meravella. Tenim autors d'un talent extraordinari, m'agradaria reivindicar-los, perquè som un país petitó, però que a nivell de producció artística som un dels motors d'Europa, i no en som conscients, no? Perquè el mercat és molt petit i és molt esquifit i sempre ens anem queixant i no sé què, però som una potència mundial.
2: Doncs sí, d'això es tracta també aquesta quarta diada del còmic en català, de reivindicar autores i autors i el còmic fet aquí. Després tu a la tarda tens una altra xerrada.
4: Fa el doblete.
2: Avui en Jaume Capdevila parlarà també amb dones autores, parlaran elles?
4: Parlaran elles, jo sí, faré de tu, em sentaré aquí i diré, au, xerreu.
2: Parlaran elles, que també moltes també fan el còmic autobiogràfic i també, que també és una manera d'explicar la història que crec molt interessant, no ens dona temps de parlar-ne avui, però us recomanem. A les 5 hi haurà aquesta xerrada. Ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, això queda clar, que el còmic és un bon mitjà, ja dèiem, per vendre la moto, i així d'un costat o d'un altre, però és un bon mitjà per també entendre la història i explicar històries, ja siguin reals o ficcionades, o reinterpretades o interpretades. Això acabem. Gràcies a en Lluís Recasens, l'avi, Montse Mazorriaga, en Joan Mundet i en cap, en Jaume Capdevila. Moltes gràcies a tothom. A dinar.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodes.
2: Esteu escoltant Fem Salut.

0: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodes, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Ben trobada. Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
1: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005, aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport, PSP, programa de suport amb la primària. I fa des del 2003 o així, li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
0: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
1: no,
0: esglaonat?
1: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantó juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
0: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
1: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
0: Amb el cinquè.
1: Sí.
0: Tota la resta serien atenció primària?
1: Exacte. I comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
0: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no?, l'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no?, o fins i tot els propis centres d'atenció primària de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
1: Exacte, no? Sí, sí.
0: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
1: Exacte.
0: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
1: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocional, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
0: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no?, molt lligats a l'1 i al 2.
1: Sí.
0: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
1: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
0: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
1: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
0: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
1: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 hi ha, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
0: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes, recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet, i clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser doncs sever, no? En funció, ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
1: Sí.
0: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
1: Exacte, per un diagnòstic no determinar tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar altres elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat, que i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
0: Avui estem explicant aquest model sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no te derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
1: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
0: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres,
1: sí,
0: professionals?
1: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
0: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
1: No.
0: Són ho diem allò perquè ja fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
1: El REBEC, el referent de benestar emocional, exacte, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico. I, però no és de, el psicòleg és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve de, del servei també.
0: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que, bueno, tenim.
1: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
0: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
1: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per, bueno, per, potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem des de, i treballar com un equip coordinat. I endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
0: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital. No sé, no?
1: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció, i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestar.
2: La tarda són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
2: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
4: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
5: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
6: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
4: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
7: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
8: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
9: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: I en esports, Janire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
10: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Haiopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries? Visita jatrio.cat. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
2: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
1: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
3: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i, tot seguit, dimiteixi.
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu, Iolanda Segura, té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
8: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
1: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí. L'han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
9: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
10: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
9: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
1: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
11: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
12: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no? No està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
11: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
1: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
13: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
1: Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si

0: en adolescents.
1: Això demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
2: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
3: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
4: Sempre ha estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
2: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. La Nova Ràdio, David Fernández.
5: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
6: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
5: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
1: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
1: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
0: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
8: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
9: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
8: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
0: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
10: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents.

0: temps. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
1: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
0: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Wai. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
3: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
4: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
3: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
6: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
5: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts de partit dels blanc i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 9:45 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan Garcia, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
9: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una coordinada de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
8: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
10: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupoz Lleida, a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del CUE, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
2: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
15: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
16: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
15: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
16: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
15: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
16: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
17: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
18: Realment, nosaltres no sabíem si les 3 criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
19: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
20: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ara són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
2: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
3: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
4: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
0: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
5: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
2: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
2: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
8: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga CB del Hajo Post Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment estan perdent 46-28 al segon quart i, tot i això, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. I pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 8:15. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al play-off.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament al Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa a aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 era causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot, la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones segons xifres d'USTEC amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
0: I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
15: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
16: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
15: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
17: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
18: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
17: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
19: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
17: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacten el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb 2 edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
21: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
20: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i al barcoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
22: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor express, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte, The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
26: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15, quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
27: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar una altra copa a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
26: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant, s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que tapaïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
5: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
26: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portavella.
8: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga, un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
9: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
8: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
26: I en bàsquet, a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. I el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 9:15 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Callut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
3: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, Anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
5: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
3: Què diu?
5: Que hi era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes. Però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
3: Home, i tant, sisplau.
5: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
3: Caray.
5: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión. Porque rellenaban huecos siempre.
3: Home, i tant.
5: Molt fort, ¿eh?
3: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
5: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
3: Sí.
5: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, ¿eh?
3: Déu-n'hi-do,
5: ¿eh? Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
3: ¡Apa!
5: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de televisión española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre
3: sí,
5: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
3: Marlene Dietrich, que tu... Veure. Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
5: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
3: sí,
5: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
3: Sí.
5: I estava allà als passillos, per allà passejar, en els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
3: Sí.
5: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
3: Ah, no?
5: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
3: Que curiós, no? Per què?
5: Una palangana.
3: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
5: Perquè no volia que la maquillés ningú.
3: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
5: Era com molt petita.
3: És que sí?
5: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
3: Imagina't.
5: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
3: sí, perquè
5: jo entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
3: Apa.
5: Només el càmera i prou.
3: Que fort, eh?
5: El càmera sols, eh? I el Frank Johan.
3: Déu-n'hi-do.
5: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
3: Sí, sí, com si fos ara mateix.
5: I no va voler que la maquillés ningú. Ningú.
3: Que curiós.
5: Sí, sí, sí, una cosa. Y diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
3: Déu-n'hi-do.
5: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a ser ja a casa del Frank Johan,
3: sí,
5: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
3: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home...
5: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
3: Sí, exacte.
5: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No érem conscients de la gent que trobava.
3: No, era un altre... Era un altre rotllo,
5: moment,
3: eh? Sí, eh?
5: Sí, També cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia, bueno, la Carina.
3: Sí, la Carina, eh?
5: I Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
3: El Pepe Palau, també. Veus?
5: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
3: Sí,
5: que
3: ostres.
5: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
3: Molts, eh?
5: Tants musicals, sí.
3: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, maltractats, els musicals, eh?
5: Vas veure l'Eufòria?
3: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
5: Jo també.
3: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
5: Jo pensava que guanyaria el
3: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí, eh? Sí,
5: sí. Jo em pensava que guanyaria ell.
3: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial. O sigui,
5: era... A mi m'agradava molt.
3: Algo més. O sigui, sí, era, sí, tenia algo més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
5: amb
3: molta força, personalitat. I, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
5: Molt,
3: que sí?
5: Molt.
3: I a més, et diré...
5: Té ganxo, que
3: t'he dit. Té ganxo. I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I
5: oh,
3: van cantar tots,
5: va
3: i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
5: Amb els seus amics, clar.
3: I sí, la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
5: I ara, per exemple, estic parlant de la Juliet Greco.
3: Exacte.
5: La Carmen Amaya.
3: Sí.
5: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
3: I tant.
5: Però no ho sabrem mai.
3: No ho sabrem, mira.
5: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
3: Exacte, mira.
5: No sabem mai res.
3: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que té molt de rotllo, eh?
5: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
3: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
5: Oi.
3: Que sí?
5: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
3: Demanen molt, això és veritat.
5: Demanen molt.
3: Sí.
5: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarín, tampoc.
3: No.
5: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
3: no,
5: oi?
3: No, que va... No, però mira, el nano s'ho ha anat treballant, eh?
5: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
3: Què diu, què diu?
5: Retornant al passat.
3: A veure.
5: Diu, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
3: sí,
5: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. Al que debía...

0: temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Eh? Imagina't, i en aquella època.
1: És que a l'ABC, un programa que nace en el verano del 61, no?
0: Fixa't, fixa't, Assumpte.
1: 61.
0: Res, fa dos dies.
1: I desborda los límites.
0: Mare meva, Assumpte.
1: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
0: Res, no hi havia res, Assumpte. Déu-n'hi-do, Com ha canviat, com ha canviat tot?
1: Mare com ha canviat tot? Déu meu, Déu meu.
0: Ai, sí, Assumpte. Doncs bé...
1: Ha canviat, però molt,
0: Avui hem fet una bona secció, Hem parlat d'aquests programes musicals,
1: Si parlem de records...
0: Home...
1: Hi ha moltíssim record aquí.
0: Grans records, Assumpte.
1: Records que quasi érem tan petits tots.
0: Ai, sí.
1: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
0: Sí.
1: Que semblava jo que... I és una nena.
0: Ja la posarem. La Pilar
1: és
0: Miró,
1: una nena, és una nena.
0: Una nena.
1: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que té una cara de nena.
0: Fixa't.
1: Sí, sí, sí, sí, mare meva.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com ha plogut.
1: Sí, sí.
0: Doncs...
1: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
0: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
1: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
0: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
1: Perquè sí, trobo que és adient. Avui és
0: clar, parlem de records, aquests records...
1: Però molts records,
0: Que ens ha portat l'Assumpte Vitòria,
1: Mare meva.
0: Doncs, Assumpte, gràcies com sempre per al teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
1: gràcies,
0: que ens portes.
1: Mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
0: Val la pena recordar.
1: Dóna gust de parlar.
0: I val la pena, val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpte, i gràcies com sempre per ser-hi.
1: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Tots aquells que ja fa molt de temps que ens escolteu sabreu que aquí ens agrada recordar tots els programes de ràdio que han format part de la història radiofònica d'aquest país. I ens agrada recordar els programes, els seus locutors, les seves falques, les seves sintonies. La veritat és que tenim molt de què parlar. Salutem el 50% d'aquest programa, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Què tal, Jordi? Doncs molt bé, encantat d'estar un dia més amb tu i de poder disfrutar d'aquests moments de ràdio de les últimes dècades, aproximadament de les últimes 4 dècades. Avui, però, encara viatgem una miqueta més enrere en el temps i anem a escoltar uns talls d'un programa que ja hem pogut disfrutar aquí a la Maroteca de la Ràdio gràcies a l'aportació de les cintes magnetofòniques de la mare de Marta del Cerro. Recordem que la vam tenir aquí el programa ja fa moltes setmanes i ens va proveir d'aquests tresors, d'aquestes gravacions que ni els mateixos protagonistes d'aquestes gravacions, els que hi apareixen, els que podrem escoltar ara, doncs no les tenen al seu abast. Ara sí, perquè els hi facilitarem. Estem parlant del Peques Únic, de Ràdio Joventut, un programa que conduïa Agustín Rodríguez als matins del dissabte a la desapareguda Ràdio Joventut. Anem a escoltar un dels talls d'aquest programa enregistrats l'any 1979, on podrem escoltar a Jordi Basté i Antoni Bassas.
5: Trae Marta un concurso bastante difícil, ¿no?
6: No. No, no es nada difícil. Bueno, mi pregunta es la que ahora voy a leer. Durante el año sentimos los cambios de temperatura.
7: En verano hace calor, en invierno frío. A veces ni frío ni calor. Para medir estas temperaturas se inventó el termómetro de mercurio. ¿Sabéis quién fue su inventor? Nuestros teléfonos son el 218-891
8: y el 218-1476.
7: Vale.
8: Hace poco, hace 3 meses así, hicieron una película en La Clave que tenía cierto parecido en el título.
9: Bueno, la pregunta realmente es difícil, Marta, pero en fin, vamos a ver si hay sorcerilla y alguien, pues, se anima.
7: Hola, sí, buenos días.
10: Hola.
7: Hola, ¿qué lo sabes?
10: Sí, Torricelli.
7: ¿Torricelli? No, no fue Torricelli. ¿Vale? Lo siento,
9: Oye, Torricelli no es el de todo cuerpo sumergido en una masa líquida, experimento.
11: No, es el principio de Arquímedes.
8: Sí, opción física.
11: Es el de la columna de mercurio y todo.
9: Muy bien, muy bien.
7: Hola, sí, buenos días.
12: Hola.
7: ¿Qué lo sabes?
12: ¿Era Celsius?
7: ¿A Celsius? No, no es a Celsius. Lo siento.
8: Pues ya, vamos a dar otra vez otra pista.
9: ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? ¿Ah? Bueno, la cosa es que, oye, Manta, también preguntas cada cosa.
7: ¿Qué va? Sí, es muy fácil. Ayer lo tuve que usar con toda prisa porque no me acordaba de que hoy ya era sábado.
9: Pero tuviste que usar con toda prisa.
7: Sí.
9: Claro. ¿En dónde lo buscaste?
7: En aquel libro que traje el otro día.
9: Era aquel libro, pero no todo el mundo tiene aquel libro. Oye, José Manuel, ¿me quieres explicar qué diablos pasa que estoy escuchando esto que sacó plata? Hombre, algo ocurre y yo estoy bien lejos.
7: Hola, sí, buenos días.
12: Es Franjei.
9: ¿Pero qué hablas, hombre? Si estoy a 1 kilómetro.
7: Vale, pues lo has adivinado. Oye, ¿cómo te llamas?
12: Ángel.
7: Ángel, ¿qué más?
12: Pernía.
7: Pernía, vale. ¿Sabes que puedes pasar a recoger un disco por aquí, vale?
12: Vale.
7: Adiós. Adiós, ¿eh?
11: Bueno, por aquí se estaba estableciendo una discusión entre... Bueno, una discusión o un comentario entre Miguel Ángel, Ramón y yo de que hay varios tipos de termómetros. No sé, Ramón, creo que lo puede explicar.
13: No, están el tipo Fahrenheit, el Mercalli y el Reinius o algo así. O Reamur. Son tres escales de termómetros.
14: María Rosé.
15: Bueno, pues per Maria Rosé, felicitats.
14: I per Nubi també, no?
15: Sí.
14: I amb Antonio, i, bueno, Antoni, i també per ell, moltes
15: coses. Escolta, casant-se amb la teva germana, segur que l'home serà feliç.
14: Segur. Si la coneixessis.
15: Bueno, don Francisco.
16: Pues yo quisiera mandar un saludito a la brigada que está en estos momentos, digamos, haciendo realizaciones de carretera en la parte alta del Carmelo. O sea, para que ahora cuando la gente quiera ir a ver la ermita del Carmelo pueda ir con coche perfectamente bien. Un saludito para Flores y los demás.
15: Ya era hora.
7: Bueno, yo me despido, que soy Marta, y quiero saludar a Dani, a María y a Pepe.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: Uns moments divertits a la ràdio, un programa també, en alguns moments, no diria caòtic, però sí una mica show d'entrada i sortida de gent, eh?
3: Sí, se sentien moltes veus a la vegada. Sí, donava la sensació, quan escoltes, allò és una mica camarot dels germans Marx, eh? Va entrant i sortint gent constantment i està parlant. La veu del Basté, amb aquest accent ja català, I del Basses, que jo quan sento el Basses dic, hòstia, però sí, no ha canviat aquest senyor. Continua tenint, o sigui, ja tenia, vull dir, la veu que té ara, ja la tenia amb 17 o 18 anys.
4: Doncs estem situats a 1979, a Ràdio Joventut, i anem a escoltar encara més talls, perquè avui us en portem uns quants d'aquest EP que és únic. Seguim en aquest any, 1979. Anem a un concurs ara que feia, en aquesta ocasió, no la Marta, sinó en Jordi Basté, on preguntava sobre el nom d'un jugador. No recordo ara de quina disciplina era, però em sembla que feia referència al contracte milionari d'aquest jugador. O sigui que anem a veure què és el que cobrava aquesta persona i qui era, perquè els participants del concurs havien d'encertar precisament això. Quin era aquest jugador que cobrava tants diners?
17: Bueno. Aquí estamos con Peques Únic. Oiga, Juan Carlos, hemos dicho Únic. Al hablar de Únic es hablar del café.

0: recopilació del Peques Únic de Ràdio Joventut de l'any 1979, que una vegada més hem pogut disfrutar a l'hemeroteca de la ràdio. El que tantes vegades hem dit, aquests documents semblen com caiguts del cel. No existeixen gaires gravacions d'aquesta mítica emissora barcelonina, que va ser el bressol per a molts professionals del mitjà, com Jordi Basté, Antoni Bassas, Josep Maria Bax o Jordi Estadella, entre tants d'altres. I el que també sembla caiguda del cel és aquesta entrevista que ens ha concedit el mateix Jordi Basté, a qui tenim el gran honor de saludar des dels estudis de RAC1. Què tal, Jordi? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs gràcies a tu, ha sigut tot un honor.
1: Faltaria, al contrari, gràcies a vosaltres.
0: Ets el presentador del programa de ràdio més escoltat de Catalunya, per tant t'agraeixo molt que tinguis la delicadesa d'atendre'ns avui. Abans de començar, saludem a Jordi Caselles, a qui li hauria encantat avui estar aquí amb tu, és el nostre copresentador del programa, però no ha pogut venir, de manera que tirarem de les noves tecnologies, que són les que van donar origen al nostre programa, i farem com si el tinguéssim aquí. Què tal, Jordi? Com estàs?
2: Hola, Esteve, què tal? Doncs avui molt content i agraït de poder comptar amb la presència d'en Jordi Basté en el nostre programa. Un gran comunicador que personalment fa molt temps que segueixo de manera habitual. Jordi, moltíssimes gràcies i benvingut a la Hemeroteca de la Ràdio. Si us sembla, anem a repassar una mica la trajectòria professional radiofònica d'en Jordi Basté. Nascut al barri d'Horta el 25 de març de 1965, amb només 10 anys ja va començar a treballar en un programa infantil de Ràdio Horta, llegint contes de Disney. Posteriorment va començar a Ràdio Joventut amb Agustín Rodríguez. Als 17 anys fitxa per Catalunya Ràdio, on va col·laborar en les retransmissions de futbol del Joaquim Maria Puyal i s'encarregava de les retransmissions de partits de bàsquet. També hi va presentar el programa La Jornada, les tardes dels diumenges, i el 1996 va estrenar el programa esportiu nocturn No ho diguis a ningú. Després de 22 anys a Catalunya Ràdio, Jordi Basté fitxa per RAC1, on després de passar pel Tu diràs, l'any 2007 s'incorpora al capdavant del món a RAC1, el programa més escoltat de Catalunya ininterrompudament des de l'any 2011.
3: La Hemeroteca de la Ràdio.
0: Jordi, t'hem escoltat diverses vegades en el nostre programa gràcies a la mare de Marta del Cerro, companya teva a Peques, que ara comentàvem fora de micròfon que no la recordes, perquè suposo que hi havia molta gent.
1: Era un programa infantil que hi havia molta criatura. Em sona el nom de Marta, que el cognom no... Esclar, si la veies de petita, ets segur.
0: La veuràs.
1: Oh, no em diguis que sí.
0: Sí, perquè t'hem portat un vídeo... Bueno, que ara et posarem vídeo? Per veure un vídeo.
1: Ai, la mare de Déu.
0: Sí, home, això és com el Jesús Puente.
1: Hosti, sí, oi tant que me'n recordo, i tant.
0: Molt bé. Ostres. Doncs som-hi. Viva la niña, viva la niña, viva la niña, viva la
4: niña. Hola, bon dia, sóc la Marta. Suposo que recordes el lloc. Jo recordo aquelles ganes de dissabte, de venir a la ràdio, d'estar una estona, la sala aquella que semblava un búnquer, les portes aquelles tan passades, la moqueta, la taula, els micros, el control de so, aquells passadis d'estrès, l'FM, on tu feies tot tu, i aquelles portes que obries eren plenes de vinils i més vinils. Era bé que expliques únic. Els companys, el Bases, la Maria Àngeles, l'Agustín Rodríguez, el seu fill, el Jordi, el Rosi Ventura i tantes persones que van passar per allà. De Radio Juventut a Radio Cadena, i al final va desaparèixer. Tu mai vas deixar de fer ràdio i hem pogut anar a seguir la teva trajectòria. Després de tant temps recuperar aquelles cintes que gravava la mare, no sé si has pogut escoltar-les, però espero que sí, que et treguin un somriure.
5: Pues res, encantada de saludar-te. Ens veiem i salut i molta ràdio. Adéu. Viva la niña,
1: viva la niña. Ah, sí, ara aquí sí que me'n recordo d'ella. Però, hosti, és que hi ha una cosa que em passa molt ara veient aquestes imatges, que és, esclar, la via Augusta 17 és aquí al costat i passo molt sovint per allà davant. I sempre he tingut ganes de pujar. Sempre, aviam què hi ha allà, no? Perquè jo me'n recordo perfectament del que hi havia a l'entrada. Hi havia la Pepita, que era la recepcionista que hi havia els dies de cada dia, com també hi havia la Olga. Si és que me'n recordo dels noms. Després giraves a l'esquerra, allà hi havia com una mena de sala, però giraves a l'esquerra i hi havia per allà un estudi, l'estudi més gran. Anaves al fons i estava el RJ2. Si el record el tinc, però clar, tot allò van a terra, evidentment. Clar, què hi ha allà ara? Què deu haver-hi allà? I moltes vegades, però és clar, la primera planta hi és, que és on estava això, la primera planta. Ostres, les ganes de tornar-hi algun dia, com igual que sempre he dit, algun dia m'agradaria tornar a la casa on vaig anar quan era petit, al casa dels avis, que vivia al centre de Barcelona, i tornar, no?, aquella mena de regressió a la infantesa. Però clar, és que jo des d'aquí vaig estar-hi

0: des de que tenia 10 anys fins que em vaig fer 17-18, per tant són 7 anys de la meva vida que cada dissabte segur, i a vegades sovint també cada dia també hi anava, esclar, tinc molt bons records.
1: Ah, t'hem escoltat amb l'Antoni Bassas, per exemple.
0: Sí, esclar, amb l'Antoni Bassas, amb l'Àngir, amb l'Arús, amb qui més hi havia? Hi havia un que es deia Esteban Calle, crec que es deia, que era sí, que porta discos, portava discos, hi havia el Padre Apeles, que també venia algun
1: també
0: dia.
1: També el tenim.
0: No, el Padre Apeles, i era sovint, també, anava el Padre Apeles, també, que era un nano que era, ja veies que tenia una intel·ligència, una cultura per damunt de la mitjana, era un nano superdotat. Aquí més hi havia la Núria Ventura, que era la filla la Iolanda Ventura, que era la filla del Rudi Ventura, que després se'n va anar del grup, Parxís. Clar, és que era la punyeta, allò, era la punyeta. Era un viver de ràdio que em recorda molt RAC1, molt, perquè, esclar, era una ràdio de bojos, de sonats.
1: Bueno, nosaltres sempre al programa parlem de la família de la ràdio.
0: Sí.
1: És a dir, et trobes que quan realment hi ha una confluència de gent bona i d'idees bones i de bon rotllo, hi ha com una família, no?
0: Sí, esclar, és el que em passa a mi. El que em passa a mi, per això he estat jo també tants anys aquí a RAC1, perquè és que tinc un record bestial dels començaments. Quan vaig començar aquí, hi havia una redacció d'esports que la vam haver d'aixecar. Després, quan vam començar Catalunya Ràdio, el 83, una emissora nova. Allà, el programa infantil, un programa de nens. Però, clar, després ens hem anat trobant amb l'Antoni. L'Antoni Bassas ja tenia una veu, jo, que ell tenia petit, que deia, escolti, que vota aquest nen. Quin escàndol de criatura. I que bé escrivia, l'Antoni tenia, a més, tenia molt bona lletra. Clar, són coses que recordo, clar.
1: Hi hauria alguna cosa de la teva trajectòria que hauries canviat, ara, des de la perspectiva...
0: Des d'aquell dia fins ara?
1: Sí.
0: Pues mira, no. Va, segurament en moments concrets, no? I segurament, pues, què sé, pues... Tot podia haver canviat un any abans, un any després, però...
1: Amb grans decisions, diguem-ne, no?
0: No, amb grans decisions van anar bé, és a dir, esclar, deixar... Quan em van dir... Que més me'n recordo quan el Joan Manuel Surroca, que és una de les persones més memorables que hi ha, que era el cap d'esport, era cap d'esports de Ràdio Joventut, em va venir un dia i em va dir, escolta, comença una ràdio nova vinculada al govern de Catalunya. Ves a fer una prova. Jo li vaig dir, Juanito, com estàs fotent fora? Diu, no, estic mirant pel teu futur i crec que és millor futur teu anar allà que no quedar-te aquí amb una ràdio que ja està absorbida per Ràdio Codera Espanyola, i és millor que te'n vagis a aquesta ràdio perquè tens més camps per créixer. I vaig pensar, quina pena, m'està fotent fora. I me'n recordo que vaig anar a la plaça Antonio López de l'època, on hi havia allà les zones per fer les proves, i vaig fer unes oposicions i vaig entrar.
1: I aquí va començar tot.
0: I aquí va... Bueno, jo crec que va començar a Ràdio Joventut. Ràdio Joventut va començar perquè és on vaig aprendre a fer ràdio. A mi em fan gràcia, no, és que les facultats, quan si féssim més Ràdio Joventut ens aniria tots molt millor. O sigui, està molt bé estudiar la història de la ràdio, la introducció a la comunicació de masses, està molt bé. Però estaria la mar de bé també que s'accentués amb el que és la pràctica.
1: Jo el que diria és que la substitució d'emissores com Ràdio Joventut serien les locals, avui.
0: Correcte.
1: I per tant, llarga vida també les emissores locals com la nostra, perquè al final són, diguem, el planter dels futurs professionals de ràdio. No?
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Què és allò que fa despertar-te cada dia i dir a tothom bon dia, Catalunya?
0: És una bona pregunta, aquesta. Mira, el fet de comunicar i de... El matí és un palau. Si tu al matí et lleves i entres en una mena de dimensió diferent. Entres un palau i entres per les portes i dius, bueno, avui cap on vaig? Cap al saló blanc, cap al saló vermell, cap al saló negre. Tires i vas a la cuina, ara tinc unes ganes de la cuina, tinc ganes d'estirar-me, tinc un llit king size, m'estiro. És a dir, què tens? Al matí ho tens tot, no? Llavors, radiofònicament, és difícil fer alguna cosa millor que al matí. Però es poden fer grans coses més enllà del matí, també, que algun dia espero fer. És a dir, ostres, no t'has de... O sigui, després del matí, que ja està, és acabat, ja... No, pots tornar a fer esports, pots fer el cap de setmana, pots fer cap... I jo no descartaria fer altres coses que... O sigui, després del matí no ve la jubilació, ven altres coses, altres projectes, clar.
1: I veus en un futur allò mitjà termini, més o menys, canviar?
0: No ho sé. Jo crec que, evidentment, estic més a prop del final del matí que no del començament, perquè em porto 14 temporades. Però jo crec que estic a prop de començar-ho pensant deixar, perquè tinc ganes de dormir una mica més, eh? Però, bueno, després m'hi trobo i penso, hòstia, després... Ja ho hem pujat molt, ostres, deixem-ho aquí, ja. Ostres, no. Tot el que sigui de ballada, per mi, no sé, costa, soc molt competitiu. I... i també crec que han de donar pas a altra gent i altres generacions que facin la ràdio d'una altra manera, és clar.
1: Bé, ja anem acabant passant a una pregunta que ens fa el nostre company Jordi Casellas.
0: Endavant.
3: Jordi, jo et volia preguntar sobre la ràdio durant el confinament. I igual ja t'imagines per on vaig. És allò de sol com un mussol. I ho dic en contrast del nostre cas, que gràcies al confinament vam poder parir un programa com aquest amb unes ganes tremendes i amb una il·lusió que no ens hi cap. Però entenc que un programa com el Món a RAC1, des de casa, sense el dinamisme d'un estudi de ràdio, va costar, oi?
0: Estar tancat a casa a mi em va afectar molt. Estar tancat a casa, sol, soc hipocondríac, amb la qual cosa no sabia... Clar, en aquella època, el mes de març del 2020, els asimptomàtics no existien. Ningú sabia si eren asimptomàtics, si caurien les mans, si caurien els ulls, i si quedaries desplomat, no sabies què et passaria amb aquest virus. I vam ser uns quants que ho vam passar i vaig tenir la gran sort que la majoria no va tenir, que és que jo vaig poder fer-me una prova PCR. I en aquell moment em va dir que era positiu, però a partir de llavors l'única sort bona és que fer un programa al matí va ser comunicar amb el Clotet, comunicar amb el Trilli, comunicar amb el doctor Pedrós i dir-los, escolta'm, doctors, què he de fer? I em va dir, doncs, queda tranquil a casa, no passarà res i tal. Jo vaig ser un asimptomàtic de manual, però en aquella època els asimptomàtics no existien i ho vaig passar malament. Psicològicament ho vaig passar molt malament, perquè jo no sabia per on me'n podia sortir i com podia acabar. A més, va durar molt el meu positiu. Va durar 33 dies fins que no vaig tornar a donar negatiu, perquè sempre hi havia rastres, eren proves molt, molt, molt, molt afinades i ho vaig passar bastant malament, bastant malament. Bastant malament. Ara entenc com molta gent diu, si és que m'ha afectat molt psicològicament. A mi em va afectar molt psicològicament, també. Sí, perquè jo he estat molts anys independent i en aquella època estava sol. I la solitud és molt diferent a la independència.
1: Al nostre cas, amb família a casa, teletreballant,
0: clar,
1: i la família va ser una altra realitat.
0: Clar, és una altra realitat, estar sol a casa, no pots fer res, veus la tele, fas cuines, però a la vegada tens el que toques la front cada moment, com a un hipocondria, que aviam si tens febre, et poses el termòmetre, et prens calocatils, et truques als metges, perds l'olfacte, perds el gust, ai, què vol dir després d'això que ve... Passes molt neguit, molt neguit. Més que por neguit. Jo vaig estar molt neguitejat tots aquells dies, tots aquells 33 dies.
1: Bé, ja per anar acabant, perquè no volem robar més temps, aprofito per citar alguns noms de persones que coneixes, a veure què ens podries dir o què podries destacar de la seva personalitat. Començant per Jordi Ramos.
0: Bueno, és un productor que fa la vegada, és la persona que més necessito. És a dir, si ell sap que si un dia marxo a algun lloc, el primer que li diré que vingui amb mi és ell, perquè és una persona, primer, que és molt fidel, és molt entranyable, i que segurament no se li ha dit amb ell l'estima que ell ens té a nosaltres. Vull dir, ell és una persona molt més cap endins, és a dir, molt més tímida, i de vegades aquestes coses li costen i nosaltres no li diem amb ell, però és una persona indispensable per l'èxit d'aquest programa, indispensable.
1: Bé, nosaltres estem aquí gràcies a ell, perquè si no...
0: No, és treballadora, una persona és fantàstica, posa bon humor a la... És una persona que, si no existís, la ràdio se l'hauria d'inventar.
1: Jaume Montero.
0: Bueno, és una altra persona que hi vaig estar molts anys molt com a, al seu costat, que com a persona vinculada a la redacció d'esports, també un excel·lent treballador i una molt bona companya, també, la Gemma.
1: Jordi Gràcia.
0: Bueno, si jo sóc hiperactiu, ella era hiperactiu al cubo. Tenia un neguit. És una persona que jo crec que a la ràdio el trobava molt a faltar. No sé, sempre me recordo que sempre li vaig fotre una bronca. A mi se'm pot demanar consell, però tampoc se m'ha de fer gaire cas. Però amb el Jordi, que jo me l'estimo molt, va ser un moment difícil de la meva vida, en Jordi em va ajudar molt. En Jordi em va... I vaig dir, no te'n vagis de la tele, que tu ets tio de ràdio. I se'm va anar a la tele. I ara el tinc perdut fent coses, que sempre, com que no para mai, perdut fent coses, però crec que a la ràdio encara li deu moltes hores.
1: Dani Aguilar.
0: Una persona amb futur, una nova part del talent emergent de RAC1.
1: Ivan Medina.
0: Un altre sonat, magnífic, amb una veu prodigiosa, amb un to radiofònic admirable i una persona que s'ha de tenir també molt en compte.
1: Judit Sala.
0: Bueno, jo me l'estimo, la Judit, pas que fa molt temps que no la veig, però la Xulita és una... Vam estar treballant molts anys junts a Catalunya Ràdio, reiem molt, recordo que reiem molt, sortíem de nit, ens ho passàvem la mar de me, una persona fantàstica, la Judit, va, fantàstica, guapíssima més, o sigui, una cosa tremenda. Tinc un gran record, la Judit.
1: Pere Mas.
0: El Pere Mas és una persona que és molt, molt bon comunicador, jo crec que dels millors estius que s'ha fet mai a Catalunya Ràdio els va fer el Pere. Una persona de matí, una persona amb un punt polític molt important, amb un punt cultural molt important i amb una capacitat comunicativa bestial. I jo crec que ell no és conscient de les seves capacitats. No, és que no és conscient i la caga.
1: Tian Riba.
0: El Tian és un analista brillantíssim, brillantíssim. S'ho analitza tot. En el moment que ve, té una capacitat per retratar els moments molt admirable, molt admirable.
1: I per últim, Jofre Llombart.
0: Bueno, és com un germà, és com un germà, el Jofre, una persona que va fitxar RAC1 fa 10 anys i que ara ha marxat, però que tornarà algun dia, que a més jo no el coneixia a Catalunya Ràdio, però me'l va proposar l'Eduard Pujol i vaig dir, bueno, aviam que ve aquí. Bueno, va haver una persona amb una fidelitat bestial, amb una capacitat de generar equips admirable, que sabia tractar i a mi no és fàcil, no és fàcil, bueno, una mescla de germà, de tieta i de jefe necessari. Una persona molt necessària a qualsevol grup. Molt necessària.
1: Jo, en el meu cas, hi tinc una relació amb totes les persones que t'he dit,
0: sí.
1: Per això t'he citat aquestes
0: sí,
1: i l'altres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé, per exemple, si coneixes a la Marta Bosch, també.
0: El conec poc, vam fer una, fa 2 anys una marató junts, una persona també, ostres, vam congeniar molt durant la marató i encara que va ser molt poques hores i alguns dies d'assaig, bueno, vaig passar molt bé, ens vam entendre de seguida, a vegades que costa molt, no?, entendre's amb algú i de seguida ens vam entendre l'un amb l'altre.
1: No és el que dèiem, la família de la ràdio, al final t'acabes
0: sí, trobant. Sí, sí, vas trobant i sempre és com tota la vida, la generositat, i ara arriba el Basté, no, però el Basté sense el seu equip no estaria aquí, estaria en un altre lloc, és a dir, la generació d'equips és molt més important que el lideratge, molt més important, molt més important.
1: Per últim, un apunt sobre la realitat d'internet. Ara tenim els podcasts, que estan allò amb una efervescència
0: sí.
1: Total, no? Molta gent que no són ni periodistes ni comunicadors es dediquen a fer podcasts.
0: Sí.
1: Vosaltres esteu amb la qüestió del RAC+1, que comença a despuntar també.
0: Correcte.
1: Què en penses tu al respecte d'això dels podcasts i com veus la ràdio, no del futur, no, la de demà?
0: El podcast és un mal necessari. El mal necessari vull dir, clar, soc molt fan dels podcasts. Jo crec que el podcast el que fa és destensar la informació convencional de la ràdio. La ràdio, des de fa un temps, quan vaig començar a fer el matí, vaig entendre que la gent, havent internet, no hi ha més ràpid, res més ràpid que internet. Res, res. Per tant, no pots anar a la seva velocitat. Per tant, tot allò que signifiqui pausa ho has d'enviar cap a una altra plataforma que t'ajudi que aquella pausa tu ho puguis escoltar. És a dir, reportatges ara són de molt mal portar a la ràdio actual. Per què? Perquè els reportatges hi ha molta gent que li interessarà allà, però hi ha molta gent que no li interessarà. Per tant, i tu has de captar una atenció en la majoria de la gent que t'està escoltant. Per tant, si has de buscar un reportatge específic sobre qualsevol tema, te'n vas al podcast i ho faran podcast. És el que va passar amb el Crims. El Crims a Catalunya Ràdio, és a dir, tu col·loques Crims a la graella convencional i està bé, però hi haurà molta gent que dirà, a mi és que aquest tema no m'interessa, però en canvi el col·loques en podcast o que ho col·loques en un programa de televisió que més visualment és impecable i clar, va cap amunt, perquè és bestial, perquè a mi per exemple, és un tema que a mi m'interessa molt, el tema de la crònica negra, i clar, portat d'aquesta manera està molt ben inventat. Clar, què passa? Que va tan ràpid tot que al matí o a la tarda el que vols és actualitat, actualitat, actualitat, alguna entrevista, però actualitat, actualitat, actualitat. Per tant, què són els podcasts? Són una mena de contenidor d'altres temes que la realitat de la ràdio generalista ara no es permet. No? Error, segurament és un error, però no es permet. I què passa? Aumenta el que és la força del podcast. Necessària i crec que un gran invent per complementar la ràdio generalista.
1: Molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps.
0: A vosaltres.
1: Fantàstic estar
0: no, aquesta estona amb tu. Res, vosaltres, de debò, moltes gràcies a vosaltres.
1: I ens seguim escoltant i felicitats per ser la persona més escoltada a la ràdio.
0: Bueno, però això també sempre ho dic, ara ho ets, demà passat ja no ho seràs i de moment aprofitem el moment que tenim, però com a alegria col·lectiva de grup, però que es fa una gran ràdio en aquest país i no fa falta ser líder per escoltar-la.
1: Molt bé, Jordi.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: No ens volem fer pesats ni reiteratius, però vaja, donem les gràcies de nou a Jordi Basté i també, sobretot, a Jordi Ramos, que va ser el que va gestionar aquesta trobada als estudis de RAC1 amb en Jordi Basté. Va ser un moment molt interessant i, vaja, destacar que el Jordi és una persona molt planera. Jo crec que és d'aquelles persones que, tal com parla el micròfon, és tal com és
5: i tal com es mostra en totes les seves facetes.
3: Sí, és així. Jo crec que això és també part del seu èxit, no? Radiofònic, que una persona, doncs, que notes, no?, que no està fent un paper, que no està forçant ni la seva veu ni la seva manera de parlar per ser, diguem, supercorrecte, que no vol dir que sigui incorrecte, simplement, doncs, això, el que tu dius, no? Una persona molt planera, molt propera, d'aquí l'èxit del Món a RAC1, el programa més escoltat de Catalunya des de fa molts anys, des del 2011, crec, ininterrompudament. Per tant, doncs, aquí el seu èxit. I sí, jo també em sumo amb el que tu deies, ha sigut un plaer poder-lo entrevistar. Vaja, són aquelles persones que quan surts dius, carai, doncs quin bon regust de boca, no? I a més, doncs, fer-ho amb aquest tall de veu, no?, d'ell, de la seva adolescència, que de fet, doncs, li han encantat.
5: De fet, nosaltres ja l'hem escoltat en diverses entrevistes parlant amb molta passió de Ràdio Joventut d'aquella època i per això vaig pensar que seria relativament senzill que ens rebés a casa seva. Per què? Doncs perquè és d'aquelles persones nostàlgiques que li agrada molt recordar i que recorda, doncs, amb orgull també els seus inicis, com ens explicava l'entrevista, aquells 7 anys que va estar a Ràdio Joventut i on va aprendre, com ens deia, tot el que es fa a la ràdio. En fi, doncs, nosaltres també sempre parlem, doncs, dels nostres inicis amb molta passió, amb orgull també, i vaja, doncs, amb aquest record, amb aquesta enyorança, però vaja, portant-ho al present, no?, perquè ens agrada reviure per tornar-ho a fer, no solament a recordar-ho, sinó tornar a fer aquells moments, alguna cosa semblant al que vam viure, no?
3: Sí, sí, sí, està clar. Jo crec que això forma part molt també de cada persona, i és cert com tu dius, no?, ens hem ajuntat fa molts anys que ens coneixem, no?, però que a més una de les nostres coses que ens uneix és això, precisament, no?, aquesta passió per recordar, per recordar coses, per recordar fotografies, recordar vídeos i en aquest cas, doncs, recordar la ràdio com a mitjà que tant ens agrada, no? Però això parteix del que sempre hem dit, no?, d'un treball d'hemeroteca, precisament, no? O sigui, quan t'agrada això, ja procures d'anar guardant tot de coses, no? I això és una cosa que ja et ve de petit, no? I gràcies a guardar i a enregistrar tots aquests talls, doncs ara podem fer un programa com aquest.
5: Jo crec que és també una mica el tarannà de les persones, perquè hi ha el tarannà de... Acabo una etapa, tiro tot el que estava guardant en aquells moments d'aquella etapa, no? Per exemple, allò de fer dissabte, doncs, per etapes. No cada setmana, sinó... Escolta, m'he cremat una etapa laboral, per exemple, doncs tots els records d'aquella època, pam, a la paperera. Nosaltres crec que som més aviat al contrari. Em sap greu desprendre'm de qualsevol de les coses del passat, perquè ja que les puc tenir, les puc col·leccionar, doncs les guardo, no? Perquè quan tingui un moment ho podré tornar a reviure. I els nostres fills, doncs el dia de demà, disposaran d'aquells records, no sé si els interessarà molt o no, però almenys allà estaran, no?
3: És així, Vam alternar i jo ho he pogut experimentar, Jo, tu, que som unes persones que ens agrada, doncs, això, no?, tenir aquests records, jo he parlat amb gent, doncs, que no, que quan li dius, escolta, doncs això, no em vull saber res, jo no, nostàlgia zero, jo endavant i no em vull saber res del passat. A veure, està clar que s'ha de viure el present i sempre miren endavant, però vaja, tenir un record de tot el que ha sigut la vida i aquest record d'una manera física, no només mental, doncs també està bé. I aleshores et pot permetre fer coses, doncs, com la que estem fent ara.
5: Molt bé, doncs seguim recordant. Encara tenim alguns talls més aquí de Ràdio Joventut, del P, que és únic, amb més Jordi Basté. Seguim encara al 1979, ara un altre concurs, que en aquest cas parlava de bàsquet.
6: Vamos a decir que la diferencia estuvo... Concretamente en...
7: ¿No des más pistas?
6: No. La diferencia fue de 11 puntos ahora. ¿Cuál fue el resultado?
7: Bueno.
6: Hola, buenos días.
8: Hola.
6: ¿Cómo te llamas?
8: Montse.
6: Vamos.
8: Sí, el resultado...
6: Sí, el resultado. Porque
8: 77,
6: supongo...
8: 68.
6: No, ese fue el resultado.
8: Bueno, adiós.
6: Gracias por tu llamada. 2-18-80-31.
7: ¿Sabes qué pasa, Jorge? Oye, que ahora todo el mundo está haciendo combinaciones con 11 de diferencia. Y el resto...
9: Pero es que sigue siendo difícil igualmente.
7: Sí.
6: Hola, buenos días.
10: Oiga,
6: sí.
10: Grecia y el resultado es 84-73.
6: No. Ha estado, pero rozando larguero como suele decir Agustín Rodríguez en sus partidos. No. Vale. 11 puntos, pero ha sido justísimo. Vale, gracias por tu llamada.
10: Adiós.
6: Pero muy justo ha ido. Hola, buenos días.
7: Ha habido aquí, siempre hay gente que tiene un buen humor, que me ha dicho, El resultado ha sido de 11 a 0. Digo, ¿cómo 11 a 0, hombre? Si no me dice una diferencia de 11. 11 a 0. O a mí que Antonio.
11: Hombre, para...
7: Si quiere hacer
11: combinaciones, hay que empezar por el 11 a 0.
7: Exactamente. ¿Eh?
11: Que si hay que hacer combinaciones, hay que empezar por el 11 a 0.
7: Vaya. Oye, 12 a 1, 13 a 2. Y así llegaríamos, pero llegaríamos pasado mañana. Vale.
6: Hola, buenos días.
12: Hola.
6: ¿Cómo te llamas?
12: Pedro.
6: A ver.
12: ¿85-86?
6: No, tampoco es esto. También está rozando el larguero. Vale, gracias por tu llamada. Adiós.
7: Pero todo el mundo te da una diferencia de 11, ¿no?
6: Yo 11, todo el mundo. Sí. Hola, buenos días.
12: Grecia, 78.
6: ¿Y Yugoslavia?
12: 58.
6: No, 78-58 van 20 puntos. No, nada. Adiós.
7: Oye, Jorge, te estás hinchando a llamadas, ¿eh?
6: Sí, no me pensaba que fuera tan difícil. Hola, buenos días.
7: ¿Y eso que lo ha dicho?
6: Hemos dicho el resultado y el equipo que ganó. Hola, buenos días. Buenos días.
13: 85-74.
6: ¿Cómo?
13: 85-74.
6: ¿A favor de quién?
13: De Grecia.
6: Muy bien, hombre. Ahora sí que lo has acertado. 85-74 a favor de Grecia. Le habíamos dicho ya la respuesta, las dos respuestas. El equipo y el resultado. Tú has visto, según vemos, has estado atento y has recogido la llamada y has ganado un disco que puedes venir a recoger a partir del lunes. ¿Vale?
13: ¿En qué dirección?
6: En Vía Augusta 17.
13: Vale.
6: Oye, ¿cómo te llamas, has dicho?
13: Manuel Castillo.
6: Manuel, pues vienes a recoger tu disco, ¿vale?
13: Vale.
6: Adiós. Adiós.
7: Bueno, un concurso bonito de verdad, ¿eh? Jorge, ahí.
6: Bien.
7: Estos difíciles, de verdad.
6: Se nos ha salido la respuesta, pero da igual. Ha costado también.
7: Ha costado más que nunca, quizá. Bueno, y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con un tema que nos presenta Cristina. A ver, Cristina, fíjate. ¿Lo veis, no?
14: Enrique Llana, la Yenka.
7: La Yenka. ¿Sabes lo que es la Yenka? ¿No lo sabes? Bueno, te lo voy a contar. La Yenka es un baile que hace como unos 15 años se popularizó mucho. ¿Eh? Era... derecha, 1, 2, 3. Adelante, atrás, 1, 2, 3. Entonces había que saltar. Era un baile muy popular. Dime.
14: Que te quería decir que yo tenía el disco, aún.
7: ¿De la Yenka? ¿Quiénes eran los intérpretes? Que uno tuvo un accidente muy importante y entonces fue cuando... Johnny y... Sí, bueno, en fin, eran dos chavales muy jóvenes y uno tuvo un accidente y entonces, claro, se les hizo el dúo. La Yenka, Enrique y Ana.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Bé, comentar-vos que de fons se sentia en aquesta gravació alguna altra cosa, no sé si et sona familiar això, Jordi, tenir una cinta que tu escoltes alguna cosa, però a sota sona quelcom diferent, sonava com una música, unes veus. Això passava de vegades amb les cintes magnetofòniques quan el capçal de gravació no funcionava del tot bé o no estava ben col·locada la cinta i no es borrava el que hi havia sota.
15: Exacte, sí, feies com una mescla, però sobre la mateixa cinta, i sense utilitzar cap altre aparell. Sí, ho recordo, alguna vegada havia passat això. I sí, acabava sentint les dues coses, i aquí ho podíem escoltar-ho. Estàvem parlant fora de micròfon, no?, d'aquest tipus de concursos, no?, si avui en dia podrien funcionar. Clar, un concurs on tu truques a la ràdio per contestar una pregunta que han fet, sobretot d'una cosa històrica, diguem-ho així, o que ha passat en el temps, clar, amb els mitjans que tens avui en dia d'internet, que en qüestió de segons pots trobar la informació, no sé si tindria gaire sentit, no? Perquè fàcilment ho podries fer. De fet, per exemple, i parlant com estem parlant d'en Basté, que hem parlat, i de RAC1, a RAC1 es fa un concurs per les tardes, però que són problemes, o sigui, és un tipus de d'endevinalla, però endevinalla matemàtica.
5: Enigmes.
15: En el qual has de calcular. Que també suposo que et pots ajudar d'internet, però vaja, ja no és un tema tan, diguem-ho entre cometes, fàcil que tu puguis buscar la informació i que ràpidament tinguis la resposta. No?
5: Ah, doncs anem a escoltar algun tall més, molt breu, perquè ja hem escoltat avui molt bé, que és únic, de Jordi Basté. Ara ens traslladem al 1982 i en aquest cas en Basté feia referència a un concurs per a saber el resultat d'un Madrid-Barça d'aquell 1982.
16: Oye, Lourdes.
17: Sí.
16: ¿Me podrías decir tú qué diferencia de puntos crees que tendrá el Barça con el Real Madrid de básquet?
17: No sé.
16: ¿Puedo saber? Venga, di algo al azar.
17: Pues, no sé.
18: Dime una cifra al azar, hombre, Lourdes.
17: Uno.
18: ¿Cómo?
17: Ay, uno. No sé.
18: Hombre, pero un número va a estar aquí, por ejemplo, el Barcelona ganará de tantos puntos, el Madrid ganará de tantos puntos.
17: Creo que el Barcelona ganará por 5 puntos.
18: 5 puntos a favor del Barcelona.
17: Sí.
18: Bien, y en cambio el resultado del Real Madrid-Barcelona de fútbol, tú no es un resultado. ¿Quién va a ganar en el Santiago Bernabéu?
17: Pues, no sé, 80 el Barcelona y no sé, 70 y tantos el Madrid.
18: A ver, ¿qué has resultado dicho?
19: 80 el Barcelona y 70 y tantos el Madrid, pero...
18: No, pero estamos hablando del fútbol. Real Madrid-Barcelona del fútbol. Yo no creo que se marquen 87 goles. Tendría mucha faena aquí ni para marcar 87 goles.
17: No, había entendido el básquet.
18: ¿Cómo?
17: Había entendido el básquet.
18: No, no, el fútbol. ¿Tú es un resultado?
17: Pues, no sé. El Barcelona 2 y el Madrid 3. Sí.
18: Real Madrid 3, Barcelona 2.
17: Sí.
18: Vale, de acuerdo. Gracias, Lourdes. Tienes un otro TVUS y la semana que viene a ver si puedes conseguir otro.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: El que no podem negar és la vocació esportiva d'en Jordi Basté i Antoni Bassas ja des dels seus inicis radiofònics, eh? Totes les preguntes en la línia esportiva i sobretot de futbol.
5: Queda clar. Jo no sé si aquí va influir també el fet de que Agustín Rodríguez fos també un locutor de retransmissions esportives. Suposo que alguna cosa hi devia tenir a veure, no?
3: Doncs segurament que sí, segurament que sí. Està clar que això els hi va acompanyar durant molts anys. Jo crec que encara segueix, tot i que ara ja no s'hi dediquin plenament a la part esportiva, però vaja, ho porten a la sang.
5: Molt bé, què et sembla si anem a una mica de públic? Ara fa estona que no anem a la publicitat, doncs som-hi. Anem a escoltar una promoció de RAC 105 amb la veu de Montse Llussà.
20: Escolto RAC 105 perquè m'agrada la música dels 80.
21: Escolto RAC 105... perquè tota la música és molt coneguda.
22: RAC 105, entre la música i tu.
5: La inconfusible veu de Montse Llussà, la veu de Catalunya, com diu en Jordi Clapés, eh?
3: Ah, exactament, Antoni Clapés.
5: Ara he fet aquí un mix entre el Jordi veient-te tu i el Jordi Basté, correcte, també. Sí,
3: correcte,
5: sí.
3: Correcte.
5: Bé, seguim amb més promos. Seguim a RAC 105 i ara, en aquest cas, una petita curiositat. Comencem primer amb una promo de RAC105.net.
23: RAC 105. Escolta'ns per internet en qualitat CD. Entra al nostre web, RAC105.net.
24: A més, assabenta't de quina és la cançó que està sonant o de la que ha sonat a qualsevol hora del dia.
23: Tot sobre els concerts a la nostra agenda.
24: Els millors moments del Fricandó al Fricandó a la carta.
23: I ara descobreix la nova secció de retrojocs per passar les millors estones.
24: Tot això i molt més al nostre web RAC105.net per compartir molt més que música.
2: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs la curiositat és que teníem aquest RAC105.net que ara és RAC105.cat. Anem a escoltar-ho.
22: Si no tens una ràdio a prop o ets fora de Catalunya, entra a RAC105.cat i escolta'ns des d'internet amb la màxima qualitat. RAC105.cat. RAC105.cat. Entre la música i tu.
3: I fixem-nos quina cosa més, deixem dir, curiosa, que una de les informacions que et donava aquesta web era poder saber en cada moment del dia quina cançó havia sonat. El que podríem dir que ara ho podem obtenir amb el Shazam, aquesta aplicació famosa que automàticament et diu què està sonant en aquest moment si tu doncs, actives l'aplicació i que escolti la música que sona. Però, vaja, és una cosa que ja ens hauria agradat molt anys enrere, de dir, aquesta cançó quina és? Que teníem que esperar que ens ho digués el locutor, o a vegades no ens ho deia, o a vegades ja ho havia dit a l'inici. Però aquí podies tenir doncs, una pàgina web amb tota una relació temporal i tot el detall del que estava sonant en cada moment.
5: Com vam comentar fa alguns programes enrere tu i jo, fins ara, com 30 anys després, tant tu com jo no hem descobert quines eren algunes de les cançons que estaven a les cintes de casset que gravàvem nosaltres de la ràdio quan érem adolescents.
3: És així. Jo, de fet, doncs, amb la tasca de digitalització de cintes, moltes cançons que he anat sentint que dius ostres, això m'agradava en aquella època i ja no l'havia tornat a sentir més perquè no sabia, ni me'n recordava ni sabia el que era, gràcies, en aquest cas, per exemple, doncs, a l'aplicació Shazam, l'he pogut localitzar i aleshores ja ho tenia la versió completa de la cançó.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
25: Ràdio Sant Cugat.
5: Molt bé, seguim en el programa d'avui i ara canviem d'història i anem a obrir una secció de l'audiència de la Hemeroteca de la Ràdio, perquè anem rebent de tant en tant correus electrònics, cosa que ens fa moltíssima il·lusió. Avui parlem de Fernando Rodríguez, un històric seguidor de la ràdio, sobretot de Ràdio Terrassa i de Club 25, que ens va escriure per explicar-nos la seva història i també per felicitar-nos per la nostra iniciativa de recuperar antigues gravacions de ràdio. Ell ens diu: Hola, con 13 años, 1973, llegó a casa el primer radiocassette. Entonces no paraba de grabar cintas. Hacía muchas cintas de mi música preferida y de programas de radio nocturnos. Con el tiempo, para no comprar más, las iba borrando. De esa época me quedó muy poco. ¿Qué daría yo ahora si las tuviera todas? Me hice un oyente fiel y curioso de la manera de hacerla de los profesionales, hasta que me decidí visitar unas cuantas a finales de los 70 de Barcelona, es refereix a les emissores, ¿eh? Barcelona, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Sant Cugat, Badia. Fueron unas visitas interesantes, ya que conocí en persona a los locutores y locutoras en vivo. Al residir en Terrassa, en mis horas libres, después de trabajar, estudiar y hacer deporte, me iba a Radio Terrassa, de ayudante y mirón. Allí llegué a conocer a todo el personal andante por aquellos pasillos de la OM y cuartito de la FM, que después se convertiría en Radio Club 25. Habéis empezado algo muy grande y maravilloso que lo disfrutamos ahora nosotros, pero que quedará para futuras generaciones en los archivos de todas las hemerotecas y audiotecas de Cataluña. Un fuerte abrazo. Fernando Rodríguez Calvo. Aquest és l'oient que ens ha permès doncs, disfrutar també d'aquests moments, en concret a Terrassa, perquè ell resideix en allà, la teva ciutat actual de residència, Jordi, i la meva de naixement, és a dir, que ens fa molta il·lusió que així sigui. I en Fernando doncs, ens ha compartit una pila d'informació que, mica en mica, anirem dosificant i compartint amb tots vosaltres. I avui, per exemple, començarem escoltant un àudio del mateix Fernando Rodríguez. Crec recordar que deia que era l'únic que conserva del seu ràpid pas per les emissores de ràdio del Vallès, perquè estem parlant d'una emissora que sonava doncs, a principis dels 80 a la zona del Vallès, com tantes n'hi va haver i com hem comentat diverses vegades, en una època, si recorda Jordi, en la qual hi havia moltíssimes emissores pirates o emissores com, per exemple, la nostra Ràdio Sant Cugat, que no estava legalitzada.
15: Sí, correcte, correcte. Hi havia un boom, no? Era el boom de la ràdio, les llicències radiofòniques eren quelcom complicat d'aconseguir i això feia doncs, que hi hagués una espècie d'efervescència d'emissores petites i que emetien doncs, d'una manera, doncs això, una manera pirata, com es deia en aquella època, no? Però vaja, tot fos per poder arribar a gent i poder doncs, compartir aquesta passió radiofònica, ni que fos d'aquesta manera.
5: Doncs anem a escoltar un fragment de Fernando Rodríguez a l'antena de Ràdio Modular FM, una d'aquestes emissores ja desapareguda, però que sonava a principis dels 80 a la zona del Vallès.

0: continúa, nunca se acaba. Y nada más, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias y hasta pronto, amigos. Os habló FR Fernando Rodríguez.
1: FR, Fernando Rodríguez, és a dir que tu podries dir JC, Jordi.
2: JC, sí, sí, correcte. Té nom de cotxe.
1: Sí, en fi. Bé, doncs, gravacions històriques, doncs, ja veus tu, de fa 4 dècades, interessant escoltar aquestes gravacions que, com dèiem, algú algun dia, en aquest cas en Fernando, va enregistrar una cinta i se la va guardar i ara l'ha digitalitzat i gràcies a això podem tornar a disfrutar d'aquests moments que, si no, passarien a la història, doncs, pel que en aquell moment estigués escoltant la ràdio i ara se'n recordés, no?
2: Està clar. D'això és que sempre diem el mateix, eh? D'això serveix doncs, poder tenir tot aquest ventall de gravacions, no? Per posar-ho i tornar-ho a gaudir. És que és un exercici, jo crec, molt sa. I a més el que tu dius, eh? Si intentes fer memòria, no te'n recordaràs. Ara, com ho sentis, aleshores dius, ah, sí, ja sé el que és. Eh? I això passa constantment.
1: Mira, sense anar més lluny, el mateix Fernando ens va proveir l'altre dia d'un vídeo del, crec que era el 25è aniversari de Ràdio Sant Cugat, que jo recordava aquest vídeo, que hi era, però no el tinc o l'he perdut, no ho recordo ara. I me'l va passar en format digital i resulta que hi surto jo amb alguna fotografia. I jo tampoc tenia gens present aquesta fotografia i per tant fa molta gràcia, no? Fa molta il·lusió. Clar, aquest clar, tipus de tornada al present, de records del passat que tu no tenies localitzats, no?
2: Correcte, és això. Sí, sí, tal qual, tal qual. Ho has de veure o sentir perquè aleshores automàticament vingui al cap. I la informació la tens, és allò que dius, se m'ha oblidat. No se t'ha oblidat. Està en un racó, però necessites despertar-ho. I això és el que fem aquí, despertar records.
1: Molt bé, doncs, despertant records, ens anem acomiadant perquè estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat bàsicament a escoltar aquests talls del PQS Únic de Ràdio Joventut amb en Basté i en Bassas. Tenim una adreça de correu electrònic a la vostra disposició perquè us poseu en contacte amb nosaltres, Jordi.
2: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, encantats que ens envieu tot allò que tingueu, ens podeu escriure, podem quedar, podem que, diguem, gravar tot el material que podeu tenir en caset i nosaltres ho digitalitzarem, per tant, tenim totes les vies per poder recopilar tot el material que tingueu.
1: Molt bé, i marxarem encara amb un petit tall més, darrere d'uns pocs segons de PQS Únic, que fa referència a la nevada de l'any 1982. No sé si la tens present, aquesta nevada. Jo sí que la recordo perquè hi ha fotografies a casa meva d'aquell any, que va nevar doncs, bastant i que va fer bastant de fred.
2: Estem parlant d'una nevada del mes de gener i no sé si m'atreixo a dir que va coincidir amb la nit de Reis.
1: Correcte, així és, així és.
2: I tinc el record de la cabalgata de Reis nevant. Vaja, era de postal.
1: Doncs amb aquest record marxarem perquè es fa referència a aquesta nevada i per això sabem que aquest tall és de principis de 1982. Bé, Jordi, gràcies i també a tota l'audiència. Ens escoltem en el proper programa. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu. Fins la propera.
3: Me desaparece todo el mundo del locutorio. ¿Saben ustedes por qué? No, lo voy a contar muy fácilmente. Se me van a ver la nieve. Bueno, continúa nevando, Marta. Al menos infórmanos.
4: Sí, continúa nevando.
3: Continúa nevando. Bueno, ahora va la cosa en peques de concurso. Oye, Jorge, no me hagas señales. Jorge me está toda la mañana hablando por señales de humo. Di lo que tengas que decir.
5: Parecemos aquí, vamos, yo que sé qué. Bueno,
3: pero, hombre.
5: No, tan solo decir que, bueno, continuaremos informando sobre este tema, que tendremos informadores aquí en directo más tarde y que, bueno, aquí la temperatura en Vía Augusta es concretamente de 1 °C, pero acuérdate lo que nos han dicho
3: bueno,
5: de aquello...
3: Bueno, sí, sí, vamos a recordarlo.
6: La Maroteca de la Radio. Jordi Casellas i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president encapçala de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè, i el Dani, ai, Òscar García, que és de Quina Xocolata, és fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint Va, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bé, bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa.
0: Gràcies.
2: Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. Mm. No.
0: No?
2: No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etc. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
3: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh.
1: Comptable.
0: Però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, del... sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu, inicialment, no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les... diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, sí. I com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres. Perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és? Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya. Sí. És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només... Parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides, i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No és lletera. No.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit?
2: Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar. Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant.

0: Y eso que híbrids,
1: Sí,
0: autodidactas.
1: autodidactes. Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè bueno, vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error,
0: Clar.
1: evidentment, no? Però sí.
2: Sí, sobretot
1: Sí.
2: quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç, només llegint i retenint aquesta informació, perquè, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors al final quina varietat teniu? Perquè
2: Nosaltres actualment la varietat que tenim, saps que al món doncs, bueno, hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides i tres o quatre més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, doncs tenim dos aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques que, bueno, la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt, molt, molt
0: De
2: maca.
0: qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer, pues, un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual cosa volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui bueno, i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat. Sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, doncs, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no? El primer...
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula...
2: Pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no? Perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, es vam recollir tots, es vam provar de forma natural
1: Fruit.
2: amb el fruit, com és, i després l'hem provat, pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota

0: roures i alzines.
1: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitzar? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
0: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, el producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Per posar, nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
1: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte amb restaurants, amb restauració, de, no? Com un producte de luxes, totalment. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
0: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida picking, és a mà, aquest gra es pot treballar tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, lo que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
2: I llavors s'ha preparat un filtre.
0: Sí.
1: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
0: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, a la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
1: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
0: A la mateixa finca.
1: Viviu on treballeu i tot és...
0: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí, és impossible dur-lo a terme. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera, no? Per tant, has de ser-hi.
1: Sí, sí.
0: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà mateix visquen.
1: Sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat, i és molt interessant com projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a, sí, a Catalunya.
1: Sí, totalment. Mm-hmm. I feu visites, entenc, no? O...
2: Sí.
1: Sí? I com, com, com funciona això?
2: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del mm-hmm. cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
1: Clar.
2: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
1: Mm-hmm. I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
2: Doncs contactar amb nosaltres a mm-hmm. info@castellvilà.com mm-hmm. i preparem unes visites fantàstiques.
1: Mm-hmm. I, bueno, no facis spoiler, però... Sí. Quanta gent pot venir?
2: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
1: Clar, perquè pot ser un team building i coses d'aquestes,
2: no? Sí, n'estem fent. N'estem fent.
1: És un producte molt original.
2: Llavors adaptem la visita al grup. Mm-hmm. Perquè no és el mateix un grup de 90 persones mm-hmm. que un grup de 20 mm-hmm. o uns amics que són 6.
1: Clar. Però teniu un espai adaptat per, per visita?
2: Sí, tenim un showroom, però el maco és, de tota la visita, la diversitat que hi ha. Perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. Uh-huh. De tot el projecte, és evident.
1: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
0: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
1: Ostres.
0: I puguis donar el teu criteri al respecte.
1: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
0: Sí, home.
1: Ostres, és molt especial, això.
0: Molt especial, sí.
1: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
0: Te'l fiques a la boca,
1: sí.
0: El mastegues...
1: Tot sencer?
0: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Mm. Però... la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva
2: anàlisi.
1: Ostres, no hagués dit mai que un gra de cafè fos així.
0: Tita.
1: És quasi com... uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Mm-hmm. Perquè és dolç. Mm. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar? No.
0: No, això
1: no.
0: Això són les llavors que hi ha a l'interior.
1: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
0: Mm-hmm. No,
1: però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors. Mm-hmm.
0: Depèn de l'origen, clar. Surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
1: Sí, sí. I ho té tot, això.
0: Ho té tot.
1: Moltes gràcies, de debò que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
0: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
2: A descobrir-lo.
1: Sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau. Que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on ve el cacau vostre? Depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja. I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club del Xocolaté a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones, i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres, D'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació, de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cuit tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comenci ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions i incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part en aquest projecte si arribés aquí i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau. perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata, perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, el Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, pues tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent a poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta la xocolata.
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no?, i fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no?, o la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre, pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, en restaurants i tal? Teniu...
1: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: Cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
0: i
1: no hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé, molt interessant també. I el vostre futur, com ho veus? És, creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer. Però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi al lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí. I tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de debò que veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que Que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació de, dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs... Si voleu trobar aquestes experiències, no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè... són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, absolut, amb sol, sol. 100%, sí.
0: I tu?
2: Igual.
0: Tampoc tens una varietat que diguis aquesta és la meva.
3: No, perquè és un
0: conjunt. Molt bé, molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents, no tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores... Crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust, encara tinc el gust. De...
3: Sí.
0: I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè, en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El presidenciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerré i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
2: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
4: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
2: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
4: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
2: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
4: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
2: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
4: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que es posin moltes persones les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
2: Per què creus que passa això?
4: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudiïn en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas, sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
2: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Acabada la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròdrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al Baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores, un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan

0: veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
1: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les, en decidir com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
0: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
1: Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni en Pajares que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
0: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt, en fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho soc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres,

0: de la professió ha estat, sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions. Com a mínim, jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
1: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
0: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, Jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Clar, això és molt difícil de saber i a diferència del que passa en la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir,
1: Clar.
0: quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta no me n'he ocupat.
1: Avui hem pogut fer un tastet perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui hi hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i a endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, què n'has subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una sí. empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot, també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta... Si està molt bé tot això de la, de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència, i és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint, en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies també, entre tots els altres valors que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més fins i tot de 150 anys doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya, doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme Jaume, doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja hagin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat, doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombaí, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueras, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueras contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueras ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president encapçala de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triquí, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 13 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer la història del Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13 i que després de superar la malaltia ha publicat La parada de la meva vida al dietari, on explica l'experiència. I afegirem una dosi de política amb la tertúlia, amb la participació dels partits amb representació al ple de la mà de la cap d'informatius, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc que torna un any més a la ciutat. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que ens parlarà de la mort dels menús de migdia. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà dels equinoxis, la primavera i la tardor, i ens descobrirà per què són èpoques tan plujoses. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
2: En realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
2: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacap, que és un reservori que fiquen, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
2: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
2: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
2: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, bé, quan jo estava una mica amb ansietat i podia, bueno, podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
2: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
2: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
2: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
2: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Una abraçada, adéu.
0: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta cómo suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
0: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
14: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente.

0: presentat el 2022. Avui volem saber el punt de vista que tenen sobre aquest projecte tots els grups municipals. Abans, però, donem la benvinguda als participants. Per la part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Esquerra, el tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Al PSC tenim el president del grup, en Jordi Menéndez, bon dia.
3: Bon dia.
0: El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
4: Bon dia.
0: El portaveu de la CUP, Marco Simarró.
5: Bon dia.
0: Bon dia. I per la part de Vox tenim a José Manuel Arias, assessor.
6: Bon dia.
0: Bon dia. Avui en Comú Podem no pot assistir a la tertúlia. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Carles.
1: Molt bé, doncs bon dia a tothom. Bé, efectivament, jo crec que estem vivint una passa endavant amb una iniciativa que prové de ja fa temps, no? I que ja va viure una primera aprovació durant el mandat passat, que té aquests objectius, no? Que és el d'intentar que no hagi de marxar gent de Sant Cugat que voldrien que es pogués quedar, no? Sempre diem allò que no hagi de marxar ningú per raó de renda, no? I que necessitem, doncs, iniciatives d'envergadura, més enllà del llistat d'actuacions que es venen promovent al ritme més accelerat possible, que mai és... mai compta amb la celeritat que tothom voldríem, i que volem que això passi preservant la identitat de Sant Cugat, no? I per tant, doncs això que en diem, no? El model, això, cadascú utilitzarà el terme que millor li sembli, no? Són les xifres, les deies tu, són xifres importants, i re, mencionar un parell de qüestions. Una primera, la qüestió de la cobertura de l'R8, no? La R8, que és la línia aquesta perimetral de Renfe Rodalies, d'ADIF, no? Que implica aquestes franges de seguretat, perquè a través d'aquesta línia es transporten de vegades a mercaderies perilloses, i que impliquen aquestes franges que estableix la normativa de protecció civil, no? I que segurament el que seria més apropiat seria que qui suportés el cost d'aquesta cobertura, d'aquesta protecció, doncs fos o bé qui facilita aquest transport, en aquest cas a DIF o fins a l'ENFE, no? O bé qui transporta aquestes mercaderies, no? Això, en aquest sistema, ho tenim a l'inrevés, no? La repercussió d'aquest cost amb l'urbanització del barri, doncs, comporta hipoteques i rèmores que hem de suportar, no? I que esperem també que això coincideixi amb una acceleració ja definitiva, per fi, de la construcció dels intercanviadors entre aquesta línia perimetral i ferrocarrils, no? Perquè és una veritable llàstima, és una vergonya, quasi diria, com tenim la situació de la línia de Renfe i de l'estació aquí al nostre municipi, no? I que, per tant, esperem que tot plegat tiri endavant, i, per tant, que puguem resoldre diverses problemàtiques amb una sola iniciativa, de les més importants que tenim, no? L'habitatge, la mobilitat, i que, per tant, que ens permetin, doncs, dur a terme una passa endavant el més important possible. I una última qüestió és que això és per nosaltres preveiem un calendari d'aprovació que ens dona temps a parlar-ne amb els diversos grups, no? I ho dic això perquè aquestes iniciatives de molt llarg recorregut en el temps és molt interessant que rebin quan més suport millor, no? I que, per tant, que puguin tirar endavant, igual com ho va fer el grup de Junts en el mandat passat, que li vàrem donar suport, tot i que teníem matisos, evidentment, no? Però que tothom entenia que són iniciatives d'aquestes que requereixen quan més suport millor, perquè són claríssimament amb un calendari que va molt més enllà de qualsevol mandat polític municipal.
0: Bernat.
2: Jo diria que de fet començo com ha començat el Carles, no? O sigui, és una evidència que Sant Cugat expulsa, de fet expulsa no desenes o centenars de persones, sinó milers de persones cada any, milers, ho dic en plural, i així ho diuen les xifres, no? I per tant el que cal és aconseguir, doncs, que ningú hagi de marxar de Sant Cugat, i avui estem encara lluny, doncs, d'aconseguir aquest objectiu, no? Però aquest projecte, doncs, de Can Ametller, crec que el que fa és justament donar una de les fórmules, no?, per les quals, doncs, no volem que la gent marxi de Sant Cugat, que és construir, doncs, molt més habitatge assequible, habitatge públic, no? Avui Sant Cugat té aproximadament un 5% del parc total de l'habitatge és habitatge públic. Amb aquest projecte i amb el projecte, doncs, amb els projectes de les diferents promocions previstes, ens anem, doncs, a un 15% aproximadament, i per tant, doncs, ens posem a uns bons nivells, no? I per tant, de poder oferir, doncs, una possibilitat doncs, assequible, i que la gent, doncs, com deia, no n'hagi de marxar, no? Estem parlant, doncs, de que ara m'hagi de tenir aproximadament 3.200 doncs, pisos de protecció oficial i, per tant, doncs, crec que això és una bona notícia. Ara el que ens toca és aprofitar els propers mesos abans de l'aprovació inicial doncs, per assegurar que el barri té tot el que ha de tenir un

0: barri doncs, que es pugui, que s'hi pugui viure en el sentit que hi hagi tot els equipaments, el comerç, tot el transport públic, no? Amb que ha de tenir doncs, qualsevol espai de la ciutat i, per tant, doncs, que tothom pugui fer la vida a prop de casa seva, si ho vol pot anar, òbviament, a la resta de la ciutat, però que a prop de casa, a 5 minuts de casa, doncs, tingui tot el que cal tenir, no? Per tant, doncs, la feina que es va fer d'abans del planejament s'aprofita doncs, per aquesta aprovació inicial, però doncs, obrim doncs, aquesta, no? Aquests mesos de treball doncs, per aconseguir doncs, posar els matisos que calgui aquesta proposta de planejament doncs, perquè, com deia, doncs, Sant Cugat o aquest barri en concret doncs, tingui tot allò que necessita la gent que hi viu o que hi viurà, vaja.
1: Jordi.
2: Molt bé, bon dia a tothom, primer. Els socialistes creiem que l'anunci de la posada en marxa de la redacció del projecte és una bona notícia. I ho és per quatre, sense entrar en detalls, que ja hi arribarem, però ho és per quatre raons. En primer lloc, perquè és pot ser un signe d'esperança pels milers, com ara deia el col·lega, el company d'Esquerra Republicana, els milers de joves que han hagut de marxar de la ciutat pel famós model de ciutat, model de creixement de ciutat, però també pels milers de ciutadans, de joves especialment, que ja han marxat i que volen tornar. Aquesta és la primera raó. Però la segona raó per la qual creiem que és un element positiu és perquè significa una rectificació. Després de 3 anys de paràlisi, l'alcalde ha considerat que s'havia de desbloquejar això, o creiem que és bo, i perquè no ens hem de situar en la lògica d'aturar el creixement, sinó en la lògica de créixer bé. No és un problema de posar un burot a les fronteres com si fóssim una ciutat medieval, sinó de garantir que el creixement es fa bé, de forma equilibrada, contraposant els elements, interessos diversos entre habitatge assequible, medi ambient, comunicacions, etcètera, etcètera. La tercera raó és perquè significa la recuperació d'un projecte de l'actual govern d'esquerres, de l'anterior govern d'esquerres. Ho ha dit en Brugueroles, també, no? Aquest projecte ve del mandat anterior i nosaltres ens en sentim molt, molt copartíceps. I la quarta raó és perquè creiem que aquest projecte, el fet d'iniciar la tramitació, que per tant s'hagi de fer la tramitació a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, etcètera, etcètera, significa un arrenglerament de Sant Cugat amb la política general d'habitatge del país. Els problemes d'habitatge no són problemes santcugatencs, són problemes del conjunt del país. Estem en una situació d'emergència habitacional, això no, ningú no ho pot negar. El creixement demogràfic del país en els propers anys serà d'una gran magnitud i necessitem espais on la gent pugui viure amb dignitat. El fet que Sant Cugat participi i s'arrengledi amb aquesta política per nosaltres és un element satisfactori.
1: Alfredo.
3: Bon dia. Inicialment sona bé, és veritat, vull dir, nou barri, parlant de diàleg, això està bé, la música, pues, sona bé. Però nosaltres tenim dubtes que suposo que es aniran, veurem en els propers dies, mesos, que es aniran dissipant, no? Però Sant Cugat és una ciutat que avui mateix està a prop dels 100.000 habitants, amb un dèficit important d'equipaments, un dèficit important de manteniment, un dèficit important en molts serveis. I ara creixerem més. I això, pensem, des del Partit Popular, de que s'ha d'anar amb una visió global de ciutat i no només enfocat en un nou barri. Per tant, no podem obviar que si bé, com deia el Bernat, això s'enfoca a un barri que hi haurà tot equipaments i comerços del barri, però dintre d'un conjunt. Perquè els serveis de recolliment, per un exemple, els serveis de recollida de residus és una cosa de ciutat. La policia és una cosa de ciutat. I, per tant, estem engrandant la ciutat i necessitarem molt més serveis. Dit això, nosaltres tenim dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte. I suposo que es farà una memòria completa, no 4 números aproximats, perquè, bueno, tenim dubtes en el sentit de que si hi ha inversors que els hi sortirà a compte fer una inversió d'aquest calibre tenint en compte la quantitat d'habitatge social que hi haurà en el barri programat. El tema de la mobilitat, que sí, és un barri i tindrà, però tot això, ho torno a dir, en el global de ciutat, no està resolta la mobilitat en una ciutat de 100.000 habitants, ara creixerà. Vull dir, són coses que s'haurà de parlar, que s'haurà de treballar tots conjuntament, anar-les a buscar un consens el més gran possible. Nosaltres, com a Partit Popular, estem disposats, òbviament, a treballar-ho. I així ho farem. I bueno, pues, entro... Pues, vull acabar aquesta primera intervenció. Fa uns mesos, un any i pico, es va presentar també a Bombo i Platillo, com es diu en castellà, tot el tema de Sant Joan. Ara sembla que ja ens n'hem oblidat. I espero que tot això no quedi com un globus sonda, que és el que realment va ser l'altre.
1: Uh-huh. Marco.
4: Bon dia. Bé, per nosaltres, primer de tot és positiu tenir novetats d'aquest projecte, 3 anys després. És una cosa que veníem dient a molts plens quan parlàvem d'habitatge que se'n havia fet de projectes o com a mínim d'intencions de planejament, perquè evidentment és una cosa que està lluny de ser una realitat material, com Can Amatller, no? Clar, en aquest sentit agraïm la informació, tot i així ens sorgeixen encara més preguntes i algunes les plantejaré ara, a veure si les podem respondre de cara una mica, a veure com podem construir aquests consensos polítics. Segur que no és presentant-ho a la premsa i convocant-nos la setmana més tard com per evitar reaccions dels partits, eh? Jo això crec que és una dinàmica que es dona habitualment amb aquest govern i no em vull estar de dir-ho. En tot cas, nosaltres la qüestió de Can Amatller com a CUP, el mandat anterior ens ho plantejaven com una manera de maximitzar la possibilitat de tenir habitatge públic a la nostra ciutat, entenent una mica la conjuntura d'exclusió residencial i de dinàmiques d'expulsió profundes i molt arrelades a la nostra ciutat, no només a la gent amb menys diners, més pobres, sinó a capes socials també del que podríem entendre com classes mitjanes. El tema és no que Can Amatller a costa de tot tampoc, no? Llavors aquí hi ha una mica algun dels perills que poso sobre la taula perquè en debatem, en relació una mica a les dades que ens han facilitat aquesta setmana. Dubtes com podrien ser? D'aquests 3.000, potencials 3.200 habitatges que han de ser públics, tindran formes diferents. Primer, on sorgiran, on hi ha previsió d'on sorgiran, és a dir, seran diversificats per l'espai o no. Com que no seran tots de lloguer, la llei estableix per grans desenvolupaments que com a mínim el 50% ha de ser de lloguer, però d'aquests 3.200, l'altre l'hauran de promoure els privats. Llavors, aquí ens sorgeixen dubtes de quina tipologia de tinença d'habitatge serà. Si el desenvolupen els privats, seran com promocions que tenim a la ciutat, que jo crec que han sigut nefastes per com han funcionat i perquè després, al cap de X anys, es liberalitzen i, per tant, els perdem del percentatge d'HPO que té la ciutat. Bueno, tota una sèrie de qüestions que ens generen dubtes que volem posar sobre la taula, evidentment, per poder-los parlar i treballar. Sobre l'aprofitament o la inversió econòmica o la viabilitat econòmica que deia l'Alfredo, jo això també a mi em preocupa per una altra qüestió. És a dir, si els privats d'aquest sector, que són tals com Culmia, la Llave d'Oro i altres grans fons o grans capitals, evidentment vindran a fer feina si treuen, si fan negoci. Cobrir la R8, jo recordo de converses informals, i ara em corregiu, si no, costava centenars de milions d'euros. Llavors, si jo per cobrir la R8, per fer un aprofitament urbanístic, a costa d'un 50% o més de generar habitatge públic, què vol dir? Que els habitatges del mercat lliure que generin costaran tots més d'un milió d'euros per pis? Això per què ho plantejo? Perquè potser augmentem molt el parc públic d'habitatge, però no solucionem el problema d'expulsió de Sant Cugat. Per què? Perquè si continuem generant la possibilitat que hi hagin pisos a partir de més de 700.000 euros, les dinàmiques d'expulsió per impossibilitat d'adquirir-te un habitatge a Sant Cugat seguiran existint. Llavors, per molt que tinguem un bon percentatge d'HPO, tindrem una situació de mercat immobiliari brutalment tensionada en el futur. Jo tot això ho plantejo perquè són coses que pensava en el mandat anterior, però ara que, diguem-ne, es van acotant les informacions i una mica estem veient coses, a mi m'interessa que les fem públiques i en parlem, no? I després en podem seguir parlant, però falta informació que se'ns va dir que en principi hi havia sobre mobilitat, que es deia, sobre medi ambient, equipaments i serveis, i per últim, tant com una coseta, pensem que el centre direccional de Cerdanyola, per exemple, a nosaltres ens afectarà profundament en termes de més persones, més mobilitat i molta gent al final que està a la frontera d'una ciutat amb l'altra i per tant pot arribar a utilitzar les dues ciutats. Can Amatller pot ser una cosa per l'estil, per Sant Cugat, per Rubí, i crec que són coses que no hem d'oblidar abordar també.
1: José Manuel.
5: Muy bien. A nosotros, pues, sobre el papel, el proyecto no, o sea, está muy bien, nos parece magnífico, pero viene a solucionar uno de los graves problemas que tiene esta ciudad, que es la vivienda, y además nos parece pues muy positivo que 3.200 pues sean de VPO. Pero nos surgen una serie de dudas respecto a él. O sea, esto nos va a llevar un crecimiento de población. Se ha calculado unos 13.000 y pico, se podrían calcular 15.000 también, un crecimiento brusco. Este crecimiento brusco está preparada la ciudad de San Cugat para asumirlo a día de hoy. O sea, si esta construcción de estas 5.000 viviendas no va acompañada de unos planes de que refuerce pues, los servicios, las infraestructuras, el tráfico, la movilidad, por ejemplo, pues meter 15.000 personas en San Cugat, si vemos ya los atascos que se hacen en muchas zonas de la ciudad, pues en ciertas horas del día, pues esto lo incrementará más. La seguridad, habrá que mejorar el ratio de policía, adecuarlo a la nueva población. Claro, yo creo que todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta para asumir este crecimiento. Se ha hablado aquí también de la viabilidad económica. Es un proyecto que consideramos ser muy, muy ambicioso, y esto hay que pagarlo. Es muy bonito sobre el papel, sí. Se podrá llevar a cabo, se podrá ejecutar, hay los recursos económicos. Nos surgen dudas. Ojalá sí, porque ya lo digo, o sea, hace falta vivienda, hace falta, por ejemplo, de las cosas que se han comentado aquí, que estoy totalmente de acuerdo, que es que nadie se marche de San Cugat, que los que se han marchado pues puedan volver a San Cugat, y son estas medidas de construir vivienda. Pero necesitamos pues unos planes alrededor para que este proyecto estos proyectos de construcción de vivienda se ejecuten de forma eficaz.
1: Comencem la segona ronda, el Carles havia demanat tanda.
6: Sí, a veure, diverses coses. Una, primer, un matís, aquest projecte no és del mandat anterior, ve de molt més enrere, ve de fet de l'etapa del Raül Granger, amb aquell pla local d'habitatge, i es plantejava aquesta expansió de Can Ametller. Però bueno, després coses més de substància, no? S'ha dit, no? Sant Cugat expulsa. Pel model de ciutat, s'ha dit, no? I jo, amb dades a la mà, haig de dir que hi ha municipis metropolitans que expulsen molt més que Sant Cugat. Per exemple, l'Hospitalet, en termes percentuals, Sant Cugat perd o expulsa, o marxa de Sant Cugat un 3% aproximadament de mitjana, l'última vegada que ho vaig mirar, de la seva població cada any. A l'Hospitalet és prop del 5, i hi ha diversos altres municipis dels quals marxa molta més gent, i per tant, també dic que no són només joves, o sigui, al final són situacions com divorcis, sotracs econòmics, viduïtats, són moltes les circumstàncies, no?, que poden conduir a aquesta situació que ningú volem i que hem d'intentar evitar, no? Tercer bloc, el créixer bé, no? Jo el que vull dir en primer lloc és que Sant Cugat és el model d'èxit que és perquè mai s'ha arreglat a les polítiques del PSC. No ho ha fet, no ho farà ara, no ho estem fent i no ho farem. No ho hem de fer. Perquè no ens hem aplanat a les polítiques metropolitanes, als models urbanístics del PSC, que estan conduint aquests resultats metropolitans d'expulsió de tots els municipis metropolitans cap a segones i terceres corones amb problemes socials i econòmics importants. No? Escoltàvem el president ja fa poc, no?, que deia, escolta, hem de densificar, si caben 5.000 hem de fer 5.000 i no 3.000. No? I tot això, doncs això, aquest junts, com a mínim, jo crec que aquest govern no estem en absolut en aquesta línia, i vull deixar-ho claríssim, perquè créixer bé és créixer com ho ha fet Sant Cugat, perquè és el creixement a escala humana que dona oportunitats per a tothom i que presenta un model equilibrat entre ocupació, en fi, que proporciona aquestes condicions de vida que proporciona Sant Cugat, no? Quart tema que volia tocar és la qüestió de Can Camps, que ja ha sortit, La de Can Camps és una gran proposta, és una grandíssima proposta. De fet, és millor que la de Can Ametller des d'algun punt de vista, perquè Can Ametller depèn d'una cobertura d'una via ferroviària que depèn de Madrid. I ja sabem com van les coses. En canvi, Can Camps és sol públic de la Generalitat que, retocant el pla territorial, podríem tirar endavant d'una manera molt més ràpida i que podria proveir molt més habitatge protegit exigint menys creixement demogràfic. Per tant, Can Camps és una proposta amb la qual hem d'insistir i amb la qual hem d'exigir perquè des del govern de la Generalitat no s'està donant resposta quan verbalment es va dir que això podria tirar endavant. No? Al final, tot plegat, diguem, home, créixer per què? No? Doncs, home, sobretot hem de créixer per donar resposta a les demandes internes, solucionar un problema de país. El problema de país està més relacionat amb les infraestructures, amb moltes qüestions, no? Però un problema... Nosaltres hem d'aconseguir retenir la nostra gent, no? I hem de créixer, doncs, preservant i millorant la qualitat de vida i totes aquestes condicions de qualitat, de proveïment de serveis públics que han anat sortint, que, evidentment, hem d'equilibrar i assegurar que en el futur, doncs, es mantenen, no com ara, sinó encara millor, perquè, efectivament, hi ha dèficits que hem d'assegurar que queden adequadament coberts.
1: Jordi.
2: Sí, Carles, créixer bé és garantir cohesió social i és garantir que hi hagi equipaments en qualitat i quantitat suficients pels ciutadans i ciutadanes que viuen a Sant Cugat. No és el cas. Ara, a mi, oh, això no és el cas, no és el cas, no és el cas.
6: No és el cas. De l'entorn,
2: no és el cas. Però, de tota manera, mira, jo aquesta cosa de no, els problemes de Sant Cugat són dels altres, de l'àrea metropolitana. M'és igual. Jo el que et dic és... Tu has començat dient, Carles, volem el suport de tots els grups, volem fer... Vale. Et vull recordar què va passar quan el PSC i Convergència i Unió van negociar el creixement de Sant Cugat en aquell moment, el nou creixement que en vam dir. Des del primer moment, discretament, vam tenir sobre la taula totes les dades. Totes. I vam discutir, vam treballar molt amb l'alcalde Recoder... Això que feu ara és exactament el contrari. Us vam demanar, abans de la Junta de Portaveus, que ens facilitéssiu informació. La informació que heu facilitat als grups, que són 4 diapositives, està molt bé, són molt boniques, però no hi ha la informació. No es pot construir un consens sense lleialtat a l'hora de proporcionar informació a tots els grups, informació crítica, que no heu facilitat, almenys fins ara. Nosaltres sí que la tenim quan vam estar governant amb els col·legues de la CUP i els col·legues d'Esquerra Republicana i es va aprovar en aquell moment el tràmit de la proposta de modificació del PGM. Si voleu consens que n'hi ha d'haver, heu de arremangar-vos i donar-vos les dades a tots. Ara, pel que fa al projecte, tant en Marco com Alfredo hi han posat de manifest algunes dels dubtes que apareixen al projecte, com és lògic, un projecte complex com aquest té molts dubtes. Nosaltres ens hi pronunciarem quan tinguem els detalls i quan coneguem la tripa d'això, perquè no és, el projecte no pot ser només una reflexió sobre l'habitatge, ha de ser també una reflexió sobre, tu ho has dit també, sobre la mobilitat, sobre l'activitat econòmica, sobre l'equilibri entre habitatge públic i habitatge privat, l'equilibri entre habitatge i equipaments. Llegia l'altre dia, no sé on, que l'alcalde plantejava que els equipaments esportius de Jaume Tobau tindrien el seu lloc adequat a Can Ametller. O sigui, no es tracta de canviar equipaments d'un barri a l'altre, de vestir un sant per desvestir-ne un altre. No, hi ha d'haver nous equipaments esportius, culturals, de tot tipus. No? Nosaltres volem treballar amb calma amb vosaltres, Carles, i amb tota la resta de grups. Tu dius, no farem aquí, no farem cas a la Generalitat. Perdona que t'ho digui, però haureu de fer cas a la Generalitat, perquè és el govern del país. És així. I perquè això s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, o no? I com que s'ha de tramitar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, doncs us haureu de posar d'acord també amb el govern de Catalunya. És així.
1: Està?
2: Sí.
1: Marco.
4: Sí, algunes coses així de... que han anat sortint de context. Jo penso que val la pena parlar de com la ciutat ha arribat fins on ha arribat per encaixar i contextualitzar la necessitat o no d'aquest projecte. Perquè, també sigui dit públicament per l'audiència, podríem no fer res, d'alguna manera, i el planejament no permetria ara mateix doncs moure masses coses en aquella zona, no? Però Sant Cugat és una ciutat que expulsa, i percentualment en Carles fa servir les dades percentuals, suposo, de la gent que que marxa d'una ciutat a una altra, però l'important són els motius de per què marxa la gent. I aquí a Sant Cugat teníem una intuïció que va ser ratificada bastant clarament, i la vam ratificar amb un estudi que vam encarregar a l'Autònoma, que el va dirigir l'Oriol Nelo, i eren amb l'estudi de moviments padronals basat sense el Pedro Valla del any 97 fins al 2019, crec que va ser, va analitzar les dades com per acabar de constatar que qui marxava era qui menys capital o economia domèstica tenia. Això vol dir que sí que hi ha una dinàmica d'expulsió, perquè l'expulsió, diguem-ne, és un concepte que explica la no voluntat de marxar d'allà on vius. Si després tu et desplaces per altres motius, doncs pot ser que la teva ciutat tingui més o menys mobilitat pels temes que siguin, no? Però quan és per una raó contrària a la teva voluntat, doncs és una lògica d'expulsió. I nosaltres, cada que es diu Sant Cugat model d'èxit, que és cert que és una ciutat amb molta capacitat econòmica, amb una capacitat, o com a mínim amb unes lògiques de productivitat, de qualitat de vida i tal, que és evident que hi són, el que passa que no hi ha lògiques de redistribució a l'alçada una mica de tota aquesta, bueno, aquesta eufòria per una banda. I això per què ho diem? Perquè també som la segona ciutat més desigual de Catalunya, i llavors algú ens dirà, no, per això les mitjanes són molt tramposes, perquè hi ha molta gent amb molts diners i això fa que la gent amb menys diners pues, fa una mitjana que són molt, molt desiguals. El que passa és que la desigualtat genera una pressió econòmica sobre les butxaques de la gent que menys recursos té, i aquesta desigualtat a major és, doncs més pressió sobre les butxaques que menys tenen. Som la ciutat amb menys població de 30 anys, el que vol dir que som la ciutat amb menys població en edat potencial d'emancipar-se. Recordeu que ara ens emancipem tots molt més tard, i això és per algun motiu, que és l'habitatge, no? Que és un element clarament empobridor. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte per dir model d'èxit o per avaluar les possibilitats que pot tenir Can Ametller. Sobre Camp Camps no és el debat d'avui. Nosaltres creiem, o com a mínim no tenim molt més informació que els renders que se'ns van explicar, que els desitjos de que allò sigui un barri superxulo, però no tenim certesa sobre la viabilitat. A nivell d'encaix urbanístic, jo penso que no és clar, i inclús podria ser molt perillós, si no terrorífic, posar de cop a viure molta gent allà. No hi ha connectivitat amb enllaços, m'hauria tothom amb cotxe cap allà. No sé, crec que té moltes més ombres que llums, i en tot cas, per seguir construint l'acord amb Can Ametller, aquí sí que em sumo el que deia el Jordi, falta molt més treball en conjunt del que s'ha fet fins ara, que la reunió que se'ns va facilitar bastanta informació va ser tota oral i amb quatre diapositives, és cert. Vull dir, si volem arribar a algun tipus d'acord, necessitem els estudis que hagueu pogut fer, tota la documentació que vagi adjunta a la proposta de planejament per finals d'any, és a dir, tota una sèrie de coses que ara mateix doncs, no estan passant.
1: Bernat.
0: En Marc ho apuntava, eh? O sigui, la ciutat amb més nens de Catalunya, de tot el país, era Sant Cugat, i aquesta mateixa ciutat és la ciutat amb menys joves de tot el país, diguem, no? I és evident que aquí hi ha hagut un problema molt, molt greu, diguem, no? I jo crec que tots som molt... ens agrada molt viure a Sant Cugat i som tots molt, molt, molt orgullosos de ser santcugatencs, fins i tot una mica pesats, diguem, quan ens dirigim a altra gent, no? A altres amics i companys, però és veritat que si no s'hi pot viure, les ciutats deixen de tenir sentit, no? I per tant, doncs, Sant Cugat, que té molt de sentit, doncs necessitem que la gent hi pugui viure i que la gent que ha marxat... en pugui tornar. En qualsevol cas, el que cal és governar el creixement, perquè el creixement n'hi ha hagut i n'hi haurà una mica, no gaire més. De fet, el que és interessant és que l'horitzó del creixement de Sant Cugat, ara el veiem. Fa 15-20 anys potser l'horitzó estava molt lluny, però avui el veiem, i per tant, com que el veiem, tenim la capacitat de dir, vale, anem a dibuixar com ha de ser la ciutat els propers 10, 15, 20, 25 anys, perquè a més demogràficament doncs, també tenim les dades i sabem cap a on avança Sant Cugat, per tant, necessitem governar-lo. Llavors, en relació als números, han sortit moltes coses, intentaré anar ràpid. Els números... com plantegem la mobilitat. La base de la feina, de l'aprovació inicial, és en relació a l'abans del planejament. I l'abans del planejament recollia memòries econòmiques, recollia una molt bona memòria en relació a la mobilitat, etc. I, per tant, el que cal fer és actualitzar tota aquesta informació, perquè, efectivament, hem actualitzat el projecte. Jo diria que en aquests anys el que hem mirat és dir, bueno, de quina manera el podem doncs, millorar, en el sentit doncs, que s'incorpora algunes pastilles doncs, que no hi eren. Hem passat, per exemple, de 2.600 pisos de protecció oficial a 3.200, per tant, l'actualitzem i el millorem, i a mesura que anem treballant, perquè el que fem ara, on som ara mateix, és treballant, doncs, evidentment, caldrà compartir la informació, clar que sí, per tant, quan hi hagi, tinguem informes, no només números, diguem, de paper escrits doncs, a mà, a mesura que tinguem informes, doncs, evidentment, els haurem d'anar compartint, doncs, perquè tots plegats ens anirem sentint còmodes o, en tot cas, tothom tingui doncs, el màxim d'informació des de l'inici. Jo crec que algunes de les preguntes que ha fet el Marco són bones preguntes i jo tinc algunes opinions en relació a això i crec que hem de donar-hi resposta, no? Evidentment, l'HPO està doncs, a diferents a tot l'espai de Granameller, ha d'haver-hi una mixtura doncs, de tipologia d'habitatge. També hem de donar resposta doncs, a saber exactament quin tipus d'HPO tindrem els que no siguin de lloguer. Evidentment, per sort, el que va passar durant molts anys aquí a Sant Cugat, que és que fèiem protecció oficial de venda i després la venda era lliure, per sort això ja no és possible, i per tant des del 2019 tota la venda d'HPO ha de ser en preu HPO i per tant doncs, ningú s'ha d'enriquir en aquest sentit i hem de doncs, efectivament treballar de quina manera han de ser aquests habitatges. El creixement d'Esca Granameller no és un creixement brusc, no és que demà o no és que d'aquí 4 anys tinguem un nou barri, sinó que estem treballant amb horitzó 2050 i per tant doncs, el creixement serà paulatí i això també ens ha de permetre doncs, que l'Ajuntament faci les polítiques doncs, en relació a la mobilitat, en relació a la seguretat, en relació doncs, a la recollida d'escombraries, etc., doncs, les vagi adaptant a mesura que el barri vagi creixent. No? Per tant, tenim moltíssima feina per endavant, tenim tenim uns quants mesos per fer-la i sobretot per compartir doncs, tot el que anem generant.
1: Alfredo.
3: Sí, jo bueno, una cosa que puc estar d'acord amb el Carles i que sí que comparteixo que no els grups en general de l'esquerra, que és el model de ciutat. En general estem orgullosos i ens agrada aquest model de Sant Cugat, que hi ha una qualitat de vida que ens fa sentir pues, orgullosos de pertanyer-se en aquest sentit, però sí que m'agradaria matitzar-li que respecte a això que dius de que estem creixent bé, jo aquí discrepo. Discrepo perquè no és així. La ciutat no està creixent bé, està creixent amb dèficits de manteniment, amb dèficits de serveis, amb dèficits de amb la mobilitat. Vull dir, i això és una qüestió que penso que s'arrossega i quan ara s'està plantejant la creació d'un nou barri, doncs no podem cometre errors del passat. Vull dir, ho veiem amb els equipaments esportius, amb els equipaments culturals, equipaments socials, i ara doncs, hi ha una població a mig anys que augmentarà, i si no resols prèviament els problemes que ja existeixen a dia d'avui, com ho podrem resoldre en un futur amb una ciutat molt més grossa, i més tenint en compte que no sé què passarà en els propers anys, què passarà en Bellaterra. Parlàvem de Can Camps, per cert, un projecte que surt d'avui per demà sense haver consultat a ningú de manera unilateral, i si no recordo malament crec que va ser el dia després o pocs dies després d'una junta de portaveus en la qual no es va informar de res, i que compta amb oposicions importants ja d'entitats ecologistes o de municipis de l'entorn. Per tant, un projecte unilateral del govern municipal en aquest cas, i que en res es va tenir en compte a l'oposició.
1: José Manuel.
5: Sí. Bueno, yo recojo aquí una de las quejas que se han puesto sobre la mesa, y es verdad que a los grupos municipales nos falta más información. Por eso nos surgen todas estas dudas que he planteado y que se han planteado aquí por los diversos intervinientes. Nos falta información. También nos ha llegado de que a algunos propietarios de los solares de la zona también les falta información. No les ha llegado. No se ha hablado con ellos. Como hemos dicho, la construcción, obviamente, no estamos en contra, pero queremos esa información, queremos resolver estas dudas que hemos planteado, y queremos que se haga bien, el plan sobre el papel está muy bien, queremos que se ejecute bien. Y después, sí, o sea, hay que evitar la expulsión, o sea. El señor Brugado lo ha dicho antes, que nadie marche de San Cugat, y porque hoy por hoy se están marchando la gente, sobre todo los jóvenes, se están marchando, y esto se debe evitar. Las comparaciones quizás con otros municipios yo creo que no son acertadas, porque claro, Seguramente los motivos son diferentes. La gente de San Cugat, los jóvenes se marchan por un problema económico, porque no pueden acceder a una vivienda aquí en San Cugat. Seguramente en otros municipios, por ejemplo, en Hospitalet, Capuesto, otros, los motivos son otros, no tanto por un motivo económico.
1: Queden 9 minuts per acabar i 3 persones heu demanat el torn. Intentem parlar 2 minuts com a molt cadascú i sortireu tots. Carles.
6: Que el primer missatge és que tenim mesos per parlar-ne. O sigui, ara, fins que això arribi a ple, tenim uns quants mesos per parlar-ne i que hem d'intentar construir aquests consensos, ho deia al principi. No? Segon missatge és el de la cohesió social. No? Això, perquè, ho diria encertadament, el senyor Menéndez, créixer bé és garantir la cohesió social. És així, no?
2: I més coses, he dit, eh?
6: I més coses. Llavors, el que vull dir és que Sant Cugat és el municipi número 1 de Catalunya en l'índex de sostenibilitat econòmica. Perdó, en l'índex socioeconòmic territorial, que mesura els indicadors principals que tenen a veure, entre d'altres, amb la cohesió social, no? I que, per tant, algunes coses, com a municipi en general i promogut per totes i tots, segurament que sí que s'estan fent bé, no? Ho dic perquè, i en tercer lloc, no? M'ha preocupat molt això que deia el senyor Menéndez, no? Hauríem de fer cas de la Generalitat. La Generalitat governa i determina lleis, no? Jo el que li demanaria al Partit Socialista, en aquest cas, que segur que ho farà, és que, d'acord amb els consensos municipals que siguin capaços de construir, que posi per davant els interessos municipals, per davant dels interessos de partit o d'afinitat política, no? Ho dic perquè no sempre passa això, no? Ja en el ple ho he mencionat en algunes ocasions, i que, per exemple, si aquí arribem a un consens de què convindria, perquè no passi el que he dit abans del Marco, no? Que és, si hem de repercutir el cost de la cobertura de l'R8 en l'habitatge lliure efectivament s'encareix molt. I això té conseqüències. I el Marco té raó, no? Doncs hauríem d'aconseguir, segurament, que el cost d'aquesta cobertura l'hagués d'afrontar a qui l'ha d'afrontar, no? Estem creixent bé? Sí, estem creixent molt bé, però amb millores imprescindibles. Ja n'has mencionat unes quantes, En l'àmbit del manteniment, que ja estem avançant, jo crec que molt, dels equipaments, i amb diverses altres, no? Jo crec que les tenim alineades i tenim un model de ciutat clar sobre el qual hem de continuar treballant per millorar-lo. I l'hem de defensar, i és molt important, i aquesta qüestió de la Cana Maller és una cruïlla crítica per avançar en aquesta direcció.
1: Marco.
4: Sí, bueno, breument, volia insistir en algunes idees, a tall també de tancament, no? Una vegada en relació amb el que deia ara mateix en Carles, a nosaltres ens preocupa molt que hi hagi una potencial segregació urbanística i social, sociològica, diguem-ne, important, és a dir, si hi ha un alt percentatge d'habitatge assequible i o protegit i per l'altra banda hi ha també un alt percentatge d'habitatge lliure on es repercutirà l'elevat cost de la urbanització completa d'aquesta zona, creiem que és un exercici urbanístic no desitjable i per tant nosaltres aquí volem posar aquesta alarma de cara a treballar-ho bé. No cometre errors del passat s'ha dit molt i vull posar un nom d'un barri actual que és Volpelleres també, que en aquest sentit és un creixement nefast com es va planificar i ho hem vist independentment de la crisi del 2008, hem vist el que li ha costat, diguem-ne, ser un barri en condicions i tot el que li queda encara, no parlem de la mirada ara mateix, però de centres cívics i de més, i nosaltres simplement volem continuar treballant amb rigor. I dic-lo del rigor perquè és veritat que aquests projectes a vegades pel govern de Torn o per l'alcaldia de Torn són molt sucosos, no? Perquè veus més la potencial imatge d'un nou barri amb una nova avinguda metropolitana molt potent i és com una mica la teva petjada que deixes a la història del municipi, però no ens deixem emportar per aquestes coses sinó per les necessitats reals de la ciutat i de la gent.
1: Jordi.
2: Carles, créixer bé, ho repeteixo, és cohesió social i garantia de serveis públics i equipaments per tota la gent. Sant Cugat no ha crescut bé. Sant Cugat ha crescut molt bé amb la cosa ecològica, les zones verdes, però en matèria de cohesió social i de garantia de serveis i equipaments públics per tothom, no ha crescut bé.
6: No és el que en diuen.
2: Segons, mira, el millor exemple de que no ha crescut bé és el de Promusa. No cal que en parlem ara, però Promusa és la metàfora de la manca de manteniment, de la manca de perspectiva en un tema tan sensible com l'habitatge de lloguer per gent senzilla. Vale? Segona cosa, doncs dic tres idees, jo també en diré tres. Aspectes concrets del projecte que com que no tenim les dades, més enllà de les que efectivament vam treballar en el govern d'esquerres anterior...
0: Que són totes ara mateix, o gairebé totes.
2: Sí, ja ho sé, però... Després, si vols, discuteixo això, però hi ha alguns exemples del que s'han explicat a la roda de premsa i de més, no? La cobertura de les vies. Farà una gran avinguda de 100 metres d'ample. Cal fer una avinguda de 100 metres d'ample? De veritat? No podem aprofitar la cobertura per treure aprofitaments de la cobertura que ajudarien a finançar la pròpia cobertura? No ho entenc. Ja ho discutirem. No ho entenc. Farem...
6: Però és una qüestió que està sobre
2: la
6: vostra
2: taula. No, espera. Farem pisos de planta I3 o planta I4. Segons heu explicat, no ho hem vist en el paper. Però a la zona de Can Bates hi ha edificis de planta I5. No es poden fer edificis de planta I5 seguint la línia de Can Bates? Per què no?
6: Perquè densifiques.
2: Doncs clar, densifica a fi de bé. Densifica... Deixa'm acabar. Densifica a fi de bé. I la tercera idea, que tu has explicat, que ens hem de posar d'acord, el consens... No fos cas que l'acord de Sant Cugat no fos consensuat amb el govern de Catalunya. Primer, has de treballar l'acord de Sant Cugat. Les primeres passes que heu fet per garantir la construcció d'un consens no van bé.
6: No, nosaltres vam votar a favor del mandat passat.
2: Sí, però... Sí.
6: Sí, les primeres passes...
2: I us vam donar des del primer moment tota la informació, i totes les dades. Quan ara feu aquest nou pas, que ja he començat dient que era un pas positiu, la nostra portaveu envia un escrit a l'alcalde i diu, escolta, ens agradaria tenir més informació per la reunió de la Junta, i la resposta de l'alcalde és no. Però... Per què no? Per què no? Si tu vols garantir un consens amb el govern de la Generalitat, que és qui finalment pren la decisió d'un desenvolupament urbanístic com aquest, en un moment especial de crisi habitacional del país, heu de construir el consens aquí. Si no construïu el consens aquí, noi, què vols que et digui?
6: El consens hem de construir aquí, amb la Generalitat ja sabem que no estem alineats.
2: Però, perdona, és que el consens l'heu de fer amb nosaltres també aquí,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, però és que per això dic que els socialistes amb qui estaran, amb Sant Cugat o amb la Generalitat?
2: Amb els joves que necessiten un habitatge de Sant Cugat, estarem amb ells.
6: Aleshores estarem amb Sant Cugat.
2: Però això vol dir fer un projecte que maximitzi les possibilitats d'oferir a la gent jove de Sant Cugat habitatge de venda i de lloguer, que maximitzi la possibilitat de que els joves
6: de venda
2: tornin de venda i de lloguer.
6: De venda, eh?
2: De venda
6: ara,
2: i de lloguer.
6: Ara de venda.
2: Perdona, de venda i de lloguer. De venda i de lloguer. Perquè hi ha joves que volen comprar perquè tenen capacitat de comprar. Si no és un preu exorbitat. Si nosaltres, per nosaltres, l'objectiu és maximitzar les possibilitats de que els joves es quedin a Sant Cugat i que joves que han hagut de marxar puguin arribar, puguin tornar.
1: No tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver assistit avui a la tertúlia. I la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El presidenciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. I en esports, Itai Levi agafarà les regnes del primer equip masculí de la UESC després del descens de categoria Supercopa. Levi, actual coordinador dels dos sèniors del club i del segon equip santcugatenc, ha confirmat al programa Esport en Marxa que la seva intenció és mantenir el bloc d'aquesta temporada a tercera FEB i amb molt protagonisme dels jugadors del planter. El nou tècnic es mostra molt il·lusionat i molt ambiciós amb l'objectiu de retornar l'equip a la categoria perduda. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Faves comptades.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
1: Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
2: Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
1: Ah, carai.
2: Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
1: D'on som-hi?
2: Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit, en el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes és on trobem diferenciades les quatre estacions de l'any: l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. És a dir, el fet d'aquesta inclinació de la Terra, d'aquests 23 graus i mig de l'eix de la Terra, provoca que tinguem aquestes estacions en aquestes regions i, per tant, aquesta diferenciació. En altres indrets del món això no existeix perquè o tenen estiu o tenen hivern, no tenen estiu tot l'any. A les regions equatorials, per exemple, no hi ha estacions. El clima monsònic no és un clima estacional, per dir-ho així. És van blanc o negre o tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
1: Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, eh? De primavera i tardor.
2: De la primavera i tardor, d'aquestes dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt, molt destacats. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. L'aire calent
1: puja,
2: per això fa més fred quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Per tant, no és propici a que l'aire s'escalfi l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones muntanyenques.
1: Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, eh? El terra ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
2: Això mateix. I l'altre fenomen són les marinades. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març, aproximadament, i els valors més càlids es donen entre agost i setembre. Per tant, aquesta inèrcia... Per tant, Quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. I és aire menys dens, que s'eleva, i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores, fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta i per tant també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
1: Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
2: Ja no és tan fred. Per això aquests estius, que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
1: Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte,
1: això mateix. Ens fa baixar una mica les temperatures.
2: Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això és sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
1: I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
2: Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu. Bom, l'estiu passa llarg, ja podia passar també. Hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum i, per tant, de la radiació solar. A mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
1: Ara si a la primavera els dies es feien més llargs, a la tardor es fan més curts.
2: Es fan més curts. Ara bé, la tardor, sobretot la mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important que va precedir de l'època més càlida de tot l'any, i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans, de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, bé per passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu, zones molt recurrents en formar aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
1: Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
2: Exacte,
1: no?
2: La gota freda.
1: Ve d'aquí una mica.
2: Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes Això té l'avant, si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del Centre Meteorològic Alemany, que les van anomenar així.
1: Les van anomenar així, sí. Molt bé.
2: Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
1: I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, bueno, que hem estat dient ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
2: Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
1: Tant la pluja i el vent venen junts,
2: Sí, en aquest cas...

0: Ah, carai. És una diferència que hi ha.
1: Sí. En tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica, també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
0: Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular, amb comportaments astronòmics, meteorològics, com ho fem, això?
1: Sí, aquest comportament, l'astronòmic, té també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals es cullen la primavera, per exemple, com a època de desenvolupament i reproducció. Bàsicament, perquè tenen recursos, perquè hi ha abundància de recursos, i poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions cap a les regions del sud més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
0: Volen gastar menys energia,
1: sí,
0: no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
1: Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis, i sobretot els relacionats amb la pujada i baixada de radiació solar en aquests equinoxis. Aquest fet és clau en l'activació de certes hormones, com per exemple la melatonina, el cortisol i la serotonina, i en la producció de certs compostos, com pot ser ara la vitamina D.
0: Clar, relacionada molt amb el sol, la vitamina D.
1: Exacte, relacionada amb el sol. I també els equinoxis són èpoques d'alts i baixos emocionals, i fins i tot en períodes amb alteracions naturals del sistema immunològic, també relacionat amb aquestes vitamines i amb aquesta alteració del sistema hormonal, tant per les hores de sol com el que acaba repercutint en el ritme circadià, que se'n diu.
0: De fet, ja ho diuen les dites, quan els nens estan esverats diem que senten el temps.
1: Ah, exacte. Se senten les tempestes, la depressió.
0: I tant, i tant. Doncs, Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
1: Fins a la propera, Ona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
5: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
6: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç a Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanyen el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon dia,
0: estàs?
1: Gràcies. Molt bon dia.

0: Dia. I l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
2: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etcètera, etcètera. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
2: Bueno,
0: el que... O s'està cuinant.
2: S'està cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir l'EMA perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que l'EMA que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir amb més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem, i sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
1: Doncs sí, aquest any primer de tot tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers, que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments, no només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen enguany? Els teniu comptabilitzats?
1: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt, molt això, molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
2: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que hi ha directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment activitat econòmica directa.
0: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
2: Correcte, correcte, sí, sí, sí? Per això justament és molt... És, ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes el, la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem que realment aquella nit doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
0: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
1: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Plaça, comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'Avinguda Cerdanyola i que la gent passegi també cap allà, que a vegades queda una miqueta tallat. Llavors, són aquestes places. La plaça d'Octavià és la principal i on es fa normalment la dansa, i la resta de places doncs ja és més musicals i country, una miqueta de tot. Rock, ens trobarem, com sempre, de tot.
0: Activitats culturals.
1: Culturals. Aquest any també participen Árboles Amarillos, que també m'agradaria destacar-ho, perquè és d'agrair també que participin. I normalment participen a la plaça Quatre Cantons. I també molt agraïts això de que vulguin venir, perquè...
0: De fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Árboles Amarillos us manteniu en aquesta línia o hi ha alguna altra aportació?
1: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la Nit en Blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
0: Entitat pròpia, no?
1: Exacte,
0: aquesta desfilada.
1: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la Nit en Blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada doncs, a una data en concret per ells.
0: Jaume, l'impacte de la Nit en Blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
2: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és perquè traspassa i, a més, també es factura i es dona a conèixer fora, pròpiament, de la nostra ciutat. I, a més, també és veritat això que comentava en fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també, al final, l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
0: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració, la festa, també sigui compartida.
2: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
0: El client, el públic, aquell que gaudirà de la nit en blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
1: Es proposen bueno, ara nosaltres el que fem és proposar-los que cantin també. O sigui, no només volem... que sí, que està molt bé escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa pues, això que qualsevol que potser amateur que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
0: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
1: No, en els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta doncs, de triar, doncs aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit. Ens fa molta il·lusió i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
0: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
1: 2.000 barrets tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, ja la mateixa... Bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
2: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer més a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé i aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco i aquest any encara li donarem més perquè va agradar, la veritat és que sí.
1: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
0: Que està oberta
1: a això, que poden contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
0: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la Nit en Blanca Impulsa Sant Cugat Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Gràcies.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatriu.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantejam-me aquestes qüestions.
1: Ah, espera, perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Bueno, tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algo que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o doncs la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans o com la imatge o la sensació o digue-li com vulguis que teníem abans, no? No, lògicament, o sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit econòmicament parlant, no? És a dir, no podia...
0: 8 euros,
1: no, ara bueno, ja... 8 euros,
0: però ja estic parlant del principi, Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
1: Sí, un menú de primer, segon, o sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, 2 o 3-4 postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten, o sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament al món de
0: la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar i social, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia, i hi havia pues, això, oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influenciat molt, està influint molt. A jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina. No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
1: dinar. Sí, a mi no m'has de conversar de res. Ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, pots dir 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, ja. això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que, a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... Estàvem en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del sí, vespre, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull mm-hmm. dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no? O
0: sigui... Menjar preparat en els súpers.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de l'oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No sé, nosaltres tenim l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol, ja moltes vegades, almenys que em dongui el sol.
0: Que toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em dongui una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu és que se'n passen les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat. No? Havia de ser econòmic. I això probablement era mentida. No?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè
1: bars,
0: si no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix i li faig així una mica de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí... amb el polígon
0: a la
1: aquí dalt.
0: A la carretera de les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, a més amb una terrasseta quasi tal. No són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem d'haver anat, però no... Però sí, o sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt, molt, molt, molt complicat, molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens... Tu abans parlaves del temps, no? I deies, va, anàvem a dinar i ens tiràvem una... Estàvem una hora i xerràvem...
0: Feia sobre
1: taula.
0: Què.
1: Sí. Ara sí, no. Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i als 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
1: Sí, pues...
0: No? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però, sí. Bueno, com tot s'ha americanitzat la...
1: Va,
0: bueno,
1: jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: Jo recordo, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta, doncs, a generar totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn,
1: sí.
0: Que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula,
1: sí,
0: i ara
1: sí,
0: ja és tan habitual.
1: Sí, és una
0: mica... Ja és tan habitual.
1: Sí, és com el, pues això, el anar al restaurant de turno guai, no?, i que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no?, com et diria... que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no?, tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no?, que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que el fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no?, social... o sigui, si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, o aquest temps de compartir, no?, de conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt, molt, molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? Jo no sé el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, o sigui, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: No. I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com diguem-li un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb
0: un plat únic.
1: Un plat únic, exacte, un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs entre 10, 12, però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte de lo que tu deies al principi de 8, 9, home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17, clar, doncs dius, va, doncs si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat... Això, un plat principal, un plat... No, com, no sé ara, com,
0: clar, és
1: com
0: que
1: has dit.
0: El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Mm. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. i tenia molt acceptat.
0: Però perquè fans. Tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no, clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui, o sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cabo de la, no? Perdó, al final de la setmana doncs, són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o a l'àmbit social o el benefici que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar, o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et dongui l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
1: Jo crec que és...
0: Està en declivi o...?
1: Sí, home, absolutament. Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, per primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després pues, que per part dels restaurants que portin propostes com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, però que tinguis una oferta de pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que de diferents fórmules.
0: O sigui, una carta flexible combinable segons les necessitats del client.
1: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos senzill, plats o un plat...
1: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons... que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat, com Déu mana, tampoc cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
1: Sí,
0: però
1: tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia,
1: no,
0: del
1: no,
0: plat
1: no.
0: Combinat, eh?
1: Fotien allà
0: no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
1: Saladilla russa,
0: els ous fregits,
1: macarrons...
0: I poca cosa,
1: sí,
0: més.
1: Sí, però bueno, algo així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? L'Anna del Combo, que ara està a Valldoreig, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
1: Et menges un plat...
0: T'has anat al bar als collons. Pous?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí, home, els coneixes,
1: home.
0: No, també?
1: Los Pozos, sí, sí, home. A menjar amigues.
0: Sí.
1: Home, jo estic al club, al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup,
0: ah, no.
1: Hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
1: Meravellós.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
1: Sí.
0: Avui hem estat analitzat amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. I per la coordinadora d'AFAS, que dona suport a les reivindicacions d'aquests docents en un moment on consideren vital per les famílies, perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat. Per això, la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, Carme Roca, demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'MD de Vall d'Oreix per a les eleccions municipals del 2027. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei amb l'objectiu claríssim, ha dit, de guanyar la presidència. El president ciable de Junts ha assegurat que Vall d'Oreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. Els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmics, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig.